0: I la segona pel·lícula que perfectament hagués pogut estar en aquesta cursa pels Oscars és Los Domingos, pel·lícula del 2025 de Lauda Ruiz de Azúa, pel·lícula espanyola de 115 minuts, i en la filmografia d'aquesta directora trobem Cinco Lobitos, una excel·lent pel·lícula també, i la minissèrie Querer. No l'he vist, però m'han dit que té molt nivell també. També és una coproducció espanyola-francesa, i aquí tenim un drama, en aquest cas, vinculat també amb la família i amb la religió. El guió és de la mateixa directora, de Lauda Ruiz de Azúa, i en el repartiment trobem la jove Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Nagore Aramburu i Mabel Rivera, entre altres. De què va la història? Doncs Ainara és una jove idealista i brillant de 17 anys que ha de decidir quina carrera universitària vol estudiar. O almenys això és el que espera la família que faci. Tot i així, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja l'opció del celibat i la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família, provocant un abisme i una prova de foc per tothom. Los Domingos, així es titula el prodigi de cinema subtil que va guanyar Sant Sebastià l'any 2025, ara just fa un any, és la pel·lícula que va guanyar el premi del públic, perdó, premi del jurat del Festival de Sant Sebastià, doncs explica aquest cataclisme que viu una família el dia que la filla gran, a qui dona vida amb una calculada mirada absent la jove Blanca Soroa, decideix deixar-ho tot, o gairebé, per abraçar el tot, amb majúscules. Només cal un article determinat per capgirar una frase. La mare fa temps que va morir. El pare, interpretat per Miguel Garcés, aclaparat pels deutes i amb el cap en una altra cosa, es desentén. I la més agnòstica i combativa tia, la superba i rabiosa Patricia López Arnaiz, entra en el cos a cos, que també és l'ànima contra l'ànima, per revertir una decisió que no entén per la senzilla raó de ser inexplicable. I és que la fe ja les té, aquestes coses. De principi a fi, aquesta proposta de la directora de Querer, ella, declaradament agnòstica, fidel al seu ideari del cinema transparent i emocionant, fins a fer mal, atorga a l'espectador la gràcia i virtut d'un relat que vibra en cada personatge, en cada pla, en cada desengany, que n'hi ha uns quants. Tots els membres de la família tenen motius, esperances i crisis. I la pel·lícula, tota ella, els acompanya, els escolta i els respecta amb una subtilesa, profunditat i pudor commovedors, perquè la pel·lícula no pren partit en cap moment. Los Domingos és una pel·lícula notable, perquè no tracta realment de decidir, ni de decidir ni si Déu existeix o no existeix, o si fer-se monja és una bona o és una mala decisió. Parla d'una cosa molt més universal. Què passa quan algú que estimem pren una decisió sobre la seva vida que nosaltres no podem acceptar ni entendre? La seva gran virtut és la complexitat moral. No hi ha bons ni dolents, sinó persones que estimen, tenen por i intenten controlar allò que no poden controlar. La seva principal feblesa és gairebé el revers d'aquesta virtut. La voluntat de mantenir el misteri d'Ainara fa que la seva dimensió espiritual quedi menys explorada del que probablement mereixeria. I això em porta a una valoració final. És una pel·lícula molt més interessant que perfecta, potser perquè no és tan emocionalment devastadora com ho va ser Cinco Lobitos, però és més madura en la seva manera de plantejar un conflicte sense donar-nos una resposta, perquè no ens dona una resposta. I confirma que Lauda Ruiz de Azúa és una de les directores espanyoles actuals amb més capacitat per convertir els conflictes íntims en conflictes universals. Per la crítica, per molt que pugui ser amb la institució eclesiàstica, has d'admetre que hi ha persones que tenen la creença que tenen i has d'entendre que viuen el que viuen plenament. I com pots convèncer algú que no és real el que sent si ella ho sent? Això són paraules de la directora que va dir per justificar allò que no és justificable. Com he dit, es va endur la Concha d'Oro, la millor pel·lícula, en la secció oficial del Festival de Donostia de l'any passat. També té 5 premis Goya, els més importants de la passa d'edició, a la millor pel·lícula, la millor direcció, el millor guió original, la millor actriu principal i a la millor actriu de repartiment. Si no l'heu vist, la podeu recuperar encara a la plataforma Movistar Plus.
1: Molt recomanable, no?, pel que veig.
0: Sí, no estaria al nivell, però, sí, de El ser querido, uh-huh, és a dir, de les tres, potser s'entén que aquesta no tindria tanta acceptació dins de la llista dels Oscars. Però és una pel·lícula molt bona, molt recomanable, molt.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño más sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrir semilla.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
7: Hola. Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
14: ¿Y lo eres?
15: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
5: El sueño va sobre el tiempo flotando como un bebé.
16: Te has creído toda esa propaganda.
17: Que te caes a tomarte un tiro en la cabeza.
18: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro, ¡vamos! ¡Dispara!
19: ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?

0: Molt bé, i arribem a La bola negra, pel·lícula d'aquest any, del 2026, del Javier Cano i el Javier Ambrosi. Pel·lícula de 155 minuts, déu-n'hi-do, és llarga. Els Javis, com es coneixen popularment aquesta parella de directors, tenen la seva filmografia sèries tan importants com La Messias, Veneno i pel·lícules com La Llamada. La primera sèrie amb la que es van fer coneguts va ser Paquita Salas. De nou, una coproducció hispano-francesa, i aquí estem davant d'un drama, en aquest cas d'històries creuades, tres històries creuades amb el temps, però amb un denominador comú que ara ho comento. Estem parlant dels anys 30, dos moments dels anys 30, i l'actualitat. El guió és del Javier Cano i del Javier Ambrosi a partir de la novel·la d'Alberto Conejero. La música és del català Raúl Refri, una música increïble, i la fotografia també de la catalana Gris Jordana. I en el repartiment, el protagonista, Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó, Carlos González, Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, Antonio de la Torre i altres, perquè la llista és llarga.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Una mà d'actors i actrius importantíssims. Són això, les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència, i una de les darreres obres inacabades de Federico García Lorca. La bola negra és una pel·lícula ambiciosament excessiva, però també genuïnament valenta, és molt valenta. Els Javis fan un pas endavant respecte dels seus treballs anteriors i intenten convertir una història íntima, la dificultat de viure lliurement l'homosexualitat en una societat repressiva, la converteixen en una gran narració sobre la memòria, la guerra civil, l'herència familiar i la identitat. El resultat, he de dir que és, per mi, és irregular, però conté prou idees, imatges i moments d'una gran força com per considerar-la una obra important. Per mi ho és. Un dels seus principals encerts és la construcció de la història en tres temps, perquè aquest salt entre els anys que he esmentat no és només un recurs narratiu. Permet observar com canvien les formes de repressió i alhora com determinats silencis, pors i desitjos passen d'una generació a una altra i passen d'una forma inalterable, continuen igual. La pel·lícula planteja així una pregunta interessant. Fins a quin punt una societat pot haver canviat exteriorment mentre encara arrossega les conseqüències emocionals del seu passat? Aquesta estructura, complexa sobre el paper, és un dels aspectes que la pel·lícula aconsegueix sostenir amb més solvència. També és interessant la relació amb García Lorca. Els directors no intenten fer una biografia del poeta, sinó convertir-lo en una mena de presència subterrània, en símbol d'una cultura i d'una identitat que van ser violentament interrompudes. La recuperació de La bola negra, aquella obra inacabada de la qual només es conserven unes poques pàgines, permet als Javis imaginar allò que Lorca no va poder explicar, i ells ho acaben explicant. I aquí hi ha, alhora, una de les grandeses, una de les parts importants de la pel·lícula i també una de les debilitats que té. Els Javis volen explicar moltes coses alhora. Memòria històrica, homosexualitat, Lorca, guerra civil, repressió, amor, família, identitat, herència emocional. La suma és estimulant, però en alguns moments també pesa. La pel·lícula, com he dit, té 155 minuts i, com han assenyalat diverses crítiques, hi ha escenes que insisteixen en una emoció que ja havia quedat prou explicada i que hi tornen, i per tant potser no calia. És probablement aquí on jo faria la principal objecció constructiva. La bola negra no sempre confia prou en les seves pròpies històries. Quan els personatges i les situacions parlen per si mateixos, el film és potent. Quan els directors accentuen la dimensió simbòlica, musical o emocional, la pel·lícula tendeix a subratllar allò que l'espectador ja ha entès i que no cal que li tornis a subratllar. En determinats moments, La posada en escena sembla voler convertir cada seqüència en una imatge memorable, i això provoca un efecte paradoxal. Algunes escenes que haurien de ser emocionants acaben semblant més dissenyades per emocionar que no pas espontàniament emotives. Aquesta tendència al lirisme i a l'excés visual és probablement el principal peatge de l'ambició dels Javis. El seu cinema vol ser popular, espectacular i emocional, però al mateix temps reivindica una mirada autoral. Quan aquests dos impulsos coincideixen, el resultat és extraordinari. Quan no, apareix una certa sensació d'artifici. Alguns crítics han parlat precisament d'una pel·lícula massa ambiciosa o carregada de lirisme. El film va guanyar el premi a la millor direcció de la competició oficial del passat Festival de Cannes. I ara, després de passar pel Festival de Donostia, s'estrenarà a les sales el proper 25 de setembre. Caldrà esperar, doncs, fins al 15 de desembre del 2026, data en què es desvetllarà la llista definitiva dels Oscars, per conèixer si la candidata espanyola continua la seva carrera per aconseguir aquesta estatueta a la millor pel·lícula internacional. El 21 de gener del 2027 coneixerem les 5 pel·lícules nominades en aquesta categoria i la cerimònia dels Oscars tindrà lloc el 14 de març de 2027 a Los Angeles.
1: I aquí en parlarem.
0: I tant.
1: Doncs, Antonio, gràcies per aquest de cine. Ens trobem la setmana vinent. Que vagi bé.
0: Gràcies. Adéu.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a estar aquí un diumenge més. Avui, 27 de setembre. És a dir, que això, el setembre, com aquell qui diu, tancat i barrat ja. A partir de la setmana que ve hi ha 1 d'octubre. I no recordarem l'1 d'octubre que vam viure. Doncs bé, avui, com dèiem, 27 de setembre, és Sant Adolf, Sant Fidencià, Sant Florentí, Sant Hilari, Santa Judit, Sant Terenci i Sant Vicenç de Paül, entre molts altres. Avui hi ha molts de sants. Després en Toni Pardo hi farà una repassada en el dominical. Nosaltres, avui, coses a fer, doncs mireu, teniu visita guiada al Port d'Arenys. És una visita aproximadament de 2 hores, que ha començat començarà a les 11 del matí i que podeu inscriure-us a la regidoria de turisme. Aquestes visites doncs tenen preu, 5 euros per persona, 4 euros per infant, de 8 a 16 anys i majors de 65 anys. Amb el carnet jove i famílies nombroses també s'arregla una mica el preu. Doncs bé, i la tarda tenim tarda infantil de teatre, tenim la Ventafocs, el musical amb ritme del 50, amb la Roda Produccions. Això serà el teatre principal a partir de les 6 de la tarda i les entrades 6 euros anticipada, 7 euros taquilla. És a dir, que si us interessa, ja ho sabeu. I nosaltres hem vingut a escoltar sardanes, entre altres coses, i començarem amb una sardana del mestre de Caldes de Malavella, com fem darrerament els darrers programes. Doncs, Francesc Marrós, celebrem aquest any el centenari del seu naixement, i amb motiu d'això, aquest compositor i entusiasta del piano va estrenar a Breda, l'abril de 1979, la sardana Breda Artesana. Una sardana que avui ens porta a la Principal de Llobregat i serveix per començar el programa d'avui. Benvinguts a l'1, 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

I seguim amb més sardanes, però abans dir-vos que si voleu veure gegants, doncs teniu gegants a Lliçà d'Amunt, avui aquest de matí, també a Molins de Rei, amb la participació dels gegants d'Arenys, la 39a trobada de gegants i capgrossos a Molins de Rei. També al Prat del Llobregat, a Santa Coloma de Queralt, a Vallburguina, també aquest de matí, i a Vandellós. Tots aquests pobles, doncs, avui fan les seves trobades. I dit això, anem a escoltar la sardana Els Gegants de Cornellà, una sardana de Jordi León, aquest compositor de Barcelona, però que hem de dir una cosa, la sardana Gegants de Cornellà és de Jaume Vilà. És un compositor de Cornellà nascut al febrer de 1907. Però Jordi León va fer un arranjament en el seu dia i la va arranjar per dues cobles. Jordi León és de Barcelona, nascut el 1952, i és un entusiasta del flabiol, com Jaume Vilà era un entusiasta del tiple, de la tenora i del contrabaix. Doncs bé, cenyint-nos a la sardana Els Gegants de Cornellà, es va estrenar per primera vegada amb la versió de Jaume Vilà el 1961, però el 2007 es va reestrenar amb aquesta sardana, amb aquests arranjaments de Jordi León. De totes maneres, avui, Els Gegants de Cornellà, amb la nova versió, ens la porta a la Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

I ara anem a veure quina agenda sardanista tenim avui. Doncs mireu, a Girona, a la plaça de l'església de Palau-Sacosta, tenim una ballada sardana amb la Bisbal Jove a 11:45. A plec a Sant Cugat del Vallès, un plec de matí i tarda amb les coples Mediterrània, Juvenívola de Sabadell, la Principal del Llobregat i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. També a Constantí tenen el seu aplec amb la Reu Jove i la Cossetània, el 43è aplec de la Sardana. Això també és un aplec de matí i tarda. Tenim una ballada de sardanes a Sils, al carrer de les Mallorquines, amb la copla La Flama de Farners a partir de les 12 del migdia. A la mateixa hora tenim la Contemporània a la Festa d'Indians a Barcelona. A Vallborguina tenim també a les 5 de la tarda la Baix Llobregat. Això serà allà al poliesportiu. I a la plaça Sant Jaume, encara amb motiu de les festes de la Mercè, a les 5 de la tarda trobarem la copla Marinada. I la Flama de Farners la tornarem a trobar a Blanes aquesta tarda a les 7, al Banc dels Músics, on te fan sempre les sardanes els de Blanes. Dit això, anem a escoltar ara una sardana que porta per nom en Jordi Gallegos, sardanista i amic. És una sardana de Sigfrid Galbany, aquest compositor de Cabrils, nascut el 1936 i també era un entusiasta del piano, és a dir, tocava el piano i amb el seu piano doncs, feia les composicions musicals de sardanes. Doncs bé, en Jordi Gallegos, sardanista i amic, es va estrenar el juny del 2019 a l'Escala, amb motiu, doncs, de l'aplec sardanista. Amb tots vosaltres, doncs, aquesta sardana ens la porta la Principal del Llobregat.

I abans de passar a veure quina sardana posarem tot seguit, us direm que avui se celebra el 30è concurs de castells de Torredembarra, amb les actuacions de les castellers d'Esparreguera, Badalona, Berga, Caldes de Montbui, Cerdanyola, Mollet, Sarrià, Poble Sec, castellers de Figueres, els de l'esquerra de l'Eixample, els esperxats de l'Estany i els xiquets de Cambrils. Tots aquests, doncs, competiran a veure qui és del, qui s'emporta el concurs d'enguany. També dir-vos que avui hi han més diades castelleres. Doncs avui trobarem la Mercè a la plaça Sant Jaume. Tenim la colla castellera de Barcelona, Joves Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa. És una trobada històrica de fa molts anys i que veurem si hi han construccions de gamma, de gamma alta. També a Sant Miquel, a diada de Sant Miquel a Lleida, tenim els Caps Grossos de Mataró, Castellers de Lleida i els Nens del Vendrell. I ja per acabar, els Matossens de Molins de Rei faran les seves construccions amb motiu de la Festa Major de Sant Miquel, on també hi participen els Gegants d'Arenys, doncs faran les seves construccions castelleres. Això serà, doncs, a partir de les 11 d'aquest matí, és a dir que ja. I ara sí, ara us deixem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba de la mà de Carles Santiago, aquest compositor de Barcelona, però molt arrelat a Cornellà. Santiago, nascut en 1953, és un entusiasta del tiple, flabiol i tenora. El novembre del 2008, a Rubí, va estrenar la sardana 25 de Flor i de Neu. Una sardana que avui ens porta a la Cobla Ciutat de Girona.

Sou benvinguts sota l'arcada del cel blau que ara ens aplega. Sou benvinguts. Mireu aquesta mar, mireu aquesta terra. No oblideu mai l'antic perfil ni el dolç parlar que cap voler no aterra. La nostra vella història n'és el fil. Doncs bé, així comença la sardana cantada d'avui. Una sardana que va servir per donar la benvinguda als esportistes als Jocs Olímpics de 1992. En aquella ocasió va ser cantada per la Montserrat Caballer i en Josep Carreras. Doncs bé, la sardana Benvinguts és obra de Josep Lluís Moraleda, amb lletra de Lluís Serraïma. Doncs bé, Moraleda, nascut a Santa Maria de Palau, Tordera, a l'abril de 1943, doncs ens va oferir aquesta sardana, que després la Polifònica de Puig-reig amb la Principal de la Bisbal, doncs ha fet circular arreu del país. Benvinguts, sona així.

I tot seguit, després de la sardana cantada, podrem escoltar una sardana d'Enric Ortí, aquest compositor de l'Hospitalet, nascut el 1976. És un entusiasta del tenora, de la tenora, perdó. És el tenorista de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I a la seva ciutat natal, a l'Hospitalet, l'octubre del 2008, va estrenar la sardana El Tarannà del Poble, una sardana que avui, evidentment, ens la porta a la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

I a la recta final del programa avui us portem una sardana al compositor de Pineda, nascut el 1914, Joaquim Soms. Soms va estrenar el juliol del 2009 la sardana 30 anys de Ràdio Rubí. Encara estem esperant que ens faci la sardana de Ràdio Arenys, però bueno, això ja arribarà. Soms va estrenar la sardana a Rubí, ara i sempre. Una sardana que avui ens porta la Juvenívola de Sabadell.

I amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'avui, on tres i fora no hi ha sardanes a tota hora. A les vies del so hem tingut l'Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, com cada setmana, Xavi Salvanyà. Us deixarem amb una darrera sardana, una sardana que ens arriba de la mà del compositor de Sant Feliu de Pallerols, Josep Saderra i Puigferrer. Saderra, nascut el 1883, va estrenar una sardana a Banyoles que va portar per nom Floretes al Llac. Una sardana que avui posarà punt i final de la mà de la Jovenívola de Sabadell. Però abans, com sempre, el pagès ens porta les seves frases i ens diu: no ser estimats és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no estimar. Quan penses que el dia de demà mai arribarà, ja s'ha convertit en ahir. I ja per acabar ens porta: el sexe sense amor és una experiència buida, però com a experiència buida és una de les millors. Au, adéu-siau i fins la setmana que ve. Passeu un bon diumenge.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Ray Brown, Miles Davis i John Coltrane segueixen molt presents a les cartelleres de clubs i festivals aquest any, coincidint amb el centenari d'aquests tres astres de l'univers jazzístic. Pau Bombardó i Xavi Castillo en presenten homenatges musicals a la flamant estrenada temporada estable de la nova Jazzcava. Hem aprofitat la seva participació a l'acte inaugural del curs jazzístic terrassenc per conversar amb ells. També ho hem fet amb Enric Alegre, director de la Freddy's Jazz Band. Celebren desè aniversari, mantenen la seva residència artística al Club Terrassenc i acaben de llançar un EP amb Oleándole.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: passat 23 de setembre es commemorava el centenari del naixement d'un dels grans de la història del jazz, referent absolut d'aquest gènere musical, que perviu 100 anys després a la memòria de molts, no només quan se l'escolta, sinó quan també s'interpreta aquesta música. I bona mostra d'això és la quantitat de músics que tenen previst al llarg d'aquests propers mesos doncs, retre homenatge a John Coltrane. Per tant, nosaltres a la nova Jazzcava presentàvem ara fa uns dies en roda de premsa aquesta nova temporada 2026-2027 i tenim la sort de que en Pau Bombardó, líder del projecte que enceta aquest cicle d'homenatges a Coltrane i a Miles Davis aquí a Terrassa, sigui amb nosaltres al Jazz Club. Què tal? Com estàs, Pau? Doncs, escolta, jo he fet aquesta parrafada dient que en John Coltrane avui és encara un referent indiscutible de la música improvisada i del jazz. Suposo que ho tens clar a l'hora de muntar un projecte com aquest.
1: Sí, és clar. Tot el jazz que s'ha fet a partir de Coltrane, ja als anys 70, 80, 90, tot té la seva empremta musical. Tots els músics que improvisen l'estudien abastament, amb gran profunditat, i quasi tot ve d'ell.
0: Però i per què la figura de Coltrane? Quin és el sentit del trencament tan important estilísticament?
1: Coltrane té un moment, un àlgid, el 1959, quan grava el Jan Steps, que seria la culminació de la complexitat en la música tonal. Diem, és un dels moments més importants de la música del segle XX, la improvisació que ell fa sobre Jan Steps, la seqüència d'harmonies que ell crea per poder fer aquestes grans improvisacions. Però, esclar, això ell ho aconsegueix fer, ell en aquell moment ja té 33 anys, vull dir, ja és un músic certament madur, i s'ha basat en tot el que hi havia abans, amb el Charlie Parker i el que hi havia abans de Charlie Parker. Ell és una gran, fa una gran destil·lació tot això i fa un gran pas endavant, uns grans passos endavant, com diu el tema aquest, Giant Steps. A partir d'aquell moment entra en una altra fase, que és la fase que en podríem dir més espiritual, on ell fa una música aparentment més simple. Quan ha assolit aquesta màxima complexitat, ha pujat dalt del cim, llavors comença a baixar per un altre lloc i és molt més espiritual. I això és el que ha quedat també per sempre, aquest, el que això diu llavors la música modal, que també la fa el Miles Davis, amb qui va ser, clar, va treballar molt als anys 50, però el Miles Davis va per una altra banda, Coltrane se'n va cap al cel.
0: I porta els que l'escolten cap al cel, perquè la influència en els músics avui dia, tu coneixes a molts músics joves també, tot i que ja tens una trajectòria, però tu estàs vinculat també a músics joves, i Coltrane segueix sent un far, no? Il·lumina tant a grans com a petits.
1: Sí, és el far més important del jazz. És a dir, el jazz, diguem, d'alguna manera, per dir-ho una mica radical, que vaig a dir, però va morir amb ell el 1967, perquè el jazz venia llavors ja tot el pop, diguem, tota la joventut que comprava els discos i tal, ja anava per una altra banda, i el jazz va acabar amb ell, diguem. Llavors, quan es va recuperar el jazz, diguem, als anys 80, doncs Coltrane estava allà, els seus discos i tot es havia estudiat d'allà.
0: I quan tu penses en crear un projecte, que ara parlarem d'aquest projecte, però quan penses en recuperar o retre un tribut o mostrar aquesta història, aquesta música, aquest personatge amb un concert, no? amb uns músics, com imagines que pots reimaginar aquesta música, no? Anem a fer-la com la va escriure? Anem a donar-li una volta perquè igual no ho podrem tocar mai? Com has plantejat aquesta recuperació de Coltrane?
1: Coltrane sempre hi ha estat, és a dir, que nosaltres, diguem, no hem recuperat. Sempre s'està tocant aquesta música, nosaltres toquem el Moments Notice, Grand Central Park West, això sempre s'ha estat tocant. El que hem volgut és recollir en un concert, doncs, fer tota la seva música amb una certa organització i que hi hagi una mica de relat. és cert que hi ha algunes peces que de vegades no s'interpreten gaire, com és el My Favorite Things, i sobretot, la part potser més crítica del concert, la que ens ha costat més i ens fa molt més respecte, i esperem que això el públic ho apreciarà molt, és quan toquem el segon moviment de Love Supreme, que és la, diguem, l'obra màxima de Coltrane, que va ser gravada el desembre del 64.
0: I els músics que composen la formació, perquè, clar, el saxo aquí havia de tenir protagonisme, tu en tries dos i una base rítmica, lògicament, i des de la bateria vas impulsant el projecte i el discurs, la narrativa de la proposta. Com tries? Perquè és difícil aquí també triar quins seran els saxos, sobretot, entenc.
1: El saxo alt és, diguem, el Carles Pineda, perquè som companys de fa molt temps i tots els projectes els fem junts perquè ens tenim molta confiança. I perquè amb ell ja havíem tocat tot el repertori aquí, precisament a Terrassa, l'any 20, em sembla que l'any 20, que vam tocar tot el disc de Cannonball Adderley, saxo alt, amb John Coltrane, saxo tenor. I aleshores, doncs, el lloc d'honor era qui serà el saxo tenor. Que era molt important, aleshores. Vaig tenir pocs dubtes, vaig pensar també agafar algú jove, però al final vaig dir, no, he d'agafar un veterà, he d'agafar una persona que va començar amb el jazz a finals dels 70, quan encara era una altra època, i que té una gran experiència. Llavors, de seguida, vaig anar a parar amb en Ramon Cardo, que és un músic valencià que va venir a Barcelona l'any 83... I que ha treballat molt per aquí, i llavors ell té potser és dels millors que podem trobar a Europa, que tingui més el missatge de Coltrane més incorporat i assumit.
0: I a la rítmica t'acompanyen?
1: La rítmica, el nou vingut, que ha estat més de 10 anys als Estats Units, però que ara ha tornat, va marxar molt jove i ens va privar del seu talent aquí, però ara ha tornat, és el Joel González, que quan va començar el coneixíem perquè li agradava molt i el tenia molt estudiat, el McCoy Tyner, el pianista de John Coltrane.
0: Sí, perquè té un toc percutiu que recorda a McCoy Tyner.
1: Sí, sí, ell de natural ja tocava així de jove i ara ho té tot molt destilat, l'estil del McCoy Tyner.
0: I el baix a qui presentes?
1: Ens presentem el Pau Lligades, que és company d'en Carles Pineda i meu en alguns projectes. És un baixista que ell va col·laborar fa uns anys amb els germans Casares, que van fer tot el Love Supreme. Amb els quatre moviments van fer ells. Van fer aquest projecte fa uns anys. I això li dona... Ell coneix molt bé el Jimmy Garrison, el contrabaixista d'en John Coltrane.
0: Estem parlant de cinc elements aquí, hi ha coneixedors de la música i que el projecte que veu estrenar, de fet, ara fa poquet a la plaça de la Vila de Gràcia, a l'Hora del Jazz, amb bona acollida. Era la primera posta en escena, sempre costa, suposo, el primer moment. Quina impressió en vas treure?
1: Sí, va ser impressionant, perquè nosaltres, doncs, aquesta música la tocàvem amb molt respecte al local d'assaig, la vam estar provant molt, però no sabíem com seria el posar-la en un escenari, més un escenari tan, diguem, aire lliure i tan, un escenari tan important amb un públic tan bo com hi ha allà a la plaça de la Vila Gràcia. I des del primer moment va sonar molt, molt fort, tal com volíem, amb la força, la intensitat que de la música de John Coltrane.
0: La segona posta així davant del públic serà aquí a la Nova Jazzcava el proper dia 17 d'octubre, aquest inici del cicle centenari John Coltrane, que ja Terrassa té previst fins a finals d'any, i un escenari que coneixeu tots molt bé. Suposo que aquesta proximitat, la idea de club, canvia una mica la manera de mostrar-vos, o per vosaltres és una mica indiferent allà on toquis?
1: No, la Nova Jazzcava sempre és un lloc que, bueno, abans se'n deia que era la catedral del jazz de Catalunya, no sabem, però segurament. Però tocar aquí el Coltrane...
0: Ja hagués estat bé que hagués tocat aquí el Coltrane, oi? Com a catedral per part espiritual.
1: Hauria hagut de venir, segurament.
0: Sí, perquè no va venir mai.
1: No va venir mai a Catalunya, John Coltrane, no. va estar, el més a prop que va estar va ser París, em sembla. Bueno, i a la Costa Blava, també, els festivals que feia l'estiu dels anys 60.
0: Però vaja, el dia 17 hi serà, perquè avui ha vingut en John, un títol que has posat però que no és baladí.
1: Sí, això, avui ha vingut en John, és una frase que va dir Sonny Rollins, també és, que va morir ara precisament aquesta primavera. Era de la mateixa generació que en Coltrane, es van conèixer molt, es respectaven mútuament, es tenien com... Pues Rollins va haver un moment quan Coltrane va gravar Jan Steps, que es va retirar a estudiar, va deixar de tocar en públic, etcètera. Hi ha una connexió molt especial entre aquests dos homes, aquests dos músics, que només van gravar una vegada junts, d'una manera gairebé circumstancial, però quan Coltrane va morir, en Rollins va dir en John no ha canviat d'allà de lloc, perquè allà on ha anat ara, ell ja hi era. Volem dir que els últims anys de Coltrane, la música que feia era tan espiritual que era com que anava pujant al cel, com hem dit abans. El cas és que en Rollins llavors l'ha sobreviscut, en Rollins va morir amb 96 anys. Doncs tots aquests anys que va sobreviure amb en Coltrane, que va morir als 41, tots aquests anys, els anys 70, els anys 80, 90, 2000, en Coltrane, en Rollins de vegades somiava, tenia somnis recurrents, que era que venia en John Coltrane i estàvem parlant una estona. I deia això, avui ha vingut en John, hem estat parlant una estona.
0: Doncs el dia 17 d'octubre també tornarà en John, ho farà al Club del Passatge TTB Montoliu, impulsat per aquest nou projecte de la mà de Pau Bombardó, amb el que avui hem volgut explicar aquí al Jazz Club mentre escoltàvem My Favorite Things de fons. Moltes gràcies, Pau.
1: Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem el dia 17.

0: Avui ha vingut en John, inaugura aquest cicle de centenari a John Coltrane, que seguirà amb altres cites al novembre, concretament el dia 14, amb el trio del pianista californià Bruce Barth, amb Mark Johnson al contrabaix i Stephen Kiok a la bateria, amb convidat europeu el saxofonista Piero Odorizzi, i el dia 27 amb David Pastor i Adrian Cunningham. Estaran acompanyats per Ignasi Terraza, Digi Foster i Joan Casares. Ells faran un homenatge a John Coltrane, a Miles Davis, en el seu centenari. I per rematar aquest cicle, el desembre ja, el dia 17 concretament, Anton Hall, el baterista nòrdic amb formació de quartet i un quartet de luxe, amb Llibert Fortuny, amb Albert Bové, també amb Tom Garberton al contrabaix, tocaran Plays Coltrane 100 anys.
1: Jazz Club.
0: 1965 va estar un any crucial a la carrera de l'incomparable saxofonista de Carolina del Nord, un dels més influents de la història del jazz, tant en l'apartat tècnic com espiritual. Coincidint amb el centenari del seu naixement i amb múltiples projectes a l'entorn de la seva música que hi ha previstos, hem volgut recuperar el jazzback que li dedicà Carles Torra.

1965 va ser un any brutalment creatiu per John Coltrane. Dintre de la meteòrica carrera d'aquest saxofonista com a líder, iniciada a finals de la dècada de 1950, coincidint amb el seu pas pel sextet de Miles Davis. 6 mesos després d'haver publicat aquest A Love Supreme, que sona de fons, un dels discos més importants de la història del jazz, Coltrane sorprèn tothom amb Ascension, una obra que esdevindrà del tot referencial en l'àmbit del free jazz, un nou estil també conegut aleshores com la New Theory.

Considerat com un dels treballs capitals de l'avantguarda jazzística de tots els temps, a Ascension, Coltrane amplia el seu clàssic quartet, en el que hi figuren el pianista McCoy Tyner, el contrabaixista Jimmy Garrison i el bateria Elvin Jones, amb un estol d'instrumentistes insignes, com ara els trompetistes Freddie Hubbard i Dewey Johnson, o els saxofonistes Pharoah Sanders i Marion Brown.

A l'estiu de 1965, Coltrane torna a entrar als estudis de gravació per enregistrar Kulu Se Mama, un àlbum articulat a l'entorn d'un poema del percussionista i cantant de Nova Orleans, Juno Lewis, on reclama un Afro-American Art Center que sigui una llar pels sense casa i futurs fills dels tambors.

A Meditations, publicat a finals de 1965, el genial saxofonista de Carolina del Nord reprèn la seva personal visió espiritualista dels mites de la tradició judeocristiana mitjançant una suite de 5 temes que inclou aquest love que estem sentint ara mateix. Es tracta de l'última gravació que Coltrane farà amb els seus inseparables McCoy Tyner i Elvin Jones i a la qual incorpora el saxofonista Pharoah Sanders i el bateria Rashid Ali. Tot i que el febrer de 1967, 5 mesos abans de la seva mort, Coltrane gravarà una altra obra mestra a duo amb Rashid Ali, intitulada Interstellar Space, el de 1965 va ser un any crucial en la carrera d'aquest saxofonista incomparable, un dels més influents de la història del jazz, tant en l'apartat tècnic com en la vessant espiritual.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: A la nova Jazz Cava ens trobàvem a la presentació de la temporada estable 2026-2027, ara fa uns dies, i hi havia ocasió de presentar els concerts que tindran lloc aquest primer mes d'octubre, el primer mes de la programació del Club del Passatge TT Montoliu. Planava sobre la sala, doncs, uns aniversaris importants. Hem parlat amb Pau Bombardó sobre el seu projecte Vingut en John, d'homenatge a John Coltrane, i ara volem també conversar avui al Jazz Club amb Xavi Castillo. Ell és agarenc, contrabaixista, compositor també, líder de banda i embolicat no només amb el jazz, sinó també amb la clàssica, amb 40.000 coses, però amb molt de respecte pels mestres, sobretot del seu instrument. I un d'ells, per descomptat, i també estimat a Terrassa, és Ray Brown. Ray Brown, del qual també es commemora centenari. Així que volem saber, Xavi, què tal, com estàs?
2: Molt bones.
1: Volem saber quin una n'has pensat per recordar, suposo que un músic que t'ha influenciat també dins del que tu has anat explicant amb el contrabaix.
2: Totalment. Clar, tothom té clar que és el centenari de John Coltrane, però no gaire gent té clara que és el centenari de Ray Brown, també. Clar, i jo vaig dir, opa, això com a baixista, però ja no només com a baixista. Ah, ha vingut aquí, ha anat a tot arreu, i molt difícil seria trobar un gran músic que no hagi tocat amb ell, o que ell no hagi gravat amb ell. Gravar ja no tant, però és que tocar ha tocat amb tothom. I a part, ja la seva última època, o bueno, ja quan va deixar d'estar a L.A., ell va formar el seu trio. I aquesta manera de trio ha sigut referent de molts trios d'avui dia. Va vent d'Oscar Peterson, però un estil més swing, més hard bop, i clar, jo crec que és una figura molt important i a la que s'havia de fer un remembering, i per això vull fer aquest projecte de Remember Ray Brown. I per això ho faig amb un músic internacional, que és Christos Girolatsitis, que el torno a portar a la Cava, i després amb el Joan Casares a la bateria. Ara explicaré, semblarà que és una broma, però no. Tu quan vas aquí al lavabo de la Jazz Cava, hi han dos pixers més, doncs hi ha un amb la foto de Ron Carter i un altre amb la de Ray Brown. Jo sempre vaig a la de Ray Brown.
1: Aquesta és molt bona.
2: I és perquè jo em sento més identificat i m'ha influenciat molt més Ray Brown que no per Ron Carter. Tot i que també me l'estimo molt, no? Llavors...
1: I a tots dos els has escoltat aquí a la Jazz Cava, probablement? No.
2: Però...
1: Perquè han estat músics que han participat de una mica de la història de Jazz Terrassa,
2: també. Exacte, que han vingut. Clar, Ray Brown hauria de ser fa uns quants anys que va venir. O sigui, jo no sé ni si tocava quan venia.
1: I què en destaques, tu, de la manera? Perquè suposo que... no és només la importància històrica, també la manera de tocar l'instrument, la tècnica, el que s'explica. Què destacaries tu de Ray Brown?
2: No sé trobar la paraula, però no hi ha cap mena de dubte en quina nota està tocant o on està posada. Tot està molt clar i molt, amb molta energia. Llavors, és una manera de fer que a mi, potser també amb el meu TDAH, m'ha influenciat més i m'ha agradat més la manera aquesta d'afrontar l'instrument, que després ell està ben relaxat, però musicalment pot estar tocant una balada i és igual, sonarà fort i apuesto i enèrgicament.
1: Però llavors també una manera molt distintiva. Tu consideres que té una personalitat diferent?
2: Sí, ell va crear una mica d'escola, no només ell, no m'agrada tampoc dir com que una persona canviï tota la història ni la manera de fer, però sí que molts altres músics buscaven imitar-lo. Fa poc estava veient un documental de Bill Crow, també importantíssim contrabaixista, que té 98 anys i encara segueix actiu, i parlava que ell, quan començava, tots volien imitar el so de Ray Brown, de les seves notes llargues i percussió percutives a l'inici.
1: El so poder no, però sí que el tipus de formació, una de les múltiples que va utilitzar en Ray Brown, la formació de trio, és la que en Xavi Castilló ha triat pel seu concert a la Nova Jazz Cava el 24 d'octubre. Un repertori d'estàndards, que és el que acostumava a interpretar Ray Brown, però arranjats precisament pel contrabaixista nord-americà, uns arranjaments molt personals i singulars, que també ha recollit Xavi Castilló i en algun tema original que interpretarà també amb aquest estil d'arranjament tan particular que feia Ray Brown. Escoltem a Ray Brown amb aquell àlbum Jazz Cello i el tema Tango.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Residència artística, la temporada 25-26 del Club de Jazz Terrassa, i per aquesta nova temporada, que precisament es presentava al Club del Passatge Tente Montoliu fa uns dies, doncs es reafirmava la voluntat de col·laboració. Tenim l'Enric Alegre, el director de la Freddy Jazz Band i d'altres coses, aquí a la nova Jazz Cava, i aprofitem per felicitar-lo per 10 anys d'història. No és poquet, eh?
2: No, moltes gràcies. No és poquet. És... O sigui, en 10 anys sembla que hagin sigut un. O poden ser molts, però en realitat és un, perquè ha sigut intens, 10 anys intensos, i de fet que no pari això, que no pari, que sigui així, tu.
1: Bé, en el Club del Passatge Tete Montoliu teniu un espai on assajar, on treballar, i es referma aquesta col·laboració. Suposo que per una orquestra i per la dinàmica de funcionament dels assajos, de les seccions, de tota la banda, de convidats, tenir un espai més o menys propi facilita aquestes produccions. Com us sentiu en aquest marc de col·laboració?
2: Home, és perfecte. Poder tenir un espai per assajar ja és difícil, i poder tenir un espai que ens cedeix la Jazz Cava, doncs és un honor, perquè és poder vindre a assajar aquí on te fan els concerts. O sigui, més no podem demanar. És així. Nosaltres estem contents, tots, i jo personalment molt.
1: Aquesta formació combina músics joves, talent de la zona, de Matadepera, del Vallès, també músics professionals que estan en alguns dels projectes. Ara esteu en projectes nous que vareu presentar al darrer festival de Matadepera, del també ets impulsor, i és una formació encara molt més gran que el que suposa una Big Band, i m'agradaria que parléssim d'aquest projecte Moleándole.
2: Res, és això, és que amb el Ramon Olivares, que és el promotor d'aquest grup, que és el que ha fet el grup que es diu Moleándole, som molt amics des de fa quantitat d'anys, i res, ja feia temps que allò que parlàvem, hòstia, una Big Band posar aquí a tal i qual, i al final, doncs, res, resulta inclús ell, quan va fer Oleándole, jo vaig fer la Freddy's, o sigui que en el fons han sigut creats quasi paral·lelament, potser jo diria que fa 10 anys, menys que, o potser fa 11 o 12, però també, o sigui, és una cosa que ho va crear juntament que jo vaig crear la Freddy's, és com un paral·lelisme. I al final vam decidir per què no fem això, per què no ho provem, i ells van gravar el disc aquest amb temes del Shorter, i l'any passat al Festival de Matadepera vam fer un tastet i vam tocar tres temes, que és el projecte nou que tenim ganes de presentar el 2027 amb el Leandro i la Freddy Jazz Band. També haig de dir una mica en referent a la Freddy's, que la Freddy's és una Big Band, jo diria ara ja és una Big Band jove, no és una Big Band de nens, ja s'han fet grans, són joves, però és una Big Band jove, i jo m'agradaria destacar ja que és una Big Band professional, perquè al voltant d'ella hi ha tota una sèrie de professionals, hi ha una roda de molts músics que han vingut, jo diria que hi ha entre 40 o 45 músics que toquen amb la Freddy Jazz Band, i això és bonic també, perquè hi ha molta gent que la coneix i que tenen ganes de tocar, i és una cosa que va pujant progressivament. I també hi ha molta gent ja de Terrassa que també estan tocant, i també gent del taller o l'ESMUC, i o sigui que s'ha fet gran, i s'ha fet no professional, però semiprofessional, vull dir que ja,
1: home, la professionalitat està amb el fer bé la feina, tenir bolos, surt amb bolos, sobretot. Això és important, i de fet ara

0: Platges Club, i la voluntat és que aquest disc sortirà, aniran sortint treball amb diferents temes. Anireu, quan teniu previst que això es pugui ja considerar una presentació discogràfica?
1: Ara surt el 20, avui el dia 2 sortirà aquesta, el single, el primer single, que és Miyako. El 23 d'octubre sortirà el Goodbye Port by Heart del Mingus, i segurament que ja al gener, l'any que ve, sortirà Speak No Evil del Shorter, també. Tot això que estic parlant és el que surt amb la Freddy's, o Leandro, amb la Freddy's es van. I de cara al mes de març, no diria que al mes de març, sortiran dos temes més. O sigui, hi haurà 5 temes de repertori de Big Band amb la Freddy's es van i Leandro. La idea és acabar fent un LP, un disc, però al començament segurament que el projecte el farà, o sigui, quan es porti els concerts, sortirà el Leandro fent 5 temes, o 5 o 6 temes, i la Freddy sortirà fent 5 o 6 temes més amb el Leandro. Això és el primer pas que fem, perquè és un projecte molt gran, i segurament que començarem així, perquè s'han d'escriure temes, vull dir, això és difícil.
0: Aquesta mateixa setmana ha sortit a la llum, a totes les plataformes, una peça, un EP, d'aquesta nova aliança entre la Freddy Jasvan i Oleandole. És Miyako, el tema, un original de Gwon Shorter, arranjat per aquesta formació, per aquests dos llenguatges, i anirem, doncs, tenint altres peces d'aquest nou treball, un work in progress que veurà la llum finalment el 2027, però que des del Jazz Club anirem anunciant.

0: de formats, de llenguatges, com és el jazz i el flamenc, i tot plegat recollit en un projecte un discogràfic i en directes, esperem. Doncs aquí anirem punxant aquests EPs a mesura que ens vagin arribant. Enric Alegre, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Susana.
0: I aprofitem també per dir una nova que s'ha presentat a Terrassa en roda de premsa, i és la col·laboració, el reformar aquesta col·laboració entre el club i la Fredis, i a més que els associats de la Fredis es van, que també s'inicia per aquí una nova aventura, tinguin accés als concerts en directe, també amb els descomptes que més o menys va establint el Club de Jazz amb els seus socis i amb els de l'entitat. Així que tot són bones notícies.
1: I tant.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Beauty in You. Beauty in You és l'últim EP dels tres llançats a les plataformes de la saxofonista, cantant i compositora, també terrassenca. Ella és l'encarregada aquesta mateixa setmana de donar el tret de sortida a les jam sessions del Club del Passatge Tete Montoliu, una jam amb ADN agarenc, Roc Calvet a la guitarra, Pep Coca al contrabaix i Sergi Torrejón a la bateria. Altres jams, sabeu que la jam és l'espai tradicional dels dijous a Terrassa, un espai de contribució a formacions noves, a nous projectes i, sobretot, al talent jove i emergent. I al llarg del mes d'octubre, doncs, hi ha previst també un altre terrassenc, el trombonista Pol Xavier Ballarín, que s'estrena al Club d'Agarenc. També hi haurà la col·laboració habitual des de ja fa unes quantes edicions amb el taller de músics ESEM, amb Joana Puig, la cantant amb quartet, i també hi haurà la formació Paral·lel 40. Així que aquestes són les jams previstes a Terrassa aquest mes d'octubre.

0: Jazz Club.
1: I a més de les Jam Sessions, el Club Jazz Terrassa manté també una de les senyes d'identitat de la seva programació estable, els dimecres de ball social amb la comunitat de l'Indy Hop, i aquesta arrencada de directes també es preveu per aquesta mateixa setmana, el dia 9, amb la formació capitanejada pel saxofonista Nil Mujal, que porta per nom Swing Shot Band. Ells faran ballar segur a tot el públic que s'acosti i als aficionats al swing que s'acostin fins a la nova Jazz Cava.

fins aquí el Jazz Club d'avui, un programa especial que hem fet des de la nova Jazz Cava, aprofitant la presentació en roda de premsa de la nova temporada estable, i hem d'agrair a Oriol Becartit la seva col·laboració com a enginyer de so, i des dels estudis de la Ràdio Municipal de Terrassa, com sempre, amb Manolo Guerrero a les vies de so. I tornarem la setmana vinent amb un nou Jazz Club.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: Ràdio Arenys.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
4: Hola, què tal, amics? Avui parlarem de la trobada de germanor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que es durà a terme el dilluns que ve a Girona, i tindrem també unes declaracions de Monsenyor Jordi Bartomeu, oficial del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe i professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va estar a la diòcesi de Girona per oferir dues conferències sobre la participació dels laics en la vida i la responsabilitat pastoral de les parròquies. També en Narcís Mir ens farà la crítica de cinema de valors. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
5: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
6: Benvolguts i benvolgudes. Tot és a punt. Veniu a la festa. Escoltem l'Evangeli segons Sant Mateu aquest diumenge. La festa de la que ens parla l'Evangeli és el regne de Déu. El banquet del que ens parla l'Evangeli d'aquest diumenge és l'Eucaristia. Un banquet al qual hi hem d'acudir ben disposats i fent atenció a les diferents parts que la composen. Cant d'entrada, salutació, acte penitencial, litúrgia de la paraula, homilia, professió de fe, pregàries dels fidels, ofertori, prefaci i pregària eucarística, amb la consagració pel centre, pregària del Pare Nostre, ritus de la pau, comunió i benedicció final amb el seu comiat. Ens diu el Concili Vaticà II que l'Església ha venerat sempre les Sagrades Escriptures, igual que el mateix cos del Senyor, no deixant de prendre de la taula i de distribuir als fidels el pa de vida, tant de la paraula de Déu com del cos de Crist, sobretot en la Sagrada Litúrgia. La paraula de Déu i el cos i la sang de Crist centren, doncs, la celebració i constitueixen les dues parts centrals de l'Eucaristia. La paraula oberta a tots aquells capaços d'escoltar-la. La taula de l'Eucaristia, reservada als qui havent rebut els sacraments de la iniciació cristiana, participen del cos i de la sang de Crist. En la tradició de l'Església està present la participació dels catecúmens en l'escolta de la paraula de Déu, i és quan ja han estat incorporats a l'Església per mitjà dels sacraments d'iniciació cristiana, que participen plenament de la celebració eucarística. La paraula de Déu ens alimenta, ens introdueix i ens prepara per participar del pa i del vi que esdevenen el cos i sang de Crist. És per als fidels, doncs, molt important assistir a la celebració de l'Eucaristia amb puntualitat, participant amb l'orella atenta al que Déu ens hi diu i amb el cor obert el que d'ell rebem. El Concili Vaticà II va voler animar el desig de conduir els cristians a comprendre la grandesa de la fe i la bellesa de l'encontre en Crist en l'Eucaristia. Per aquest motiu, i amb la guia de l'Esperit Sant, cercar una renovació de la litúrgia per tal que l'Església continuï vivint d'ella i es renovi gràcies a ella. Un tema central aquest que els pares conciliars van subratllar amb la formació litúrgica dels fidels, indispensable per a una veritable renovació. Es creix així en el coneixement del gran do que Déu ens ha donat en l'Eucaristia. L'Eucaristia és, doncs, un esdeveniment meravellós en el qual el mateix Jesucrist es fa present. Participar en la missa és viure una altra vegada la passió i la mort redentora del Senyor, ens deia el Papa Francesc. És una teofania en el Senyor, Ell es fa present a l'altar per a ser ofert al Pare per a la salvació del món. La missa és el banquet que el Senyor ens té preparat. Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: Anem tot seguit d'escoltar El Punt de Vista, que avui el tenim a l'altre costat de la via telefònica, el seu protagonista, que és en Jordi Pacheco. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, Àngel.
0: En Jordi Pacheco acaba de treure el llibre Entre Gaudí i el cel, i ell mateix ens fa 5 cèntims d'aquesta obra. Quan vulgui, Jordi.
1: En efecte, doncs, des d'aquesta primera setmana d'octubre es troba a les llibreries Entre Gaudí i el cel, com has dit, Les 36 hores del Papa Lleó a Catalunya, un llibre signat per un servidor i per en Xavier Pete i publicat per l'editorial Albada. Es diu que les grans cròniques acostumen a explicar a les multituds, però la memòria sol conservar els detalls. Llavors, Entre Gaudí i el cel és un relat ple de detalls a peu de carrer dels dos dies que va passar el Papa Lleó XIV al nostre país. En aquest període intens seguim Lleó XIV en els seus actes oficials, a la catedral, a Montserrat, a Brians, al Raval, a l'estadi olímpic de Montjuïc o a la basílica de la Sagrada Família. Però ho fem per explicar les històries, sobretot amagades, no?, de les persones que donen sentit a aquest pelegrinatge, que són els voluntaris, els joves, artistes, famílies, pelegrins, infants, que van viure la visita d'una manera irrepetible, cadascú a la seva manera. En el relat reconstruïm l'ambient dels carrers, els vestidors de l'organització, també els gestos espontanis del Papa Lleó XIV, les converses que no van aparèixer als titulars i els instants que van emocionar milers de persones. En definitiva, aquest llibre, Entre Gaudí i el cel, és un retrat, és el retrat d'una ciutat, d'un papa i d'un moment històric. El testimoni que conserva, diríem, la memòria d'unes hores que molts recordaran tota la vida.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Aquest proper dilluns, dia 12, es du a terme la 60 trobada de germanor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. A les 12 del migdia hi haurà una missa a l'església de Santa Susanna del Mercadal i després dinar de germanor a Palau. Benvingut, Jaume Torrent, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En Jaume Torrent és el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Com es prepara, Jaume, aquesta trobada, 60 anys preparant-la?
1: Sí, doncs es prepara amb molta il·lusió i animats perquè arribi aquest dia i ens puguem retrobar tots en aquesta celebració.
0: Quanta gent s'hi espera?
1: Pues estem ara, en aquests moments, amb 280 persones.
0: Molt bé. Els actes començaran ben aviat, no, Jaume?
1: Sí. Començarem a les 10, a la plaça 1 d'Octubre, davant de l'Església de Santa Susanna del Mercadal, amb una audició de sardanes, que esperem que la gent també disfruti d'això. I a continuació, a les 12, farem la missa solemne, presidida pel nostre bisbe Fra Octavi, i a continuació anirem cap al pavelló municipal de Palau II. Allà hi farem el dinar de germanor.
0: Les persones que participaran en aquesta celebració d'aquesta 60a trobada, d'on són? De quins punts?
1: Bé, són de tot el bisbat de Girona, i és molta gent que ha peregrinat amb nosaltres a diferents anys, i també acompanyants que no poden fer la peregrinació, però que són col·laboradors a les diferents delegacions o a Girona mateix, i són col·laboradors i amics de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, i està tothom convidat.
0: Clar, aquí deuen haver-hi persones, doncs, que venen als pelegrinatges i després els voluntaris, no?
1: Sí. Aquí estem incluïts tots. Estem incluïts tots. Tots els que fem el pelegrinatge, inclús doncs, els que venen com a malalts o discapacitats, i els voluntaris, els equips metges i els diferents equips col·laboradors, tots voluntaris, i està tothom convidat.
0: Quants voluntaris sou a l'Hospitalitat?
1: Bé, els voluntaris fluctuem una mica. Jo ara et diria que en l'última peregrinació vam ser uns 180 voluntaris. Però, esclar, cada any hi ha gent que nova, hi ha gent que no pot venir, vull dir que els voluntaris van fluctuant. Sí que és veritat, i això ja ho hem comentat alguna vegada, que el que fa una peregrinació a Lourdes, jo diria, m'atreviria a dir com un 95%, repeteix. Però, bé, de vegades hi ha gent que pot continuar molts anys, i hi ha gent doncs, que es queda pel camí. Sobretot els joves que comencen a universitats, comencen a treballar, gent de mitja edat que comença amb obligacions familiars, amb fills, i bueno, es van quedant. Però bueno, per sort, amb 60 anys, hem anat sempre continuant i siguent una peregrinació, jo diria que bastant exemplar pel número de gent que som, comparant-nos amb altres hospitalitats d'arreu de Catalunya i d'arreu d'Espanya.
0: El perfil dels voluntaris, quin és?
1: És molt variat. Tenim voluntaris de 16 i 14 anys, tenim voluntaris de totes les edats, i jo et diria que ara la majoria de la gent, com en molts voluntariats, doncs és gent gran amb una vitalitat de voluntariat, en edat de jubilació, doncs, bueno, perquè no s'ha de demanar festes, no s'ha de demanar... És complicat. Sempre ens agafen dies laborables, ens agafen dies feiners, i és complicat que la gent pugui demanar feina. Però, bueno, som tots molt benvinguts.
0: Si tu deies que els que van a Lourdes després tornen, ho deies pels voluntaris o també pels malalts, pels pelegrins que hi van?
1: Jo diria que tothom torna.
0: I per què, Jaume? Jaume, per què?
1: Perquè a Lourdes es respira, després de tants i tants anys, 150 anys, doncs s'aspira encara a la presència de la Mare de Déu. El respecte que hi ha amb tota la gent que peregrina que ens trobem a Lourdes, que jo crec que una mitja deu ser 25-30.000 persones peregrinant aquells dies que ens trobem nosaltres, els 5 dies que ens hi deixen estar. Trobem gent de tot el món amb el mateix esperit, amb la mateixa devoció. Allà es respira un ambient de pau, de fraternitat, que això és el que et dona. Com dèiem, com diguem sempre, vaja, allà carreguem piles, allà ens en donem compte de lo afortunats que som, no solament els voluntaris, no solament els peregrins, sinó també els malalts. Allà tothom queda conformat i queda content amb el que té.
0: Sí, el que no saben potser els nostres oïdors és que els voluntaris han de pagar el viatge, Jaume?
1: Sí, això s'han de pagar. La nostra feina és mantenir una mica els preus, intentar que no. No és un viatge barat, però la satisfacció, per descomptat, que és grandiosa. I no, sí, tots ens hem de pagar. Tots ens hem de pagar el viatge, i els voluntaris, peregrins i tots els equips, inclús ajudem o paguem amb el bitllet una part de les persones més vulnerables, persones malalts, persones de residència que tenen més dificultat, doncs, bueno, ells paguen una mica menys, i el resto dels voluntaris paguem una part d'aquest bitllet. Petita, com que són molts, queda molt, molt repartit, però tots col·laborem perquè tothom pugui venir.
0: I ara ja esteu preparant el proper pelegrinatge?
1: Sí. Per descomptat, aquí no es para. El juny, quan vam marxar de Lourdes, ja teníem els hotels reservats. Aquest mes d'octubre estem demanant les dates del 28, perquè tenim les dates confirmades del 27, i a finals de mes ja hem de fer, hem d'enviar a Lourdes tot el programa per reservar els espais, per fer tots els actes que vulguem fer. I a partir d'aquí, al febrer, es confirmen els programes, es confirmen els llocs, confirmem els hotels, o sigui que no es para, és d'un any per l'altre, sinó et queda sense llocs per celebrar els actes.
0: Quan hi aneu, properament?
1: Les dates són les mateixes que l'any passat, del 24 al 28 de juny, sí. I el que canvia, doncs, és el dia, que aquest any marxem un dijous i tornem un dilluns.
0: Molt bé.
1: Ara feia uns quants anys que marxàvem en dimecres i tornàvem en diumenge.
0: Ja tindrem temps de parlar-ne'n, del 24 al 28 de juny.
1: Doncs, espero que sí.
0: Sí. Aquest dilluns, dia 12, doncs, hi ha aquesta 60a trobada de germanor de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, de Girona. A les 12 hi haurà la missa, presidida pel nostre bisbe Octavi, a l'església de Santa Susana del Mercadal, i després dinar de germanor a Palau. I a les 10, sardanes a la plaça de l'1 d'octubre. Doncs Jaume Torrent, president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona, gràcies per estar amb nosaltres i que sigui un èxit.
1: Si em permets, voldria dir que tenim una petita sorpresa sortint de missa, i que demanaríem a la gent que pugui estar escoltant i que vingui a la celebració, que portin tots el mocador folar que portem a la peregrinació, el groc amb la Mare de Déu dibuixada, perquè el necessitarem per fer una sorpresa.
0: D'acord?
1: Aprofito.
0: Molt bé, Jaume, que vagi bé.
1: Molt bé, gràcies, Àngels. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Un cop al mes aquí en el nostre programa de ràdio tenim aquesta crítica de cinema de valors que ens porta el nostre cineasta Narcís Mir. Bon dia, Narcís.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Bon dia, Narcís. Quina pel·lícula ens portes avui? Què ens recomanes?
3: Doncs mira, com que sempre parlem de pel·lícules amb valors, crec que és una pel·lícula que encaixa perfectament amb tot això que parlem sempre que parlem de cinema amb valors, i és una pel·lícula superinteressant i una producció espanyola, i podríem dir que ara als cinemes hi ha aquest esclat de la gran producció espanyola, que és La Bola Negra, però jo crec que les cartelleres potser ha passat una mica desapercebuda, però hi ha una altra producció espanyola, que és El Ser Querido, i és una pel·lícula realment excepcional, sobretot pels dos actors protagonistes, que són Vicky Luengo i Javier Bardem, que estan increïbles i ho fan molt bé. I és l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que és el responsable de pel·lícules tan interessants com Las Bestias, El Reino o Que Dios nos perdone. I ara explico una història que és relativament senzilla, que és un director de cinema ja consagrat i que porta moltes pel·lícules a les seves espatlles i que fins i tot havia guanyat un Òscar i per això està tan consagrat i reconegut, i decideix fer una nova pel·lícula i contractar com a actriu principal a la seva filla. El que passa és que la relació amb la seva filla es va trencar fa molt de temps, porten 13 anys sense veure's, i una mica el que recull la pel·lícula és aquesta relació entre el pare i la filla després d'una relació trencada d'una manera que a la pel·lícula tampoc s'explica ben bé com es va arribar a trencar, però sí que és interessant, com dèiem, de parlar de valors, perquè és una pel·lícula que t'enganxa de mica en mica i que parla de temes que tenim interessants com l'abandonament, la culpa, la necessitat de reconeixement i de les relacions trencades i danyades al llarg del pas del temps. No? I en aquest cas, de manera molt important també, com que se centra en el món del cinema i en el món artístic, també hi ha un component molt important de com l'ego artístic pot arribar a justificar els comportaments destructius i sobretot el trencament de relacions entre familiars. Per tant, tot això s'explica mentre funciona el rodatge. És una pel·lícula molt interessant perquè parla del cinema dins del cinema, és a dir, tota l'estona de la pel·lícula vas veient com van rodant les diferents escenes de la producció d'aquest protagonista, que és Javier Bardem, que intenta fer una nova pel·lícula que el porti també al reconeixement i als premis. I funciona molt bé, sobretot, la relació entre pare i filla, no? I sobretot és d'aquestes pel·lícules que quan surts del cinema durant molta estona te fa pensar, no? De moltes vegades de relacions que s'han trencat, de per què en petites coses t'has anat distanciant de persones que estimaves. Per tant, és d'aquestes pel·lícules que queda un pòsit i que sobre els valors familiars i els valors de la culpabilitat i de tenir un ego massa desmesurat te fan reflexionar. Per tant, és una pel·lícula realment interessant i jo diria molt recomanable per veure aquests dies al cinema.
0: Molt bé. La pel·lícula es diu El Ser Querido.
3: El Ser Querido. I és d'aquestes que té una duració de més de 2 hores. Eh?
0: Carai,
3: 2 hores i 4.
0: Són de les que t'agraden a tu.
3: Sí, sé que no t'agrada que sigui tan llarg, però sí que és una pel·lícula d'aquestes que vas entrant-hi de mica en mica, eh? Tot i que sigui llarga, no es fa pesada, i a més, te va deixant un pòsit que això, quan surts del cinema, te fa pensar durant dies.
0: Molt bé, gràcies, Narcís Mir. Mirarem aquesta pel·lícula a les sales de cinema. El Ser Querido. Fins la setmana que ve, Narcís, que vagi bé.
3: Això, fins la propera. Una abraçada.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Ara fa pocs dies ens visitava Monsenyor Jordi Bartomeu, oficial del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe i professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va oferir 2 conferències a la nostra diòcesi sobre la participació dels laics en la vida i la responsabilitat pastoral de les parròquies. La primera sessió va tenir lloc a la Casa Santa Helena de Solius en el decurs d'una jornada de formació adreçada als preveres i diaques de la diòcesi. Al vespre va pronunciar una segona conferència al Casal Bisbe Cartanyà de Girona, oberta al laicat i al conjunt de la comunitat parroquial, que va ser presentada pel nostre bisbe Fra Octavi. En conversa amb el nostre company Xavier Roca, Monsenyor Bartomeu parlava dels nous reptes de l'Església actual, sobretot amb la manca de capellans i del paper dels laics.
4: Veig que en aquests moments les nostres esglésies particulars a Catalunya tenen l'ocasió per repensar-se com un lloc que encara pot ser un espai de sentit, un espai on, on la gent del nostre temps pot trobar sentit a la seva vida, a la seva, al que és humà. I més estem pensant en este moment, en este llindar que suposa la intel·ligència artificial i esta, la tecnologia que pot fins i tot tenir característiques humanes. Però també és un moment per repensar les nostres esglésies de el que és la, la territorialitat, repensar l'autoritat, perquè tot això porta a dir si no hi ha prous rectors, ja no hi ha principi d'autoritat a l'Església. Doncs no, poden haure no ordenats, com laics, diaques permanents, comunitats de religioses, que puguen exercitar una autoritat a l'Església. Però això suposa que aquesta autoritat no sigui autoritarisme. No? També tenim un problema, un repte, que no és tan problema com un repte, com repensar l'associacionisme de tipus carismàtic. I amb ell, aquest repte ens porta a pensar el for intern, for extern, com se relacionen les nostres comunitats i, per tant, que la nostra gent pugui viure en una certa pau, però també en criteri. El que hem experimentat els últims darrers 40 anys de primavera i moviments, que sí, que han sigut un gran bé a l'Església, però potser necessiten un acomodament més clar dins de les parròquies que en diríem de tota la vida. Un altre repte, la falta de mossens, evidentment, però aquest repte va junt amb unes parròquies dirigides també per laics, és a dir, com incorporar no ordenats a la direcció parroquial. Ja no tant pensar com cooperadors, i sí com a participants de l'exercici del cura pastoral, que és a proposta del 517, paràgraf segon.
5: Quines qualitats han de tenir les persones laiques a qui se'ls confien més responsabilitats en el si de les parròquies?
4: Jo vull pensar, i això el llibre ho intenta desenvolupar, que són les mateixes qualitats que té un mossèn i que té qualsevol que senti aquesta crida, aquesta interpel·lació que ens fa Crist a tots, a prendre'ns cura de la nostra realitat, en concret, en aquest cas, la realitat eclesial. És a dir, laics, laiques, religiosos, religioses, mossens, no? Que estimin Déu, és a dir, que tinguin una vida interior, però que, a més, que vegin aquest repte una oportunitat també personal per formar-se, per continuar una formació i això, perquè sí, realment no podem improvisar tot això. Tenim que conèixer bé la teologia, el dret, per fer les coses ben fetes. També gent molt humana, gent que se senti cridada a humanitzar la realitat que ens envolta. Començant per la família, continuant pel lloc de treball, el temps d'oci. Doncs aquesta gent està, penso que més té unes qualitats que poden ser considerades pel bisbe, que és el que crida, és una missió canònica, perquè veu que hi ha gent humana que ha descobert la seva humanitat com un trampolí per ajudar altres. Insistixo, no són les qualitats especials, sinó que especials que els fa uns superhòmens o que els fa més bé gent que troba des de la seva vulnerabilitat, des de la seva sempre mancança, perquè un no es veu mai capacitat per a una qualsevol tasca, no? Des de la seva vulnerabilitat veu un camí per donar un cop de mà als altres. Per tant, no són tampoc qualitats tan especials.
0: Repassem tot seguit algunes de les activitats més importants per als propers dies. Aquest diumenge, festa de la Mare de Déu del Remei a Anglès. A les 10 del matí, missa a l'església parroquial. Rumiatge al Santuari dels Àngels, organitzat per les parròquies de Salt. Missa a les 12 del migdia. Després, dinar de germanor i pregària de comiat. Surten en autocar i també a peu. Més informació a les parròquies. Ordenació sacerdotal de fra Enric Casanovas, frare caputxí d'Arenys de Mar. A 8:15 del vespre, el convent dels caputxins d'Arenys anirà a càrrec del bisbe fra Octavi. Dilluns, mostra d'imatgeria religiosa, 11:45 del migdia, a l'església del Carme d'Olot. Les imatges de vestir, acte amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Acabem l'Església Viva, però abans anem a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 11 d'octubre, amb el doctor Joan Farria, qui acomiadem, que ens ha estat acompanyant doncs, durant una bona colla de setmanes. Gràcies, Joan.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Joan Farria és professor de Filologia de la Universitat de Girona, de Sagrada Escriptura de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i membre de l'equip parroquial de Santa Maria de Pineda de Mar. Per tant, Joan, un honor que hagis estat amb nosaltres i esperem que no sigui l'últim.
1: Per mi ha estat un plaer i una alegria. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Joan, quan vulguis.
1: Molt bé. L'Evangeli d'avui és, com tot aquest cicle, un fragment de l'Evangeli segons Mateu. Avui, els servents que convoquen els convidats representen els predicadors que han estat maltractats i el missatge dels quals ha estat rebutjat pels dirigents jueus. La venjança del rei sembla al·ludir a la destrucció de la ciutat de Jerusalem per part dels romans l'any 70 després de Crist. Els convidats recollits pels carrers són els gentils, que acaben gaudint del banquet de noces. Però el narrador no permet que l'auditori es complagui còmodament. El cop de sorpresa arriba amb l'escena afegida del convidat que es troba a la festa sense vestit de noces. Es pot esperar que un convidat arreplegat del carrer vagi vestit de noces? Aquest vestit ha de simbolitzar fer la voluntat del meu Pare del Cel i, també, posseir una justícia que superi la dels mestres de la llei i dels fariseus i, encara, produir els fruits del regne. És a dir, una vida que prengui seriosament la gràcia rebuda en Jesucrist.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs sí, una setmana més amb vosaltres. Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, com sempre fem cada setmana, algunes interessants novetats musicals de la setmana. Per tant, sense més, anem a començar aquest Estrenes d'avui amb el més nou de Marc Andorell. Marc Andorell és un cantautor, cantant i també actor català nascut a Barcelona, però que té una estreta relació amb la població de Riudaura, a la Garrotxa. Ha guanyat en reconeixement en l'escena musical gràcies a llançaments com Un estiu com els d'abans, el seu pas per al concurs OPFest 2025, el qual va guanyar. La seva nova cançó es diu Desorbitant. I gira al voltant de la idea d'alliberar-se, de desconnectar o trobar consol i pau en el fet de sortir de la rutina o de la pressió quotidiana. Aquí tenim, per començar avui aquest Estrenes, el més nou de Marc Andorell, Desorbitant.

Iniciant el nostre camí a través d'aquestes estrenes amb el més nou de Marc Andorell, la seva nova cançó es diu Desorbitant. Seguim endavant en aquests primers minuts del programa i ara mateix anem fins a Anglaterra per escoltar el quintet anglès anomenat Blossoms i amb la seva nova cançó Husbands, el quart avançament del seu sisè àlbum d'estudi titulat de manera molt temàtica Songs from the Wedding Cake. I la cançó aprofundeix en les dinàmiques de parella, el matrimoni, les expectatives de vida adulta i el romanticisme quotidià. Husbands, el més nou de Blossoms.

La banda britànica Blossoms i la seva nova cançó, així d'haver sonat el seu host band, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Aterrem de nou a Catalunya, anem fins a Lleida per escoltar a Xènia Páez, que és una cantant i compositora nascuda a Golmés, un municipi de la comarca del Pla d'Urgell, a Lleida. L'artista va començar a compondre amb només 12 anys i va guanyar una gran notorietat popular després de convertir-se en la guanyadora d'una de les edicions del concurs musical de televisió El Piano, emès per La Sexta. Ara ens presenta la seva nova cançó, Dis-me el que sents. És el títol de la cançó principal i del seu primer àlbum d'estudi i ens parla de la incertesa, de la vulnerabilitat i el vertigen de l'amor.

Des de Lleida, així ens ha acompanyat Xènia Páez. La seva nova cançó es diu Dis-me el que sents. I així l'hem escoltada en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem a fer de nou un viatge cap a Anglaterra amb Freya Sky, que és una cantant, compositora i actriu britànica. Va guanyar reconeixement internacional en representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió Júnior l'any 2022 i ara ens presenta Bad Taste, que ens parla des de la ironia, el sarcasme i l'autoacceptació, el fet de tenir un mal gust crònic per a les relacions amoroses.

Bad Taste, aquesta és la nova cançó de Freya Sky, aquesta cantant i compositora britànica que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Alex Circuns, és una cantant, compositora i productora musical nascuda a Barcelona. És coneguda en l'escena musical emergent catalana pel seu pop electrònic i sensible. Escoltarem la cançó Desembre, que és el títol també del seu segon EP, i ens parla, fidel al seu estil, un viatge conceptual i emocional pel fred intern, l'ansietat, les pors i el pas del temps a través de les estacions de l'any.

de sempre. Aquesta és la cançó més nova d'Àlex Círcuns, aquesta cantant i compositora i productora musical nascuda a Barcelona, una altra de les seves cançons que ens ha acompanyat avui a estrenes. Anem seguint el nostre camí, ara mateix amb Ice Divine, que és una cantant i compositora nord-americana. La seva formació musical va començar a les corals escolars i els himnes de l'Església i posteriorment va polir el seu estil treballant sota la tutela dels productors Stargate. Té un so, com comprovarem, molt potent, que sovint evoca influències clàssiques com les d'Amy Winehouse o Lauryn Hill. La cançó es diu Wonder, que sentint-se amb l'apoderament personal, la identitat i el control de la teva pròpia història. Wonder, amb Ice Divine.

Així també ha sonat la veu, el so, la música de Ice Divine i aquesta cançó que es diu Wonder, una altra de les novetats de la setmana. Anem amb més històries que ens porten ara mateix fins a Joia, que és un grup de música de Catalunya que es mou entre el so independent, el rock i altres estils musicals. I és un projecte que ara mateix ens porta la cançó Cap vent no ens mou. Tercer avançament del seu esperat primer dia.

disc d'estudi anomenat Les Hores Mortes. I la lletra d'aquesta cançó explora la necessitat profunda de trobar la calma, d'aturar-se o escoltar-se i mantenir-se fidel a un mateix.

El seu nom és Lucaine, el nom artístic de Lucy Hopkins. És una cantant i compositora britànica que ens porta diferents estils, el soul, el jazz i el pop. L'artista va saltar la fama l'any 2019 quan una de les seves versions musicals va aparèixer en un programa de televisió britànic, convertint-se en la cançó més buscada a Shazam en un sol dia al Regne Unit. Des d'aleshores, bé, ha consolidat una gran carrera amb molts èxits i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Tip Street. Fa referència al carrer, un carrer molt emblemàtic situat al famós districte North End Quarter de Manchester. Ella explora la nostàlgia, la pertinença i les vivències personals lligades als racons d'aquesta ciutat. És una mena d'homenatge musical als seus propis orígens. Per tant, la veu de Lucaine, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que t'acompanya siguis on siguis. Com sempre, amb bona música d'aquí i també de fora de les nostres fronteres. Ara aterrem a Catalunya per escoltar un duet format per en Jordi Ninus. És un cantautor nascut a Barcelona, resident a Cardedeu, i que té una llarga trajectòria a les seves esquenes, musical, evidentment, amb àlbums molt destacants, com Podem tornar a ser ocells i altres. I per l'altra banda tenim a Anna Dibori, nom artístic d'Anna Abad Gils, és una compositora, pianista i cantautora nascuda a Tarragona. El seu nom artístic fa un homenatge a la famosa Nina Dibori romana trobada a la necròpolis de Tarragona. Pel que fa a la cançó que escoltarem, La pau que desprens, és una cançó molt intimista i emotiva que gira entorn a la serenor, el refugi emocional i la calma que ens aporta una persona estimada enmig de la tempesta o el soroll del món exterior.

0: lentament.
1: La pau que desprens, aquesta és la unió musical de Jordi Ninus i d'Anna Dibori, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Com també ho fan ara mateix els Midnight Till Morning, és una boy band transpacífica de pop rock formada per membres dels Estats Units i també d'Austràlia. El grup es va crear l'any 2024 i ens porten una cançó que es diu Anything. És un tema de pop rock energètic, molta diferència amb la que hem escoltat fins ara, i que aborda la intensitat, el vertigen i el lliurament absolut en una relació romàntica i improvisada de cap de setmana. Per tant, Anything amb els Midnight Till Morning.

Es diuen Midnight Till Morning i aquesta és la seva cançó anomenada Anything, una altra de les novetats de la setmana. Edu Esteve és qui ara mateix fa el seu pas pel nostre camí. És un cantant i compositor català nascut a Badalona i es va donar a conèixer massivament l'any 2022 com a semifinalista de la primera edició del programa de televisió Eufòria de TV3, tot i que ja havia iniciat abans la seva carrera de manera independent. La seva cançó, que escoltarem ara mateix, es diu Torna, una cançó que és una mena d'himne vitalista i optimista que parla de tornar a il·lusionar-se i reil·lusionar-se, de deixar enrere les pors i atrevir-se a sentir de nou.

com vaig ser trist. No enfocar-me en el desig, no buscaré ser feliç, al mateix lloc on vaig ser trist. Va, que torni!

La cançó es diu Torna, ens la porta Edu Esteve, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una història que, per una banda, hi ha Robbie Williams, el cantant i compositor i productor britànic, excomponent de la formació Take That, i per l'altra hi ha Alessia Arcuixa, més coneguda en el món dels DJs i productors musicals, com a Miss Monique. Ells dos doncs fan una cançó que es diu Beauty in Us, que és un himne house, eufòric, emotiu i optimista, i que ens parla de l'esperança, de la resiliència i del fet de superar les dificultats i mantenir la fe en la humanitat. Aquesta cançó que es va convertir en un dels fenòmens de l'estiu després que la DJ ucraniana l'estrenés davant de 50.000 persones al Tomorrowland. I am so-

És la cançó compartida entre en Robbie Williams, per una banda, i Miss Monique, per l'altra, aquesta que es diu Beauty in Us. Seguim amb més novetats. Es diuen Fades, és un trio musical de pop queer nascut a Mallorca. I la cançó que escoltarem, Jo no vull el teu amor, és un tema de pop electrònic, descarat i empoderat, que funciona com un himne de ruptura definitiva i de superació d'una relació tòxica o del passat.

Es diuen Fades, aquesta és la cançó Jo no vull el teu amor, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba. Arribem ja al capdavall del nostre camí per aquesta setmana i ho farem amb Yas, és el nom artístic de Yasmin Karamanli, és una cantant i compositora de música nascuda a Londres, a Anglaterra. Va debutar l'any 2022, ha acumulat milions de reproduccions en plataformes digitals. I bé, la seva cançó, amb la qual acomiadarem avui aquest estrenes, es diu If We Don't Know Each Other. La cançó parla de la incertesa, la desconnexió i les complexes dinàmiques de les relacions modernes de la vida adulta. Per tant, posem el punt i final a aquest estrenes d'aquesta setmana amb Yas i la cançó If We Don't Know Each Other. I us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Salut, adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Benvingudes i benvinguts al Cercle dels Mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: Enguany hem canviat la fórmula. La fórmula ara serà, sí, seran contes. Però abans dels contes que us explicarem i de les veus del carrer que faran Joan Carles, abans de tot això, volem prendre la temperatura, o no sé com se diria, de com estem amb els contes a la societat. I estem convidant una sèrie de gent perquè ens expliquin els contes, de quina manera els han marcat, si n'han sentit, si no n'han sentit, si els hi han explicat, si n'expliquen, si els hi agraden, perquè, és clar, també pot ser que no els hi agradin. Avui, per prendre la temperatura dels contes, de si n'expliquen o no la gent, i si els hi agraden o no, hem convidat a una col·laboradora de la ràdio. Ha estat a Ràdio Arenys, però ara és col·laboradora directa i treballadora d'una altra emissora municipal, com és Ràdio Argentona. Ella és una periodista que en té 40 i pico, concretament. Elisenda Fernández, què tal, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
2: El Cercle dels Mentiders.
0: Formes part d'aquest Cercle dels Mentiders? Vull dir, el Cercle dels Mentiders és... Els mentiders són els que expliquem contes. I el cercle és el que fa tota la gent que se'ls escolta. Tu t'hi aturaries en un d'aquests cercles? Escoltaries contes?
1: Sí, si me'ls trobo pel carrer, sí. Expressament no hi he anat mai, sempre i quan parlem de contes de persones adultes, eh? Si són persones infants, hi he anat amb els meus fills. Això sí.
0: Molt bé. Bueno, això de moment ja anem bé. Quanta canalla tens?
1: Dos. Tinc una nena i un nen. La nena ja és una mica grandeta i el nen encara...
0: Bé, però ara parlarem de tu i dels contes. T'agraden els contes?
1: M'agraden els contes i trobo que tenen molta utilitat els contes, sobretot amb els infants, molta.
0: Sobretot són una eina, una sí. Bona eina. Una bona eina que ha de ser maca, distreta, que no ha de semblar una eina, que és per això que la gent ens els escoltem. La primera pregunta que fem sempre a tu, te n'explicaven quan eres canalla?
1: Jo no ho recordo. La veritat és que no ho recordo. Sí que recordo que conec els contes. I de petita sí que sabia el conte de la Caputxeta, sabia els contes clàssics, no? Però jo no tinc aquesta imatge d'estar asseguda, per exemple, o estirada al meu llit i els meus pares explicant-me contes, no el tinc. Clar, potser era petita i per això no me'n recordo.
0: O a l'escola?
1: A l'escola sí. A l'escola sí que ens havia explicat contes la mestra. Sí. Sí, sí.
0: És que els teus pares devien ser de la meva quinta, o deuen ser de la meva quinta.
1: Sí, més o menys, sí.
0: Aleshores som una quinta en què els contes ja es va quedar demostrat la setmana passada, perquè vàrem entrevistar en Joan Carles, que és exactament de la meva quinta, no ens en explicaven gaires, de contes. No estaven de moda. No sé, això deu ser una moda que va i ve.
1: Pot ser. Ara sí que estan de moda.
0: Sí. Ara totes les biblioteques n'hi ha i les escoles també de tant en tant en fan.
1: Bé. De fet, és important, ara que parles de les biblioteques, l'hora del conte. Per mi és molt important, ho ha estat molt important pels meus fills, perquè tot i que a casa sí que hem llegit i se'ls hi ha explicat contes, era important el fet d'anar a la biblioteca, a la sala de la biblioteca, a seure's amb els altres nens i que algú expliqués un conte. Jo crec que fan molt bona feina les biblioteques amb aquesta hora del conte per introduir aquells nens que a vegades no els expliquen contes a casa.
0: Sí, perquè un conte, recordem-ho, és una eina que va molt bé perquè, a més de clarificar els sentiments, perquè en allà hi passen sempre coses, en els contes fan que paris atenció i t'aturis una miqueta i te n'adones quan expliques un conte de la canalla del públic que està acostumat a escoltar i el que no. Bé, i a tu quins contes t'agraden més o quins t'agraden més? No cal que em diguis el títol, sinó el tema.
1: Mira, de petita qualsevol conte m'anava bé, la veritat. Però ara sí que els trio molt. I m'agraden molt la col·lecció de contes descontats.
0: Ah.
1: Que són aquests contes que els hi donen una mica la volta i no són els contes clàssics. Sí que és veritat que abans d'això estaria bé que els nens coneguessin els clàssics per saber que després hi ha els descontats,
0: sí,
1: que són al revés. Però crec que és important, però ara et deia que la importància dels contes, perquè per mi ho ha estat, perquè quan jo els he explicat contes als meus fills, els he triat molt bé. Perquè em vaig adonar una vegada, quan allò que ens passa a tots, no?, que volem ensenyar als nostres fills allò que ens han ensenyat a nosaltres, doncs vaig voler posar una pel·lícula de Disney.
0: Ai!
1: Sí, i va ser un drama. 5 minuts, només.
0: Sí,
1: vam haver
0: sí.
1: de pagar-la. Perquè tots els rols de gènere,
0: sí,
1: totes aquestes coses que dius, mare de Déu senyor... Doncs una mica amb els contes també ens ha passat. I llavors he intentat escollir molt bé els contes, no per evitar aquests rols de gènere, sinó per ensenyar altres coses. I a casa tenim bastants contes com els de Sant Jordi, que n'hi ha moltes variants, que és la princesa qui salva el cavaller, per exemple. Doncs jo he intentat triar aquests, i abans de venir mirava contes, no, a casa, i en tinc, d'aquests en tinc diversos. Tinc la nena que demanava carbó als reis, la princesa Kevin, diversos d'aquests per ensenyar o transmetre uns valors als nens que potser abans no es mirava, no, aquestes coses.
0: Que el món no és quadrat.
1: I
0: quan parlo del món quadrat, parlo del món que ens ha arribat fins avui en dia, en que tot estava molt marcat i tothom era molt al seu lloc.
1: Sí.
0: I en Disney encara ho va marcar més.
1: Molt més.
0: I això és mentida. Evidentment que per això a tu t'agraden els contes desmuntats? O com
1: descomptats. Contes descomptats.
0: Descomptats, sí. Esclar. Sí. Està molt bé parlar dels contes i treure'ls i punxa. Però tu saps, i si no t'ho dic jo, però segur que ho saps, perquè ets més llegida, que els d'allò, els contes no neixen per canalla, sinó que neixen per adults, i hi ha molta literatura de contes per adults, i ja no parlo dels autors que coneixem avui en dia que escriuen contes, sinó de tota la vida hi ha molts més contes per adults. Ho sabies, tu, això?
1: Ho sabia, perquè, de fet, t'explicaré una anècdota. Jo, quan era petita, a casa no érem de llegir. A mesura que anaven a l'escola, anava fent gran, ens anaven dient, t'has de llegir aquest llibre, t'has de llegir aquest altre. A mi em costava, perquè no tenia aquest hàbit de llegir. A poc a poc, quan al final t'envien per llegir un llibre que t'agrada, dius, oh, que bé, i llavors et sents molt bé i dius, ara vull llegir més, no? Quan has trobat aquest llibre. Doncs em va passar amb els contes, si no recordo malament, de la Mercè Rodoreda.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i vaig pensar, oh, que bé, quin gust llegir un llibre de contes, perquè tots sabem que una novel·la pot ser més o menys llarga, però trigues dies a llegir-les. En canvi, els contes te'ls pots llegir un dia, te'n pots llegir un en un dia.
0: I tant.
1: Sí, i és com, he començat i he acabat. I me'n vaig a dormir o me'n vaig a fer una altra cosa tranquil·la perquè ja he acabat.
0: Sí, has acabat i amb ganes de mirar el següent que hi ha en el llibre.
1: Sí.
0: I a més vas començar amb una bona autora de contes.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A tu quins contes t'agradaria que t'expliquessin? O de qui? De la Mercè Rodoreda, ja veig que sí.
1: Sí, la Mercè Rodoreda em va agradar molt, em va marcar bastant. I no recordo si n'he llegit més de contes per adults, eh? És possible que sí, però ara no em ve el cap. Em va quedar molt marcat el llibre de contes de la Mercè Rodoreda. Però d'adults, no. Ara, és el que et deia. Jo ara, com que estic més enfocada en les criatures, en els meus fills,
0: sí,
1: busco molts contes que hi hagi un aprenentatge. I bé, tots aquests contes que canvien el rol de gènere m'encanten. Ja de petita era una mica rebel·lió, eh? I, mm-hmm. I això de canviar els rols crec que és important, i a vegades també pels adults, eh? Que també els més adults també costa. I a nosaltres a vegades també, perquè tenim coses interioritzades,
0: sí,
1: que pensem, oi, per què penso això? No hauria de pensar això.
0: Sí, ens descobrim massa adults, nosaltres,
1: sí,
0: eh? Sí. Una mica massa rancis. Eh?
1: Sí.
0: I amb els contes és això, perquè n'agafes, en llegeixes o els escoltes i aleshores no saps d'on t'ho treuen, però treuen sentiments i coses,
1: sí,
0: i sensacions que no sabies. Digue'm un conte, per un títol de conte. Ara ja veig a venir que em diràs de conte per canalla, perquè
1: sí,
0: és el que més has tocat, però ja
1: sí,
0: m'està bé.
1: Mira, el que aquests dies he estat mirant, revisant contes, te'l deia abans, la nena que demanava carbó als reis, alguna cosa així es deia. És una nena així entremaliada, guerrera, està bé.
0: Sempre no, perquè és el segon programa i sempre és una paraula molt llarga, però a mi m'agradaria poder dir més endavant que sempre hem demanat en els convidats i convidades que ens expliquin o que ens llegeixin un conte, que després l'editarem. Tu com ho portes, això?
1: Bé, m'ho han xivat.
0: Ah, així no t'hem agafat així.
1: Sí, sí, sí, i ja n'he buscat algun així.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Quin ens explicaràs?
1: Mira, és...
0: O quin narraràs?
1: És un conte que l'haureu escoltat molt i que, a més, se n'ha fet pel·lícula, que és La balada de Mulan. A la Xina de fa molts anys, l'imperi va entrar en guerra. L'enemic atacava les fronteres del nord i l'emperador va signar un decret implacable. Cada família havia de portar un home per lluitar. A la plaça del poble, l'algutzir cridava davant de la llista de reclutament. Atenció a tothom! Per ordre de l'emperador, cada casa ha de lliurar un soldat. Uahú, te'n vas al front! Mulan, que era a prop,
3: Va sentir el crit i va córrer cap a casa demanant explicacions al seu pare. «Pare, és veritat el que diuen a la plaça? T'han cridat a la guerra?» El vell pare, amb les mans tremoloses, va agafar la seva vella espasa i va respondre. «Sí, filla meva, el decret del cant és sagrat. He de defensar el nostre honor.» «Però, pare!» va exclamar Mulan. «Estàs vell i malalt. No aguantaràs ni 3 dies de marxa. I el meu germà encara és un infant que no pot ni aixecar una espasa. No pots anar-hi. Si no ho faig jo, filla meva, qui ocuparà el meu lloc? No tenim cap altre home a la família. L'honor de la casa Hua depèn d'això.» Aquella nit, Mulan va prendre una decisió radical. Es va tallar els cabells, es va treure el vestit tradicional i, mirant-se al mirall, es va dir a si mateixa: «Jo seré l'home d'aquesta casa. Jo salvaré el meu pare.» L'endemà, abans de la sortida del sol, Mulan va anar al mercat a equipar-se. Va anar de parada en parada demanant el que necessitava. «Botiguer de l'est, doneu-me el cavall més ràpid que tingueu. Botiguer de l'oest, necessito una sella de cuir resistent.» Quan va tornar a casa, vestida amb l'armadura de ferro, es va plantar davant dels seus pares. «Pare, mare, ja estic a punt. Em faig passar pel vostre fill i marxo al front.» El pare, sorprès i espantat, la va voler aturar. «Mulan, estàs boja. Si l'exèrcit descobreix que ets una dona, t'executaran immediatament.» «No em descobriran, pare. Cuideu-vos i espereu-me. Tornaré.» El viatge fins al front del nord va ser llarg i dur. Durant 12 anys, Mulan va viure enmig de batalles, fred extrem i perills constants. Un dia, en ple camp de batalla, el seu capità li va dir: «Guerrer Hua, l'enemic ens té encerclats per la dreta. Quina és la teva estratègia?» Mulan, amb una veu ferma que imitava la d'un home, va respondre immediatament: «Capità, dividiu les tropes en 2 flancs. Jo agafaré l'avantguarda i els atacaré per sorpresa des de la muntanya. Seguiu-me.» Gràcies a la seva valentia, la guerra finalment va acabar. L'exèrcit va tornar victoriós i l'emperador va rebre Mulan al seu palau de la Ciutat Prohibida. El monarca, assegut al seu tron d'or, li va dir: «Heu lluitat millor que tots els meus generals junts, guerrer Hua. Heu salvat l'imperi. Us ofereixo un lloc com a conseller d'estat a la meva cort, un palau propi i milers de monedes d'or. Demaneu el que vulgueu.» Mulan va fer una referència respectuosa i va respondre: «Gran emperador, us agraeixo els honors, però el vostre servent no vol riqueses, ni vol poder, ni vol viure a la cort.» L'emperador, estranyat, li va preguntar: «Llavors, què demaneu a canvi de la vostra gran gesta?» «Només us demano un favor, senyor. Presteu-me un cavall ràpid que em porti de tornada a la meva terra. Només vull tornar a casa i abraçar els meus pares.» «Que així sigui», va dictaminar l'emperador. «Que se li lliuri el millor animal del regne.» El retorn a casa va ser una gran festa. Quan va arribar al pati de casa seva, els seus pares van sortir plorant d'alegria. «Filla meva, has tornat viva! Pensàvem que no et tornaríem a veure.» «Us vaig prometre que tornaria, pare», va dir Mulan abraçant-los emocionada. Mulan va entrar a la seva antiga habitació, es va treure l'armadura de ferro, es va posar els seus vestits de seda, es va pentinar els cabells llargs i es va col·locar una petita flor al front. Quan va sortir al pati, els soldats de l'exèrcits que l'havien acompanyat van quedar completament muts. El seu capità de batalla, amb els ulls oberts com taronges, va exclamar: «Però què és això? On és el guerrer Hua? Qui ets tu?» Mulan el va mirar, va somriure amb orgull i li va dir: «Sóc jo, capità. Sóc Mulan.» «No pot ser», van cridar els soldats confosos. «Hem lluitat junts durant 12 anys. Hem compartit el menjar, les tendes i el fang de les trinxeres. Com pot ser que mai ens adonéssim que el nostre guerrer més valent era una dona?» Mulan els va mirar als ulls amb dolçor i els va respondre: «Digueu-me, soldats, si agafeu una llebre per les orelles, veureu de seguida si és mascle o femella. Però quan dues llebres corren lliures pel camp, una al costat de l'altra, corrent a tota velocitat, qui de vosaltres pot saber quin és el mascle i quina és la femella? Els soldats es van mirar i van haver de somriure, reconeixent que en el valor i la intel·ligència no hi ha gèneres. I així va ser com Mulan va tornar a la seva vida lliure, recordada per sempre com la nena que es va salvar a ella mateixa, a la seva família i a tot un imperi.
2: El cercle dels mentiders.
0: Moltes gràcies per aquest conte fantàstic. Si et trobessis alguna vegada que haver de triar què faig aquest vespre, vaig a un espectacle de teatre, de cinema, de contes, potser sí que hi aniries amunt de contes, però en realitat què t'agrada més? Teatre, cinema, vull dir que la història que t'arribi per la pantalla, que t'arribi només per l'oïda, com t'agrada més a tu això?
3: Jo sóc molt de teatre. M'agrada, i a més sóc bastant aficionada als monòlegs. Això de que em facin riure m'agrada bastant.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: Molt bé,
3: sí,
0: molt
3: sí.
0: Bé.
3: Tot i que al cinema, ara amb els nens no hi vaig tant, perquè a més els preus han pujat una barbaritat.
0: Sí.
3: Però de tant en tant també hi anem. Els contes infantils també hi anem. Ara abans d'entrar et comentava que sempre veig per Instagram les sortides de la Marinada amb els contes per adults i sempre penso, hi haig d'anar. Però amb els nens no trobes mai el moment. Espero poder-hi anar.
0: Esperem que sí. Doncs moltes gràcies, Elisenda, per haver vingut i aquí al Cercle dels Mentiders i explicar-nos en quin punt tens els contes tu, interioritzats.
3: Gràcies per convidar-me.
0: Adéu-siau.
3: Adéu.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: I ara...
0: Hi ha capell de conill! A les dones pes...
6: El cadiraire!
0: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
2: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
7: Doncs avui a Les veus al carrer us parlaré de Can Planells. I m'he trobat amb en Jordi Planells i la Susana, la seva esposa i companya de vida, per parlar i desgranar la història d'aquest negoci recentment clausurat i d'algunes de les persones que l'han fet possible. I tot va començar als anys 50, amb l'avi Anton, que era botiguer de queviures al carrer Sant Antoni. L'edifici es comunicava amb el Rial Pau Costa, on en Salvador Planells tenia el seu taller de ràdios. L'avi Anton feia les caixes i en Salvador l'interior. Us parlo d'aquelles ràdios antigues, d'aquelles de làmpades, uns components que de vegades s'havien d'aconseguir destraper-lo. I passats uns anyets, cap al 1956, en Salvador va adquirir la casa del número 23 de la Riera del Bisbe Pol, que ha estat la seu del negoci fins fa unes setmanes. I allà va continuar. Els temps canviaven amb rapidesa i calia posar-se al dia. La televisió en blanc i negre havia fet la seva entrada a un país que s'anava recuperant del terrabastall de la Guerra Civil i de les ràdios, que ja es fabricaven industrialment i no era negoci fer-les de manera artesanal, es va passar a la televisió. A l'aparador de la botiga sempre n'hi havia una de funcionant perquè la gent pogués mirar el futbol. Paral·lelament, ja havien fet el tomb cap a l'òptica. Quan era una carrera pionera, en Salvador va estudiar òptica juntament amb els grans noms del moment. Als anys 60, amb el boom del turisme, van incorporar els inevitables souvenirs. I amb el pas dels anys i els avenços tecnològics, també els equips de música, els primers televisors en color i el vídeo. L'altra línia de producte que han mantingut fins al final dels seus dies han estat els rellotges, de tota mena, marques i excel·lències. Fins i tot d'aquells tan grossos de paret i els carillons de peu dels quals van omplir el seu establiment del Rial Sa Clavella. El 1978, en plena crisi de la construcció, van enderrocar la casa per construir l'edifici que tots coneixem i que encara hi és. La mare, la Carolina, va donar el toc chic i fashion a la vessant òptica, introduint les marques d'ulleres més famoses, molt abans que les grans cadenes entressin a fer una competència ferotge. Amb el temps es van quedar amb els productes que més bona acollida tenien. Òptica, rellotgeria i bijuteria, deixant enrere teles, discs, fotografia, joies, fins i tot harmòniques, i el munt de productes que els altres no tenien i que el mercat demanava. cap al 1990, amb el pare Jamalal, en Jordi va agafar les regnes del negoci juntament amb la Susana. I el 1996, després d'una llarga malaltia, moria en Salvador. I el 2000, la Carolina es jubilava, sense deixar de posar l'ullet a la botiga, enfocant el negoci cap a marques nacionals i de proximitat, deixant de banda les multinacionals. No voldria acabar aquest article sense anomenar l'anècdota del senyor que va anar a que li ajustessin les ulleres i quan se les va treure, també es va treure una orella, una pròtesi que anava enganxada a la muntura. O el client amb ulleres de sol que se les va treure demanant si tenien alguna cosa per allà, assenyalant una conca d'ull buida. I tot un seguit d'esdeveniments han fet que en Jordi, juntament amb la Susana, hagin decidit recentment tancar la llarga i viscuda etapa de Can Planells amb la consciència tranquil·la de tota una vida incansable de treball honest.
2: El cercle dels mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
6: Al segle XIII, imagina't si en fa d'anys i ara som al XXI, doncs bé, fa molts anys hi havia un comerciant d'aquí, català, que comerciava en València. Es deia Pere, Pere Nolasc. I aquest Pere Nolasc comerciava, sí, però tenia molts problemes. Ell i tots els catalans tenien els problemes que de tant en tant els pirates venien amb els seus vaixells, ens robaven a nosaltres i se'ns enduien a uns quants de nosaltres, a persones, homes i dones, i vet aquí que ens venien en el país dels pirates. I si no ens venien, doncs ens feien servir per canvi. Deien, catalans, si voleu recuperar en aquests catalans que hem reptat, ens heu de donar tants diners. I, és clar, sortia molt car. I vet aquí que diuen i expliquen que aquest tal Pere Nolasc, que després va ser Sant Pere Nolasc, és clar. Vet aquí que aquest tal Pere Nolasc una nit va tenir un somni estrany. Va somiar aquella nit que li deien, tu, vigila aquesta olivera, que ningú la toqui. I ell prou que la vigilava, però no podia evitar. Venia gent amb barbes i li arrencaven en aquella olivera, li arrencaven una branca i una altra i una altra i una altra. I ell prou que mirava de que no ho fessin, però la gent li arrencava les branques en aquella olivera, aquells barbuts, i de cada branca que n'arrencaven, en l'olivera li sortien tres o quatre brots macos, ben grossos. Però, bé, va ser un somni estrany, estrany, estrany. I aquest Pere Nolasc se'n va anar a veure en Ramon de Penyafort, que era a Barcelona, també. I en Ramon de Penyafort, que era un dominic, bé, era un monjo, un frare, vet aquí, que li va explicar el somni. Diu, escolta, Ramon, ajuda'm a veure què vol dir tot aquest somni de l'olivera, que és molt estrany, eh? I en Ramon de Penyafort, vet aquí, que no... Va dir, no sabria pas dir-t'ho. Saps què podem fer? Resem a Déu Nostre Senyor aquesta nit, a veure si ens il·lumina, a veure si aleshores podem entendre aquest somni. I varen passar-se tota la nit resant. I l'endemà es varen trobar. I justament en allà on es varen trobar, no eren dos, sinó que en varen ser tres.

0: I hem de fer un exèrcit de religiosos, però un exèrcit per fer fora els pirates, per aconseguir que els pirates no reptessin a la gent, per anar a buscar la gent que els pirates s'enduien. I aquest ordre religiós o militar s'havia de dir els mercedaris, els de la Mare de Déu de la Mercè, i vet aquí que varen fer aquest ordre i es veu que varen salvar a molta gent dels que els pirates s'enduien. I la Mare de Déu de la Mercè, a partir de llavors, se'n va començar a parlar molt i molt i molt a Barcelona, si més no, i per tot arreu. Va passar el temps, i amb el temps, a Barcelona, se'n parlava de la Mare de Déu de la Mercè, però em va passar molt de temps quan va passar també que l'any 1637, al cap de molts anys, però fa molts anys, vet aquí que aquí a Barcelona hi va haver una plaga de llagostes, unes bestioles que venen volant i s'ho mengen tot, tot, tot, tot. I no s'acabaven d'anar. I era horrorós, no quedava res bé, res, s'ho menjaven tot. I la gent començava a passar gana. I diuen que els barcelonins se'n varen anar a una església on hi havia la Mare de Déu de la Mercè. I en allà es varen posar tots a resar i li varen dir: Mare de Déu de la Mercè, si ens ajudeu i feu fora tots aquestes llagostes, aquesta plaga, doncs us adoptarem i vos sereu la patrona de la ciutat de Barcelona. Fins llavors, la patrona de Barcelona havia estat Santa Eulàlia de Barcelona i també Santa Madrona. Però varen dir: no, no, no, si feu fora aquestes llagostes, aquesta plaga, sereu vos, Mare de Déu de la Mercè. I la Mare de Déu de la Mercè, vet aquí, que va acabar la plaga. I d'ençà de llavors, diuen i explica què és d'ençà de llavors, que la Mare de Déu de la Mercè és també patrona de Barcelona, la principal. La principal. I a Barcelona, quan arriba la Mare de Déu de la Mercè, aquell dia tothom surt al carrer i tothom fa festa grossa.
1: El cercle dels mentiders.
2: Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries que, com cada setmana, us arriben a migdia. Fins la setmana vinent. Adéu-siau. En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden. De manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu aquí a Ràdio Arenys o ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que s'hi escau, i aleshores l'emetrem.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. If you change

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues, en tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C33 com per la C58 o també per la B20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B20, en sentit sud, fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues, en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També hi trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
5: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
6: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
2: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
7: se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas en absoluto tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
2: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% al pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per refermar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
8: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
9: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
8: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
2: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana. Es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
10: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
2: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
11: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
12: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
11: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
13: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
11: Pel que fa a la pagesia, des d'Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
2: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
14: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
2: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
15: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però, en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
2: Deu minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
16: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, a les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final, que han marxat a la quarta part. Però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici, el tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts, que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després, doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart, doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final, sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
6: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
7: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
6: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
8: La xarxa de comunicació...
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
11: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
12: Vols anunciar el teu establiment o servei?
11: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
12: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
13: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
14: Ràdio Arenys.
15: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb 1 quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B-23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
14: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
16: Valoro lògicament bé i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
17: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
0: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta al Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
18: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
0: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
19: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
20: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, per fer-les viables, o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
21: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
20: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
0: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat dues dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
1: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
2: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fent front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
1: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
22: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
0: La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
3: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
0: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
4: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
0: El tram Ric-la-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
4: No, sí que és veritat que tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
0: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
4: En un primer moment, sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals, que diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
0: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va... Que va...

0: tot Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys, sí.
1: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
0: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat d'Adif que s'hagi incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
0: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: 10 minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final, que han marxat a la quarta part. Però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà el clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. O sea, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres

0: que el consagren com el setè equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
1: Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
2: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
3: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
2: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
1: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any...
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quiten...

0: Radio Anel.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
4: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
6: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
4: Dels esports, destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8 i 4, és hora punta. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
0: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals, d'hora punta hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7 en el tram del Penedès, destacant que hi ha retencions. Només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2, a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
4: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. De moment, no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
7: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i, de moment, avui, el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, si humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso a estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires, i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran, i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29-N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
4: Aquestes paraules d'Elisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
8: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
4: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
9: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CEDR, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor. Aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
4: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
10: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
4: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
10: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, Las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho que incluso se ponga en el Código Civil. Y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
4: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
10: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 663.000, porque las cifras varían, de esos afectados. Con lo cual, aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
4: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
10: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
4: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
10: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
4: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
11: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
12: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
4: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
13: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
14: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
13: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
4: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent, no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
4: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
15: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
16: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
4: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius que es perdrà al Clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
17: Yo culparía a los jugadores, al final nosotros somos los que jugamos... Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
4: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
18: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara no vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
4: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
19: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
20: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
19: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Doxing. Pràctica consistent a cercar i difondre per internet informació privada d'una persona o una organització sense el seu consentiment, generalment amb finalitat maliciosa.
5: Tot i que el terme preferent és revelació d'informació personal, el Termcat accepta com a sinònim complementari la forma adaptada del manlleu en anglès, derivada del verb to dox, que és una forma creada a partir de l'abreujament de document. És una adaptació simple que es fa sovint amb formes angleses acabades en ING, com camping, casting o zapping. Igual que passa en aquests casos, la catalanització implica un accent, en aquest cas, obert sobre la O.
4: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al castell de Montjuïc. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys. Som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts. I la precampanya electoral del 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral perquè, mentre des d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli, des de Junts, Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: I aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
4: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
2: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i de 15 minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules d'Elisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Así se refería en una entrevista a Televisión Española.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: I justament en aquest context electoral, una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complexa, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
6: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir, a partir de l'1 de novembre, els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però, això sí, aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
7: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: És És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
9: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és, doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat, el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies, doncs, o que han perdut, doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat, o altres tipus de situació.
1: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de S'Agaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
0: Notícies en Xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
1: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellver.
10: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
11: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
10: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu.

0: dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que siguin puguin adaptar-se amb això.
1: Al novembre, el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
2: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
3: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari, amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
4: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
5: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
3: Debut amb victòria de l'Espar Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilion. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, hi tindran un rival que es juga a les opcions de continuar viu en un pavelló amb 5.000 espectadors. En parla Blas Janc.
6: Claro, un partido muy importante, ¿no? Además, fuera de casa, que seguro va a ser un ambiente a tope y claro, ellos quieren ganar, por supuesto, en casa, ¿no? Y vale, como has dicho, ¿no? Si ganamos, pues pasamos a otra fase, pero también sabemos que es muy importante los puntos, ¿no? Y como somos Barça, pues siempre queremos ganar.
3: I derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de 2 setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
2: Va, aviam. Gràcies, Cristina.
3: Fins demà.
2: I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avala

0: els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
1: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
2: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
1: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Doncs fins demà, que tornarem amb la bossa plena de notícies. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han d'anar de bracet. Ha acusat també Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels interessos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I, de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
3: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
2: I, de fet, avui continuen les afectacions i, a més, un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és a l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i un altre a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
1: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal? Arrenquem l'edició d'avui de la ràdio. Des d'ara i fins avui, atenció, farem un horari diferent. Avui farem un horari una mica més curt per raons de feina, de reunions, històries. Avui estarem de 9 a 10. A partir de les 10 us oferirem alguna reposició i una miqueta de música de qüestions que hem estat parlant aquí al programa. Ara estava mirant, intentava mirar, aviam, aquests de TV3 que diuen que hi ha l'AP7 tallada per un accident, AP7 en sentit Subirats, per la pèrdua de càrrega d'un camió. Per tant, incidència, ens enganxa molt lluny, eh? Que això deu ser Subirats, crec que això és Lleida, per tant, o Tarragona, AP7 Tarragona. Bueno, total, que no ens afecta, però és una darrera hora per si algú té previst fer algun tipus de viatge, alguna mena de viatge. Molta atenció, ahir vam tenir l'oportunitat, com fem tots els dimecres, de parlar amb l'alcalde Estanis Forç, i la setmana vinent, si tot va bé, serà l'Arnau Baranger. En d'altres ocasions ha estat en Ramon Vinyes, en Ricard Serrador, en l'Arnau Cucurull i en Juanjo Almansa, són els que sovint han anat passant per aquests micròfons durant aquest mandat per fer-nos saber, per explicar-nos els seus projectes, les seves opinions, les seves contrarietats amb el govern o amb l'oposició, en definitiva, per anar seguint una miqueta el tren polític d'aquest mandat que acaba d'aquí menys d'un any, al maig del 2027. En aquest context, han estat en diferents etapes, ho dic perquè aquest és un tema que hem anat traient en campanya rere campanya, les formacions polítiques, que és la famosa reforma del mercat municipal. Sempre he dit que jo de reformes del mercat municipal n'he presentat quatre de diferents, quatre projectes diferents, de formacions, en alguns coincidents a la mateixa formació, regidors en diferents anys, diferents regidors de la mateixa, diguéssim, de la mateixa línia ideològica, han presentat projectes diferents del mercat municipal. Sí, com sigui, s'han presentat molts projectes, però s'han fet pocs canvis. De fet, sembla que, bueno, ara se'n presentarà un altre, esperem que aquest sigui el darrer i definitiu. També és veritat que s'han presentat projectes, no s'ha fet, i tampoc no he vist jo molta mobilització social en favor o en contra de que no es fes el projecte. És a dir, dona més la sensació, una mica com la biblioteca, que dona més una sensació que és una cabotada del sector polític i del sector biblioteca que no pas del sector social, que, bueno, ja li va bé que es faci una... A qui no li agrada, és com un teatre, no? Si féssim un teatre nou, qui s'hi posaria de cul? Doncs poca gent s'hi posaria de cul, perquè realment, doncs, home, tenir un teatre més, o un pavelló esportiu més, o un camp de futbol més, o un... tot el que sigui... o un cap nou, o un cap més, o un... bueno, tot el que sigui créixer, tot el que sigui oferir més serveis, evidentment, benvingut sigui. Per tant, evident, ningú s'hi ha posat d'esquena, tot i que és veritat que un moviment social en favor de l'equipament doncs no hi havia. Passa més o menys amb el mercat. Al final, si no compres al mercat, compres a la botiga de fora. I si no compres a la botiga de fora, te'n vas a comprar a una altra banda. És a dir, al final menjar n'hi ha sempre perquè, a més, la llei garanteix que n'hi hagi d'haver de subministrament alimentari i garanteix que hi hagin d'haver distribuïdors alimentaris. Altra cosa és que aquests distribuïdors tinguin allò que ens agrada tant del producte de proximitat, quilòmetre zero, i totes aquestes coses. Què vull dir amb això? Vull dir que molts projectes, però, bueno, la veritat és que han passat per la història informativa sense massa pena ni glòria. És previsiblement, i ja ho comencem a veure, a les properes eleccions, tornarà a aparèixer la reforma del mercat municipal. És un dels clàssics que cada any, cada eleccions apareix, i ja fa temps que hi ha algunes formacions que en fan d'això un pal de... bueno, el pal de paller del seu projecte per la vila. Bé, no entrarem en més consideracions, si s'ha de fer, no s'ha de fer, qui ho ha de fer, com s'ha de pagar, com no s'ha de pagar, etcètera, etcètera, si hauria de ser algú que lideri algú però amb el consens de tothom o no. Bé, crec que no toca, ja ho hem fet en alguna ocasió i ja ho farem si s'escau més endavant, que cadascú cregui el que vulgui. Ja sortiran altres projectes també, d'acabar i millorar definitivament tot el tema del teatre principal, fer les pistes d'atletisme, la viabilitat del poble... Bé, de tot això són clàssics que van sortint i que previsiblement d'aquí 9 mesos tornaran novament a sortir. Però ahir vam tenir una reflexió interessant, penso, en tot cas una reflexió que cal tenir present i posar-la damunt la taula. Toni Llimona. Toni Llimona és representant de la Unió de Pagesos a la comarca del Maresme. Ahir va estar en directe en aquest programa explicant una miqueta els motius que havien provocat que els pagesos ahir sortissin a les carreteres i es dirigissin cap a la ciutat de Barcelona, al carrer Mallorca, la delegació del govern, per sentir la seva veu i reclamar una política agrícola i uns ajuts per part del govern espanyol, també del govern català i, evidentment, de la Unió Europea, que els garanteixi la mínima subsistència. Bé, al marge de el que s'ha promès moltes vegades, i sembla que encara no s'ha aconseguit, que és millorar la relació amb l'administració, és a dir, davallar la burocràcia, facilitar-los la feina, etc. Bueno, en el context d'aquesta xerrada, Antoni reflexionava sobre la venda i consum dels productes de proximitat, que en parlem moltes vegades. I en el context d'això, parlava sobre el mercat municipal i com creu que hauria de ser el mercat municipal. Un fragment.
6: Els que van a vendre en els mercats, i respecte al pagès que hi va directament només amb el seu, perquè en conec uns quants que som amics i només venen això, però vas en parades aquestes i tenen enciams, pastanagues, però tenen taronges, tenen kiwis, tenen unes quantes coses, que vol dir que han de comprar en altre cantó i vendre-ho o tornar a vendre. Clar. Això no és un mercat directe de pagès. Perquè els mercats directes de pagès aquí han anat desapareixent. Com han desaparegut? Home, van començar a sortir les grans superfícies, tots ho sabem. Quin espai li queden al pagès per vendre? Si els que fan això compren a l'engròs...
5: Bé, aquesta era la queixa. És el fragment reduït de la queixa, que anava més enllà, era més extensa, però està bé, és la idea. És a dir, el producte de proximitat on ven el pagès. I en aquest sentit, i parlant de les grans superfícies, deia, bé, és que hem facilitat que les grans superfícies primer es posessin fora dels nuclis urbans, així ho obligava les normes, i després, quan ja han tingut el fora ocupat, han vingut a l'interior dels nuclis urbans. I aquí ve la crítica. O aquí ve, jo crec, el més important de la reflexió. I diu, i no només això, sinó que els hem posat dins dels propis mercats. I aquí va el que jo avui volia, d'alguna manera, posar damunt de la taula. I és, a Barcelona, fa molts, molts anys, quan Pilar Rahola era la regidora de mercats, es va començar la reforma dels mercats municipals, va rebre castanyes... Recordo aquella època, va rebre castanyes fins al carnet d'identitat. Però Rahola tenia el projecte, en aquell moment va resultar ser exitós, no en tots els mercats, de posar una superfície, una gran superfície dintre, que fes de reclam perquè la gent anés a comprar. En aquell moment va funcionar amb uns quants mercats, reitero, no en tots, tampoc es va fer amb tots. Per exemple, la Boqueria no s'ha fet, per exemple, Santa Caterina no s'ha fet, etcètera, etcètera. Però, bueno, en aquell moment va funcionar. Van anar tots els municipis petits al darrere. I reforma de mercat que es feia, reforma del mercat que incluïa dintre una gran superfície, una marca, un Condis, un Bonpreu, un Caprabo, o un Aldi, o un el que fos. Han passat molts anys, molts, molts anys, molts anys, més de 20, més de 25, més de 30 anys, des que es va començar a fer aquesta reforma del mercat. I sembla que seguim amb el mateix model quan ja s'ha demostrat, i en molts ajuntaments, que aquest és un model fallit, que l'única cosa que fa és ensorrar el mercat municipal i dificultar que els productors, els pagesos, els de proximitat, els de l'entorn, puguin vendre els seus productes en aquests mercats que originàriament haurien de ser de pagès. És només una reflexió, jo dic perquè a partir d'ara tothom presentarà molts projectes, aquí fins i tot s'havia parlat de fotre-hi un Mercadona aquí dintre, recordo que un Condis, també la biblioteca s'havia fet posant-hi un Condis al costat. Començarem a explicar molts projectes, segurament projectes adaptats del que s'ha fet en el passat, amb molts ajuntaments, i que potser, dic només potser, no serà o no podria o no seria el més encertat. Veurem la capacitat que tenim de convèncer i veurem la capacitat que tenim de buscar alternatives. Però, ahí lo dejo, la pròpia pagesia no ho veu amb bons ulls aquest tipus de model i aquest tipus de mercat municipal. En parlarem, evidentment, al llarg de les properes setmanes aquí a la ràdio. Benvinguts. Oh! Oh!

0: Vinga, va, que sí, que som a dijous, que arriben pluges aquest cap de setmana i temps de fred, dies d'estar tancats a casa. Ja veurem, aviam què tal estem aquí, amb la calefacció ja potser mig posada, amb les pluges. En parlarem al llarg del matí d'avui, en aquesta primera hora, aquí a la ràdio. Benvinguts. Get up off of that thing and dance to you, you better. Get up off of that thing and dance to you. Aviam si podem anar a Cantàbria. Allà estan fent una campanya molt forta perquè treguin el cautxú dels parcs infantils. Hi ha un informe del CSIC i d'Ecologistes en Acció que demostra que el cautxú és nociu per la salut dels nanos i per les dinàmiques de joc, perquè fa que, bueno, es veu que perden dents, no ho en sèrio. Es veu que cauen, piquen, perden dents, perquè com que és tou, van amb menys compte. Bueno, intentarem parlar, realment si podem anar a Cantàbria i fer-nos en 5 cèntims, fer-nos en ressò d'aquest tema. Què més? Vindrà Lourdes Cazorla a presentar-nos segur algun llibre per poder llegir aquests dies i veurem si podem connectar amb l'Oriol Bassa, que l'altre dia va sortir per la tele dient que hem de moure la línia de Raúl del Maresme, com ha fet 53.000 vegades en aquest programa, i sembla que ha muntat una revolució. Tot això abans a les 10 en punt del matí. Abans, cop d'ull, a la previsió del temps, que avui ens acosta en Lluís Mipérez.
1: Bon dia, un dijous que ha de ser de temps força tranquil, però això no vol dir que hagi de ser serè del tot el cel, perquè tindrem aquestes boires fins a mig matí aproximadament a alguns racons de l'Empordà, de l'Ebre i sobretot a les fondalades de la Catalunya central. Aquesta tarda alguns núvols també s'aniran arrossegant entre la costa, el prelitoral o les muntanyes justament del Prepirineu i la Catalunya central. No esperem igualment que hi plogui i sempre més sol cap a l'Alt Pirineu, amb una temperatura encara suau, molt més agradable del que és habitual per un 15 d'octubre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
4: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
2: Ràdio Arenys.
5: L'actualitat a la ràdio.
0: Va, un quart i tres minuts de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Mentretant estem mirant aquí com els equips d'emergència treballen per treure el tren i l'AP7. I Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
6: Bon dia, Josep Maria.
0: Digues, digues, que sembla que hi ha hagut aquí...
6: Sembla que haurien localitzat el nen que va desaparèixer de Granollers.
0: Ah, sí?
6: L'última hora és que diuen que l'haurien trobat.
0: Home.
6: En tot cas, veurem a veure si ha estat així i tot, però les últimes informacions que hem pogut veure a través dels mitjans generalistes és que haurien trobat
0: aquest
6: el nen
0: nano
6: desaparegut, sí, de Granollers, de 12 anys, si no m'equivoco, sí, que es va perdre la vista arran dels episodis de...
0: Sí,
6: de pluja que es va viure.
0: Sí, va ser aquell cap de setmana que va ploure tant i va anar tanta aigua. Des del primer moment ja es va dir que previsiblement no tenia res a veure amb els aiguats, sinó que era més aviat per altres motius. Sembla que aquest nano ja havia
6: desaparegut alguna vegada. Les últimes informacions diuen que l'haurien trobat al mar, prop de Sitges.
0: Mare de Déu, doncs...
6: Sí, el president ella ha confirmat, això. Sobrient.
0: Doncs,
6: al cos del nen.
0: Bueno, malauradament, doncs, un nano de 12 anys que va perdre la vida, ara caldrà escatir en quines circumstàncies i per quins motius va perdre aquest nano la vida. Quina sort tens, lladre? Això és la meva àvia, ladrón. Això és la meva àvia, ladrón. De poder llegir el que posa la tele,
6: Ah, m'ho dius a mi, quina sort tinc. Bé, Josep Maria, són les ulleres, eh? Sí, sí. Cada any les hem d'anar renovant, creixen les diòptries, i això fa doncs que pugui llegir la lletra petita, tot i que t'he de dir que al vespre em costa molt més enfocar i el telenotícies vespre, les lletres més petites. Ahir, per exemple, em costava molt poder llegir la lletra petita i, de fet, vaig pensar-ho, Dic, ostres,
0: bueno,
6: m'hauria de tornar a mirar la vista.
0: Jo anava per aquí ara, Jo feia això, però anava, caminava la conversa cap on et diré. Aquests de TV3, que està segurament ple de modernets, jovenots, i que tenen la vista al 100%, els importaria comptar amb la part de la població que no veiem gaire?
7: Pues no me he traído las gafas del cerca.
0: Jo les del cerca sí, però la tengo medio lejos y no veo ni del cerca.
6: En el meu cas és de lluny,
0: Ni del lejos. Jo no hi giro. Hòstia, i a més, hi ha dos elements. Primer, ho han fet una colla de tios joves que tenen la vista al 100% i que, per tant, ho veuen tot des de la distància. I dos, ja hi ha prou, ja estem farts de que ens discriminin els que tenim teles petites. No volem teles grosses. La tele no és la nostra vida. A la paret hi posem quadres, no teles. Quan més gran és la tele, més petita és la vista. Llavors, nosaltres, hi ha gent que ens agrada una tele per estar informats, però la tenim allà com un element més, sense ser un element central, ni del menjador ni de la nostra vida. Està com un complement. Per tant, no comprem teles grans, comprem teles petites. Petites, tampoc. Teles, el que abans, el que quan jo era petit, el que quan els meus pares eren joves, eren teles grans, no? De 40 pulgades, no? Pues, hòstia, ara t'has comprat una tele d'aquelles pulgades i és una merda que no es veu res. Perquè tot ho fem petit, perquè contem que la penya té uns telons que no vegis. Doncs, aviam, algú pot ser inclusiu també amb els curts de vista? Digues, anaves a dir alguna
6: cosa. T'anava a dir que m'agradaria entrar a casa teva, al teu menjador, si la tens tan i tan petita, la tele.
0: Sí, tinc una tele normal, com aquesta. Com
6: tan
0: aquesta
6: petita,
0: que tenim
6: Josep
0: aquí.
6: Maria.
0: Home, això és una tele de... Crec que la tele de casa té 32 pulgades. Hòstia, ara si te'n compres una menys de 55... No és...
6: La meva és un pelet més gran, també t'he de dir.
0: Jo
6: la tenia
0: que...
6: de 40, la vaig ampliar una mica.
0: Sí?
6: I em costava veure-ho, també t'ho he de dir.
0: Sí. Jo t'ho miraré. Jo crec que la de casa és de 32 pulsades.
6: Ets una mica petita, Josep Maria.
0: Bueno, ja ho miraré, t'ho prometo. Però si no és de 32, és de 37. Vull dir...
6: Llavors sí, necessites que ampliï el grafisme.
0: Tinc gent propera que en té de 55 i, clar, al costat de la meva jo és una pantalla de cine. Però és que aquests tios es pensen que tothom té teles de 55 pulsades. No. És com... No tots tenim Smart TV repartits per tot arreu. Tu tampoc.
6: No, home, no.
0: Doncs ja està, hòstia. Sigueu inclusius. Bueno, ja no et dic... Imagina't les teles de 14 polzades, aquelles que hi havia quan eres petita. Les petitetes, les de... Els meus pares tenen tele a l'habitació. O tenim tele a la cuina, saps? Tenim tele a la cuina en aquelles teles petites. Allà. Bueno, és que... Tu veus el Cruanyes i el confons amb la Mari Pauguet? De lo petit que se'l veu. Saps? Vull dir, és una cosa espectacular. Si us passa, truqueu-nos. 93-795-7912. 93-795-7912. Vull dir, perquè tenim aquí la tele posada i... és per acompanyar.
6: Doncs mira, t'interessaria llegir que diu Ada Colau disposada a fer un pas al costat, Josep Maria?
0: Sí.
6: En tot cas, és el que diuen ara a TV3.
0: Però això és el bonisme fals d'Ada Colau habitual, No, jo si hace falta i tal, i no, però va clavant ganivetades a sac. Això l'Ada ja ho té. Aquest bonisme d'aparador ja sovint ja l'Ada, per sortir a la foto, és capaç de fer un pas allà on calgui, saps? És una... Bueno, no, escolta'm, és així, no passa res. Bueno,
6: si et sembla, anem amb l'actualitat aranyenca, perquè, de fet, ahir l'alcalde avançava que En els pròxims dies, properament, doncs, s'obriria el públic i hi hauria una inauguració del Parc dels Països Catalans. Dir-te, sí, doncs, que n'hem parlat amb el regidor d'Urbanisme i aquesta mateixa setmana, doncs, tècnics municipals han fet la inspecció pertinent i sembla que es podrà, doncs, recepcionar aquesta plaça, que era la passa necessària. Tot prové de... Estaven a l'espera, doncs, que l'empresa que està duent a terme els treballs d'una promoció d'habitatges particulars al costat, doncs, acabés les tasques, perquè el punt d'accés a la plaça, doncs, venia des de on s'estan fent aquests edificis, i finalment sembla que han arribat a un acord per poder tirar endavant els treballs necessaris. Així ens ho explicava als micròfons de Ràdio Arenys.
8: Vam tenir reunions amb els promotors, vam acordar, perquè realment els hi faltava molt poca cosa per fer, llavors vam acordar una sèrie d'accions o d'intervencions que suposaven el mínim com perquè donéssim l'okay per aquesta recepció. Tot això ja s'ha satisfet, així que ja es va fer aquesta inspecció per poder recepcionar. Hi van anar enginyers, arquitectes i de medi ambient, ambientòlegs d'aquí de l'Ajuntament per veure l'estat del parc, i sembla que... Sí, es va fer, diguéssim, la visita, la inspecció, està tot correcte, i a partir d'aquí, doncs, ja ara es procedirà a la recepció i en breu la inauguració.
6: Ho diu el regidor Domènec Massuet. En breu hi haurà aquesta inauguració. Dir-te que també, referent a aquesta zona, des de Junts a Autisme, ho parlàvem de la setmana passada, que també, doncs, estan pendents de la llicència de primera ocupació, que de fet han lamentat i han denunciat a través dels micròfons de Ràdio Arenys, doncs, que fa 3 anys que esperen, doncs, poder tenir aquesta llicència d'ocupació per que la seva entitat, doncs, pugui desenvolupar amb garanties els serveis i el projecte, doncs, de Vivim Junts i poder demanar subvencions al respecte, i que es posaven en contacte amb l'Ajuntament i no tenien resposta. Demanaven poder fer una recepció parcial. En aquest cas, de moment això no ho resol. Ells, li he preguntat al regidor Domènec Massuet, de moment, doncs, no resol. Estan a l'espera de poder donar l'alta al servei elèctric, sí, per part d'Endesa, que la data es preveu que sigui el 23 de novembre, i a partir d'aquí sí que es podria fer la recepció, que en aquest cas seria parcial de la zona per poder tenir la primera ocupació per part de Junts Autisme. Per tant, tot s'allarga unes setmanes més en el cas de Junts Autisme, però esperem, doncs, que també sigui una realitat ben aviat. Anirem parlant les pròximes setmanes.
0: Hòstia, quina capacitat tenim que les coses es compliquin, és un concertament difícil. També els afecta fins al 23 de novembre no donar-los llum. No sé quantes urgències deuen tenir, perquè, clar... no ho sé, però bé, en tot cas, aviam si som capaços d'agilitzar una mica això, perquè és un projecte molt ambiciós, és un projecte d'inclusió social, és un projecte molt atractiu, molt interessant, i que aquesta gent, que són en aquest sentit pioners en aquest tipus de projectes i de serveis, doncs les estan passant canutes, perquè evidentment els dels bancs, no vagis a explicar-los, és que no hemos recibido la ocupación. Vull dir, ja els diners s'han d'anar pagant i s'han d'anar tornant. I això, bueno, clar, no oblidem que és una entitat que conformen pares i familiars de persones que tenen el trastorn autista. Per tant, bueno, no estem parlant dels Andic, que es van matant per les muntanyes, presumptament, saps? Estem parlant de gent que treballa i que li costa molt esforç tirar endavant la feina de l'entitat. Què més, Gemma?
6: Doncs mira, parlem d'altres qüestions d'activitat social i cultural, perquè estem immersos en les jornades gastronòmiques del Calamarenys, i demà la Llotja del Port d'Arenys acull la mostra gastronòmica. Hi participen 11 establiments. Són 9 restaurants, una botiga, en aquest cas, una parada, hi haurà una parada de postres, i també una cervesa artesana local, una cerveseria. Dir-te, doncs, que com sempre, es podran degustar elaboracions ben diverses, des de croquetes, canelons, mandonguilles, arròs melós o tallarines de calamar. Per tant, una bona oportunitat per acostar-se al port a partir de les 8 del vespre. El preu d'aquestes tapes, plats preparats, serà unificat als 7 euros i tothom qui vulgui, doncs, ho podrà tastar. Des de l'àrea de promoció econòmica, esperen que tingui l'èxit dels últims anys, que ha acollit al voltant de mig miler de persones, i no es necessita etiqueta.
0: No,
6: Però m'agradaria dir-te que sí que es necessitarà etiqueta, en aquest cas, al sopar popular de la setmana que ve.
0: Molt bé.
6: Que serà el dia 23 d'octubre, que es farà aquí el Calissall, i que comptarà també amb l'actuació del grup de veneres La Vella Lola. En aquest cas, si no hi ha canvis d'última hora, el restaurador Joan Major, acompanyat de Maria Avilés, del bar del Seràfic, seran els encarregats, doncs, a fer aquest sopar popular. parc, que té un preu, si no m'equivoco, de 15 euros, i els tiquets ja estan a la venda. Va. Des de la regidoria destaquen que la gent que sàpiga que hi podrà anar i que hi vulgui anar, que ja el compri, perquè l'any passat doncs, va haver-hi moltes persones que es van quedar sense, tenint en compte que hi ha un aforament limitat aquí al Calissai. En tot cas, es pot adquirir tant a la parada del Bar dels Seràfics com també a la parada del Mercat Municipal de Fruits Secs Avilés.
0: Ah, molt bé. Podem anar a comprar-li doncs, al Seràfics, allà al bar, o a l'Avilés, al Mercat Municipal. Aquesta paella fideuà, has dit? Aquest arrossà? Bueno, no se sap. Ah, no, serà un fideuà, una fideuà sorpresa.
6: Sorpresa, sí. Algun dels ingredients especials, però no sé si ho podem dir, Per tant, gairebé. Gairebé se t'escapa. No sé si ho podem dir. Potser sí, però ens esperarem. En
0: no
6: va
0: dir-ho de l'any. Doncs això, que val molt la pena. En Joan Major, bueno, ja ens ha avançat una mica. La Maria Vila sabeu que cuina de meravella. Vull dir que és un
6: win-win.
0: De fet,
6: la gent que es va acostar a la Fira de l'Almaresma, des d'Arenys hi havia una parada en què promocionaven les jornades gastronòmiques del Calamarenys i precisament en Joan Major ja els hi va fer una fideuà. Per tant, si potser algú ja l'ha provat. No sé si és ben bé la mateixa, però...
0: No,
6: algun ingredient segur que no.
0: Els de Calella encara flipen. Vale, doncs això, per participar al Calamarenys.
6: I acabem, Josep Maria, amb esports. Parlem del Lucas Garrido, que competirà a la regata internacional de ROC, que és les cicles de la regata of Champions. Oh. I competirà amb Vela Optimis.
0: Hòstia, no podem posar noms normals a les coses de
6: ROC. És que es disputa a l'illa de Xipre, Concretament al Limassol, en aigües del Famagusta Nautical Club.
0: Molt bé.
6: Serà la segona setmana de novembre
0: en què
6: hi haurà 45 participants. Seran els millors esportistes seleccionats de tot el món. Per tant, en Lucas Garrido, que recordem que va pujar al podi en el Campionat Europeu d'Òptimis en tercera posició. Per tant, molt ben situat, Josep Maria. I que la setmana passada va rebre un reconeixement a l'Ajuntament.
0: Per l'estat del tercer, sí.
6: Sí.
0: No, molt bé, molt bé.
6: El podi va pujar... El tercer esglaó.
0: Un graonet.
6: Sí, un graonet. No va arribar a la cima, però sí. Podem dir, doncs, que va... En tot cas, de la segona setmana de novembre el podrem veure competir a Xipre.
0: Doncs, escolta'm, anava a dir, anirem a Xipre a veure'l? No hi anirem, perquè no tenim pressupost ni tenim ningú que enviar. Per tant, en tot cas, el seguirem des d'aquí i us informarem tan bon punt tinguem el resultat. Molt bé, Gemma, doncs ho deixem aquí.
6: Que vagi bé, Josep Maria.
0: Que vagi bé. Fins ara.

0: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
0: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Ràdio Arenys.

0: Tres quarts i gairebé dos minuts de 10 del matí. Una música que ens convida, sens dubte, a agafar un llibre, a seure'ns, en aquell espai, en aquell racó de llegir, entenent el racó de llegir com un racó positiu.
1: Amb la llumeta.
0: Amb la llum, amb aquella mica de tauleta per poder-hi deixar, doncs, des d'un cafè, un got d'aigua, una infusió, les ulleres...
1: S'ha de crear l'ambient.
0: Ja recollidet, exactament.
1: S'ha de crear l'ambient, i a més ara, amb aquesta tardor, és una meravella posar-te... Bueno, a mi m'agrada molt. Bueno, m'agrada molt sempre, però la tardor m'encanta.
0: Música de llibre fantàstic.
1: Ui, no, de misteri.
0: De misteri, Sí?
1: sí, de misteri, de misteri. Es titula Les que no dormen.
0: Home.
1: I aquest treball, que és de la Dolores Redondo, que és coneguda per molts oients i per molts lectors, doncs, evidentment, va dirigit a aquells que els agrada la novel·la negra i la novel·la de suspens.
0: Uh-huh.
1: I pot agradar especialment, clar, en aquells que ja són seguidors de Dolores Redondo. Ja sabem que aquesta és una escriptora que va néixer en el País Basc i que va fer la trilogia del Baztán, que va rebre el Premi Planeta en el 2016, doncs, Todo lo que te daré.
0: Sí.
1: I bé, i aquesta és una, és nova, també està traduïda al català, i és un potent thriller basat en un fet històric. Es tractava de l'execució per bruixeria d'una dona durant la Guerra Civil Espanyola. No hi havia cap problema polític. Tots eren del mateix bàndol.
0: Era bruixeria.
1: I pensen que ha de ser bruixeria. No es va acabar d'aclarir mai.
0: Que fort.
1: Que fort. I és el cas d'una dona que es deia Josefa Sagardía Goñi, de 38 anys, guapíssima. Era una dona, doncs, que no anava a missa, era una dona, doncs, que es dedicava, doncs, a les herbes.
0: Sí.
1: I, bé, de cop i volta, doncs, va desaparèixer en el 1936 amb els seus 6 fills i estava embarassada d'un altre.
0: Ostres.
1: És que això és molt fort, eh? Les restes les van trobar en el 2016 a Gaztelu. O sigui, els van tirar per una fosa, bueno, per un en català en diguem, avenc, de 16 pisos.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: On passa això? Doncs això passa en el País Basc.
0: Clar, evidentment.
1: I en la zona del riu Baztán. Aquest riu Baztán, és aquesta dona l'ha fet com un univers literari. Com nosaltres tenim aquí Cinera, doncs ells allà tenen... les distàncies, que diuen en castellà, un univers literari que és el riu Baztán, perquè ens situem. Llavors, això està creat entorn d'aquest riu, i moltes de les seves novel·les també les crea entorn d'aquest riu. Què passa aquí? Doncs, quan passa tot això? Això passa, doncs, en el 2020, comença poc abans de decretar-se l'estat d'alarma per la Covid, perquè ens anem situant. La protagonista principal és una doctora que dona classes a la universitat, que es diu Nash, és psicòloga forense, i la seva principal tasca és ajudar a aclarir aquells assumptes criminals. Estudia les morts. Mira, quina cosa més rara.
0: Sí.
1: I, a més, quan la investigació oficial reglamentària no se n'acaben de sortir, doncs ella apareix.

0: Les que no dormen.
1: Sí.
0: Té tres trames. Una és la vida de la pròpia Nash.
1: Sí.
0: Una altra, la història d'una mòmia. I una tercera, la història de l'assassinat d'una noia jove. Què passa? Doncs cal investigar un avenc, una cova, com hem dit, aquestes coves que són tan profundes, sí, de 16 pisos, com a part de la seva feina de la universitat, es troba de cop amb una noia desapareguda 3 anys enrere. Una noia que es diu Andrea Dancourt, un cas que va commocionar el país sencer i pel qual hi ha una dona que compleix una condemna de 15 anys.
1: Poca broma. Condemnada, eh?
0: Condemnada, sí. Es tractaria de Salomé Aduriz, que és la parella sentimental, sí, de la mare d'aquesta noia morta, de l'Andrea.
1: Vale.
0: Ens anem situant?
1: Més o menys, sí.
0: Més o menys, eh? Som al març del 2020 i, clar, cal reobrir la investigació. El treball oficial d'aquesta investigació el durà a terme, això pels que els hi agrada tant, Dolores Redondo.
1: Home, eh? I tant.
0: Ara veureu per què. Doncs perquè la inspectora Salazar,
1: home,
0: és la inspectora top de l'escriptora Dolores Redondo, intervé en aquesta,
1: en aquesta
0: situació.
1: Sí.
0: Llavors, va en paral·lel amb la Nash, amb aquesta altra psicòloga forense, i aquesta Nash se sent molt motivada i comença a fer preguntes, doncs, a les famílies, a els amics, en definitiva, en el poble on vivia aquesta noia, Andrea. Molta gent del poble és interrogada, és un poble petit, i, clar, com és un poble petit, amaguen coses, amaguen secrets, eh? I potser els més sòrdids. En general, els vilatans són molt supersticiosos, molt, traspuen sentiments d'angoixa, de por, d'odi, de venjança. Clar, tot això l'escriptora ens ho esquitxarà en la novel·la. També hi haurà infidelitats, abusos. I l'escriptora no baixa a detalls que puguin molestar. Però hi són. Ens els fa veure.
1: Sí.
0: És molt hàbil. És molt hàbil, eh?
1: Juga amb la nostra atenció, sí, com vol.
0: Exactament. Malgrat aquests entrebancs, aquesta dona continuarà, doncs, amb aquestes excavacions i, a més, doncs, de les restes de l'Andrea, trobarà un cadàver momificat de fa 400 anys. Clar, aquesta és l'altra de les trames.
1: Clar, clar.
0: Clar, clar. Llavors, la Nash, aquesta inspectora, s'endinsa ja en un territori mític i per moments molt, molt, molt hostil. I, a més, té ella, personalment, la mare que està ingressada en un hospital,
1: sí,
0: clar, també té aquest punt d'angoixa personal.
1: Clar, aquest moment difícil. Clar.
0: Com a fons tenim el riu Baztán, aquest riu. I aquest riu, mira, serena els ànims de la Nash, que hi ha moments que transcorre per situacions molt difícils, i sobretot de fracàs. Bé, mira, resumint, és una novel·la molt ben escrita.
1: Sí.
0: Els esdeveniments sorgeixen vertiginosament, un relat que llegim amb el cor en un punt, i, a més, sense treva. Ens fa estremir des del seu inici, ja que l'autora té un talent per enllaçar intriga, mitologia, misteri, un aspecte de perfils monstruosos, en algun cas, i ho fa enllaçar tot això amb l'actualitat. Té una prosa ferma,
1: el
0: ritme és excel·lent i fa créixer el suspens contínuament, que és el que ens atrapa. Jo recomano aquesta lectura de Les que no dormen, perquè és addictiva, molt entretinguda, i, a més, Dolores Redondo trasllada a una novel·la part de la cultura de la seva terra.
1: Per tant,
0: per acabar,
1: sí,
0: per què Les que no dormen?
1: Per què això?
0: Per això, per què
1: per què li posa aquest títol?
0: Perquè és una manera de reivindicar aquelles dones que no s'han volgut adormir. La seva curiositat, els pensaments ni les ganes de viure lliurement, com elles volien. No dormien, estaven alerta.
1: Sempre alerta. Les que no dormen, de la Dolores Redondo.

0: Una molt bona novel·la, una molt bona proposta que ens porta avui la Lourdes Cazorla, una proposta d'intriga.
1: D'intriga.
0: També amb aquest punt històric de relació amb el País Basc.
1: I real.
0: I de real, no,
1: bueno,
0: real, com
1: l'havíem dit. Bueno, real, entre cometes. Bueno, també però... hi ha la pluma de l'escriptora, la
0: però, funció, escolta'm...
1: Déu-n'hi-do,
0: Sí, és de les bones d'Hora Redondo, no?
1: Sí, és molt entretinguda. És molt entretinguda. I a la gent que li agraden els thrillers, la novel·la policíaca, agrada i enganxa. Mm.
0: Doncs, escolta'm, en tot cas, anirem a buscar a la biblioteca, segur que hi és.
1: Segur que hi és.
0: I si no, a la llibreria de confiança, hi aneu, la compreu i
1: és en català i en castellà.
0: Molt bé, sé que sempre és bo, llegir. Jo crec que s'ha de llegir en català, però... Si es pot llegir en versió original...
1: També
0: sempre és millor.
1: També.
0: Quan dic versió original, dic el màxim versions, en castellà clar. També, en anglès, en francès, en alemany, l'idioma que...
1: Que un domini.
0: Exacte.
1: Perquè al final és el que domina.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Doncs, Lourdes, t'agraeixo molt que ens hagis portat aquest llibre avui. I
1: diferent,
0: si et sembla... D'aquí 15 dies, no?, que farem un petit salt, sinó
1: sí.
0: D'aquí algunes setmanes ens tornem a retrobar.
1: Molt
0: vale?
1: Bé. Vinga.
0: Que vagi molt bé.
1: Salut a tothom.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
6: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
7: Ràdio Arenys.

0: En qüestió de res, 40 segons, arribem a les 10 en punt del matí. Hem dit que avui seria un programa especial perquè a les 10 posem punt i final. Avui, diguéssim que a la darrera hora us acompanyarem amb música, alguna reposició, alguna cosa, ara decidim. I en tot cas, demà tornarem a les 9 en punt del matí, com cada dia de cada dia, amb tots vosaltres, amb la voluntat d'explicar la realitat i l'actualitat amb clau aranyenca, adaptar-la a les vostres interessos i a les realitats de la nostra vila, i bé, acabar parlant de cultura, perquè no, demà toca cinema, toca televisió, toquen moltes coses. Per tant, que passeu un molt bon dijous, amb mi ens retrobem demà a les 9. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís més de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda, quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels, a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigues, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves, que dificulta la circulació, i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
1: Notícies en xarxa. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
5: Primera en música.

0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Famílies d'Arenys i del Maresme. Aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Qui les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666-424-945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
0: Escoltant Ràdio Arenys.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
1: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
2: Farts de iodes venedors de fum...
1: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
2: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
1: Coaching Tònic és un programa del professor Obon, Xavi Obon.
2: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
1: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a la P7 que deixa més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia al migdia i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
6: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
5: Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.
7: Ella me dijo, papi lindo.
5: Cocodril Club.
7: Me tienes que perdonar.
5: 33 anys en antena.
7: Ella me dijo, papa lindo.
3: I en aquest primer programa dels primers 33 anys a la ràdio del Cocodril, també volem tenir un record per l'amic Salvador Escrivà de la Salseta del Poble Sec, que no fa pas gaire ens deixava, i molt jove.
7: Esto lo dirás en broma.
3: Nosaltres, des que vam començar el programa així de broma, us dèiem als oients cocodrulos. I aquesta és l'única versió que també ho diu.

0: Sempre, gràcies a la màgia de la ràdio, s'incorpora un nou oient que ens diu: però per què això es diu Cocodril Club? Doncs senzillament perquè hem intentat sempre ser un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock i de tota la revolució de mitjans dels anys 50 als Estats Units, esclar, aquí va arribar molt més tard, del rock. Vam escollir el tema See You Later, Alligator, de Bill Haley, que aquí es va dir Hasta luego, Cocodrilo. Després, al catalanitzar el títol del programa, li vam dir Cocodril Club. Algú va dir: les emocions més maques són les que no pots explicar. Bueno, ho va dir concretament Baudelaire. I tu què en dius?
1: Hola, sóc Antònia, de Manresa. Voldria escoltar Extraños en la noche, de Frank Sinatra.

0: night.
1: Strangers in the Night, 1966. Ja estem, com fem sovint aquí al Coto, passejant per els anys 60, prodigiosos. En Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. Ah, per cert, haver recordat una pel·li espanyola de finals dels 80 que es deia Sinatra. La pel·lícula està molt ben protagonitzada per el gran Alfredo Landa i està rodada en una ciutat de Barcelona que ja no existeix. Frankie va néixer a Nova Jersey el 1915. Ens deixava a Los Angeles el 1998, amb 85 anys d'edat. Havia nascut a Zaponeta, a Itàlia. I en aquest programa també volem tenir un record per al nostre company, per al nostre primer cap de programes, per aquest músic, periodista, locutor, que tenia... Algú va definir que tenia un transistor dins del cap, en el cervell. Josep Maria Francino va anar durant molts anys aquí al programa amb The Beatles, ens va descobrir versions inèdites, gravacions en directe pirates, sempre amb The Beatles.
2: Salutacions, senyor Malla i distingida audiència. La primícia d'avui és de 1963. Es va dir, i encara es diu ara, que és possiblement el millor rock que mai vagin composar i gravar els Beatles. La composició està feta per Paul McCartney i el propi Lennon la va portar en els seus concerts en solitari després de la parada del grup. En la versió remasteritzada s'escolta encara millor el so compacte del grup i la perfecta sincronització de les veus d'en John i en Paul. Estic parlant de I Saw Her Standing There. One, two.

0: I saw her standing there. Aquí la van titular Allí estava, i més o menys ja era això. Un gran rock d'en Paul McCartney que va ser clau per l'èxit dels Beatles en els seus primers temps. Era la cançó que obria el seu primer LP, Please Please Me, i això era el 1963, ja fa més de 4 dies. Apa, siau.
1: Gràcies per tot, Josep Maria Francino. Precisament aquesta sintonia que hem utilitzat moltes vegades me la va regalar ell. És molt maca. Però no és un tema instrumental. És una cançó cantada. I així recordo també que una de les moltíssimes coses de ràdio que em va ensenyar quan jo era molt jovenet, Josep Maria Francino, ja que no teníem pressupost per encarregar músiques pròpies per als programes, per fer de sintonia. A vegades, això sí, amb alguns calarons que havíem estalviat, anàvem a Perpinyà a comprar discos no editats a Espanya perquè un altre de la competència no ens trepitgés la mateixa sintonia. Però ell també em va ensenyar a agafar cançons que potser tenien una part instrumental i a través d'una cinta d'aquestes grans de Revox, que es deia, una cinta de bobina oberta, anàvem empalmant les parts instrumentals d'una cançó cantada. Aquest és el cas. I tenim un altre padrí important, un estimat company per aquests 33 anys de programa. És Jordi Hurtado. Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, Albert. Doncs, escolta, moltes, moltes gràcies per convidar-me a ser el padrí. El padrí d'aquests 33 anys del Cocodril Club. És una gran satisfacció poder participar. Enhorabona, perquè és molt difícil avui en dia tenir una marca i mantenir-te. Enhorabona per el que fas, per tota la bona música de la que podem gaudir amb el Cocodril Club i per tantes i tantes persones que arribes a través de la ràdio, a través dels teus programes i que fas realment molt, molt felices. Moltes felicitats de tot cor. Ets molt gran i mereixes continuar fent aquesta tasca que és meravellosa.
1: Ets molt amable, Jordi. Tenim diverses coses en comú. Per exemple, portar 33 anys d'un programa musical a la ràdio i quasi 30 anys d'un concurs a la tele, com el que tu presentes. Això no és gens habitual, és tot un rècord, eh? Creus que tenim un secret per aconseguir-ho o quin pot ser el motiu?
2: Doncs la veritat és que jo no sé si hi ha un secret per mantenir-nos tants anys. Sí, saber-hi ganar el proper febrer de 2027 farà 30 anys. I és realment molt difícil aconseguir una marca en el món de la ràdio o de la televisió. Si Cocodril Club ja té 33 anys, és perquè fem una feina amb il·lusió, amb ganes, fem el que ens agrada, el que més ens agrada. És una vocació absoluta, la de la ràdio, la de la comunicació. I en aquest sentit, tu també doncs, tens aquesta sort de ser privilegiat perquè has assolit l'èxit gràcies a poder fer realitat la teva gran vocació radiofònica de bon comunicador, de persona que sap transmetre l'amor a la música, i això és molt important perquè has après molt i ho fas molt bé, aquesta divulgació. La fas amena, la fas entretinguda i la fas que es demostra que realment estimes el que fas. I això també és una mica el que jo intento posar sempre en cada programa del Saber i Ganar. Posar aquesta il·lusió, aquestes ganes i aquesta realització d'una vocació total, absoluta, en el món de la comunicació.
1: Una altra va ser la nostra passió per la ràdio des de molt jovenets. Quines veus o emissores escoltaves abans de ser professional i com vas aconseguir treballar a la ràdio, Jordi?
2: Doncs a veure si coincidim també en aquella ràdio que jo escoltava abans de ser professional. Vaig començar a escoltar molt Ràdio Joventut, tots aquells programes musicals de, per exemple, el Mil por Mil, José María Pallardó, Buenas Vitaminas Musicales, i el Clan de la Una. Oh, que bo que era. Aquella manera de fer una ràdio que era diferent, que era, d'una forma moderna. El Rafael Túria. Enganxar-me absolutament als programes que feia el Rafael Túria a Ràdio Barcelona i després tenir la sort els dissabtes d'anar amb 16 anys a la ràdio i de conèixer-lo. I de conèixer una persona absolutament generosa, una persona extraordinària, perquè Una altra que és dir, vale, vale, xaval, no hace falta que vengas otro día, eh? Cada setmana aquí. No, no, al contrari. I jo em passava allà les tardes veient com feia el programa de los 40, de la música, de com realitzava el programa, com treballava amb els tècnics, veure tot allò i aprendre. Era aprendre, aprendre i era gaudir. Després vaig tenir la sort d'anar a Ràdio Joventut, a l'escola aquella fantàstica, que va ser una escola per moltíssims professionals, i vaig conèixer a gent que també escoltava i admirava, com el Jordi Estadella, l'estimat i recordat Jordi Estadella, de veure com feia el seu Tito B. Diagonal, el Joan Comelles, l'Agustín Rodríguez, tenir-los de professors, després tenir-los de companys. Bueno, va ser fantàstic. A través de l'escola de Ràdio Joventut vaig començar doncs allà a fer tours a RJ2 i allò a fer self, a presentar música els dissabtes, els diumenges, el que no volia la gent, no? I així és com s'aprèn, i així és com vaig començar, i a poc a poc, doncs, vaig anar obrint camí, després Ràdio Barcelona, i aquí estem, i aquí seguim.
1: Jordi Hurtado, convidat especial en aquest primer programa dels primers 33 anys a la ràdio del Cocodril. Jordi, potser molta gent no sap que tant tu com jo hem fet ràdio i també doblatge, però crec que fa uns anys que ho vas deixar perquè la tele t'absorbia molt de temps, però suposo que tens bons records del món del doblatge. Els teus companys d'ofici sabem que aconseguies uns resultats excel·lents en doblatge.
2: Sí, el món del doblatge també ens uneix en molts aspectes. És un món meravellós que també m'agradava molt perquè sentia aquelles veus del cinema, sentir les veus de les sèries, i especialment el bon doblatge que es fa a Barcelona, doncs admirava molt aquests grans professionals. I també veia que era una cosa que m'agradava moltíssim, de poder tenir aquesta vessant de jugar amb la veu, i així a poc a poc doncs vaig anar aprenent, també anant als estudis de doblatge i traient el cap per allà i convertint-me també en un professional. Quan va néixer TV3, doncs va haver un moment, un ventall de molta feina, de feina en català, primer era tot en castellà, i així vaig anar doncs també doncs combinant la feina de la ràdio amb la feina del doblatge, castellà, català, sèries de dibuixos animats. Hi ha gent que em recorda algun personatge que he fet a Bola de Drac i que jo, la veritat, després ni ho recordava. Però sí, que ha estat també una forma professional extraordinària que em diverteix moltíssim, i que jo crec que algun dia, perquè ara amb la tele no tinc temps, evidentment, perquè estic molt ficat amb tot el que són les gravacions del Saber i Ganar, que són moltes hores, però és una cosa que no descarto tornar-hi.
1: Doncs TV3 va ser la primera cadena que va emetre Bola de Drac al febrer de 1990. En un principi només va comprar els primers 26 episodis, però el gran èxit d'audiència va obligar a TV3 a comprar la resta de la sèrie. T'escoltem, Jordi Hurtado, amb un dels capítols de Bola de Drac fent el doblatge al català.
3: En aquest món només existeixen el bé i el mal. Això va ser el primer que vaig aprendre des de ben petit. La humanitat es pot dividir en dues grans categories: gent bona i gent dolenta. I aquesta regla era vàlida igualment al petit món de l'escola. Com a delegat de classe, vaig actuar sempre en benefici de tots, però, com a tot arreu, no em van faltar els enemics.
1: Com a tot arreu, Jordi, sí. Tu ets un personatge molt popular. Em sembla que en aquest país ningú ha sortit per la tele durant tantes hores i tants anys. Bueno, és que no es pot anar amb tu pel carrer sense que algú et saludi o et demani un autògraf. Un autògraf abans, ara et demanen directament una foto, no? Com ho portes, això? I la teva família, com ho porta?
2: Doncs la popularitat al carrer és una popularitat que ve de l'estimació. Ve de l'estimació de l'espectador per al programa, perquè són molts anys d'entrar a les cases, d'estar en contacte amb tanta gent, i passa amb gent d'aquí, i gent de tota Espanya, evidentment, i de Sud-amèrica, de molts països que veuen el programa, i que persones que quan m'han vist pel carrer et saluden amb un afecte, amb una il·lusió, et demanen la fotografia, et demanen el selfie, et demanen una salutació, una fotografia pels seus pares que veuen el programa cada dia, etc. És un programa molt intergeneracional, i et trobes molt, molt estimat. I això, doncs, també és una part molt maca, molt positiva de fer un programa tants anys.
1: I les bromes i acudits que fan molts presentadors, humoristes o personal en general sobre que no envelleixes mai, que sempre estàs igual?
2: Doncs aquestes bromes van una mica relacionades amb el que us deia abans, amb el que és l'estimació pel programa, la continuïtat, la bona salut, la bona audiència que té saber-hi ganar després de gairebé 30 anys, de mantenir-se en antena sempre, de tenir tanta estimació, de tenir tants espectadors que a l'hora del programa estan pendents i no volen parlar amb ningú, ni amb la família, ni atendre el telèfon, res. Jo crec que és això, és un reflex de l'èxit i la continuïtat del programa i també, en definitiva, de la imatge del presentador, també, evidentment. I a més, hi ha molts memes que tenen una imaginació que jo sóc el primer que ric molt i m'ho passo molt bé. I també, doncs, m'han ajudat molt que hem sortit moltes campanyes publicitàries degut precisament a això, no? Amb les que podem jugar precisament amb això, amb aquesta bona imatge i amb aquesta continuïtat.
1: Tu presentes un programa concurs que fomenta la cultura i del que s'aprèn molt. Nosaltres, humilment, fem un programa d'autor divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Segons com tu miris, Jordi, fem dues rareses en el panorama actual dels mitjans de comunicació.
2: Jo crec que no som rareses, que som programes i marques consolidades, perquè vam començar en una època, doncs vam començar, doncs, com repassàvem abans, finals dels 70 ja vaig començar a Ràdio Joventut, clar, amb 18 anys. Després ve l'Emili, després ja Ràdio Barcelona, etc. Arriba més tard la televisió. Jo crec que som uns professionals que també tenim tot aquest aprenentatge dels que estaven en aquells moments, als anys 70, als anys 80, treballant i sent els referents radiofònics i televisius. I això fa que nosaltres hem après molt de tots aquestes mestres, de tots aquests mestres que hem tingut, i això jo crec que es transmet. Es transmet en la nostra forma de fer, de parlar, de comunicar, d'arribar als oients, d'arribar als espectadors, d'un estil que potser desapareixerà amb nosaltres, qui sap, però ara per ara hi és, i això és l'important, hi és, hi arriba, funciona i està tenint èxit.
1: Jordi, m'agradaria que seleccionis 5 cançons especials per a tu, per compartir-les amb tots els cocos, i si és possible que em diguis per quin motiu esculls cada una.
2: Aviam, Albert, és difícil triar cançons, realment quan tens tantes cançons que t'agraden, però vinga, va, anem a triar-ne unes 5. Començaré, en primer lloc, voldria, doncs, fer una mica un homenatge a la cançó, a tots aquells artistes, i per quedar-me amb un, doncs, ja que s'ha jubilat, que s'ha retirat, i vaig tenir ocasió de veure'l en directe moltes vegades i també veure els últims concerts que va fer al Palau de la Música, em quedaria amb el Raimon, perquè em quedaria amb moltes cançons del Raimon, amb les seves lletres, amb tot el que diuen, amb tota la poesia que també transmet i com gran recuperador de poesia. Jo vinc d'un silenci, Raimon és una lletra que fa pensar molt.

0: Aquesta part del primer programa dels primers 33 anys a la ràdio del Cocodril l'està realitzant Jordi Hurtado amb les seves cançons especials.
1: Una cançó que m'encanta i que jo crec que no es nota el pas del temps, dels anys. L'Hotel California, de l'àlbum del mateix títol dels Eagles, dels mítics Eagles, un àlbum que va sortir a la llum un 22 de febrer de 1977. Jo tenia 19 anys quan vaig sentir per primera vegada aquest Hotel California. L'he posat tantes vegades a la ràdio, l'he sentit tantes vegades a casa i continua sentint-se, es continua programant. És un temazo meravellós. Crec que sempre val la pena apropar-se als Eagles i al seu Hotel California.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la TDT. És a dir, per al canal de ràdio de la tele. I també tenim una emissora que emet per DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar tots els programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho en diverses plataformes com iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music o a Spotify. Aquesta part del programa decideix la selecció musical Jordi Hurtado, amb molt bon gust i molt variada. Primer Raimon, després Eagles. I ara què, Jordi?
2: Vull posar veus femenines també en aquesta selecció i podria posar aquells temes del Blue Bayou de la Linda Ronstadt, posar la Carole King, la Diana Ross, la Donna Summer, la música disco. Però em quedaré amb, bueno, Tina Turner, evidentment, també. Uf, hi ha moltes, moltes, moltes. Roberta Flack. Roberta Flack i un tema meravellós, increïble, de 1971, que és el Killing Me Softly with Hands Song. Aquell suaument em mata amb la seva cançó. Aquesta petita meravella. Strum.

Ho veus? Ho sents? Això és el Coco. Música de bon gust, de categoria. Música que et fa sentir bé i que hauries de tenir a prop a la teva farmàcia o la d'emergències musicals. Per si de cas un dia estàs molt content o tot el contrari. La música dels Cocos sempre t'ajudarà.

0: Killing Me Softly with Houston, de Roberta Flack, de 1974, inspirada en la cançó Vincent, de Don McLean. Suaument em maten la seva cançó. Les cançons que escull el nostre convidat, el nostre padrí especial en aquest primer programa dels primers 33 anys a la ràdio del Cocodril, Jordi Hurtado. Bueno, i la quarta?
1: Un artista meravellós, extraordinari, de casa nostra, que estimo molt, que he tingut l'ocasió de veure moltíssimes vegades. Va ser el primer recital en directe que vaig anar a veure al Palau de la Música. Era jo molt jove, crec que devia tenir, no sé, 15 anys o així, 15 o 16, no me'n recordo. Fantàstic, extraordinari, un gran poeta, que és el Joan Manuel Serrat. L'he vist en molts concerts, moltes vegades en directe, també l'última gira, evidentment, i moltes cançons de Serrat, tant en català com en castellà, per destacar. Són tantes, tantes poesies, tot el que va fer també de Miguel Hernández, de Machado, etc. Ara que es parla tant del canvi climàtic, un cant a l'ecologia, a la natura, al respecte a la natura, que crec que és una cançó que ja la va fer als anys 70, crec que l'any 74 o així, fa molts, molts anys. Es diu Pare, és del Joan Manuel Serrat, del gran Serrat, és un cant realment de respecte a la natura, i fixeu-vos-hi bé en la lletra, perquè tot el que diu és el que després, dissortadament, està passant, amb el canvi climàtic i amb aquesta no respecte a la natura. Pare, el gran Joan Manuel Serrat.

0: Joan Manuel Serrat, abans Roberta Flack, els Eagles i el seu Hotel California, primer Raimon. I això com ho acaba, Jordi? Jordi Hurtado.
1: Jo, ja saps, Albert, que sóc de Sant Feliu de Llobregat. I jo crec que Sant Feliu, ho vaig dir en un pergó que vaig fer de la Festa de les Roses, és el Liverpool català, perquè ha donat els Penguins, el Nil Moliner, triomfant a tot el món, el Ramon Mirabet, bé, un gran cantautor, el Joan Dausà, també de Sant Feliu de Llobregat. Escolta, és una cosa especial. Sant Feliu ha de ser-hi amb aquesta selecció de cançons, de música, i el Jo Mai Mai, del Joan Dausà, també un cantautor que ho està petant, que va omplir el Palau Sant Jordi, que també va omplir a Madrid. Bé, extraordinari, un gran cantautor que tenim ara jove, amb una poesia extraordinària, meravellosa, Joan Dausà, Jo Mai Mai.

0: Mai, mai. Joan Dausà. Tema publicat en el febrer de 2012 en el seu àlbum de debut, que portava com a títol genèric Joan Dausà i els tipus d'interès. Jordi,
1: jo em congelo i ella va.
0: Ha estat un autèntic plaer. Moltes gràcies per voler ser el padrí dels 33 anys del Cocodril Club a la ràdio i que per molts anys puguem seguir fent el treball que ens agrada als dos, eh? Una abraçada.
2: Albert Malla, una vegada més, enhorabona per aquests 33 anys de Cocodril Club. Una forta abraçada del Jordi Hurtado. Per molts anys, Cocodril Club, per molts anys, Albert, a continuar amb la bona música. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jordi. Algú va dir que un excés de passat porta melancolia, un excés de futur, ansietat. En el ara està l'equilibri.
3: Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Everybody's talking at me. Avui també ens ve molt de gust recuperar un dels molts episodis que va fer un dels referents del nostre convidat Jordi Hurtado, José María Pallardó. Com estàs?
4: Hola, Albert. Hola, Pops. Hoy voy a vitaminizaros con una de mis canciones favoritas. Una canción con guitarras al sol de California. Cuando una canción nos gusta, ya sabéis, lo habitual es, lo hacemos todos, escucharla una vez, otra, insistir, y luego una vez más. Yo lo hice con esta canción en el Clan de la Una de Radio Juventud. Era un estreno y no pude resistirme. Take It Easy, compuesta por Jackson Browne, sí, Jackson Browne, el de People Stay, para Eagles, el supergrupo de country rock del momento. De aquel y del que tú quieras, claro. La canción tenía guitarras, tenía ritmo, alegría, intensidad, así que la puse una vez. Y la puse otra, una tercera, e insistí. En fin, chicos, aquello no era habitual, pero la canción tampoco. Y el Clan no era un programa habitual. Era un programa para mayores mentales y jóvenes de corazón, como vosotros.

0: Mil por mil.
1: Gracias, estimat José María Pallardó.
2: Cocodril Club. 33 anys en antena.
1: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem un correu que ens proposa una cançó molt romàntica. Ens escriu i escolta des d'Andorra l'Imma Soler, que vol recuperar Nothing's Gonna Change My Love For You, però en la seva versió original, la de George Benson, tot i que jo crec que la majoria de cocos la deurien escoltar en una altra versió 3 anys més tard. Però anem primer per al gran George Benson. Que ara té 83 anys. Nascut a Pennsylvania, Estats Units.

George Benson, cantant, compositor, guitarrista, ha fet jazz, ha fet funky, sempre ha estat molt elogiat per la crítica. Va publicar aquesta cançó el 1985, però tres anys més tard es va generar un fenomen de fans d'aquells que no s'expliquen gaire i que només es donen de tant en tant en la música. En aquest cas, com en alguns anteriors, també el vaig viure molt de prop. Un jovenet absolutament desconegut abans de la publicació d'aquest disc, d'aquesta versió, perquè aquí ens agrada jugar amb les versions, Glenn Medeiros va despertar aquell fenomen de fans i els 4 dies de publicar el seu disc el vaig poder presentar a Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt, davant de més de 15.000 persones. Va ser increïble. Nascut a Hawaii el 1970, és a dir, que quan va treure aquesta cançó el 88 tenia uns 18 anys, i al poc va deixar la música per dedicar-se a la religió i ara és director d'un col·le a Honolulu. Però va quedar la seva versió en anglès i, degut a l'èxit, també la seva adaptació al castellà. Nada cambiará mi amor por ti.

Gràcies, Imma Soler, d'Andorra, per recordar-me aquesta cançó i, en conseqüència, la seva circumstància, aquells bons temps de ràdio, d'amics, de molts oients, els temps dels Malla Musicals. I marxem ballant. Els més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó, almenys una, que t'hagi fet ballar. De qualsevol dècada, de qualsevol època. I digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida.

0: En Samuel ens envia un correu en el que ens diu: "Yo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso." Estem totalment d'acord, Samuel. I en Jesús Moreno Gálvez diu: "La década de los 70 estaba llegando a su fin y la música disco se resistía en desaparecer. El grupo Chic contribuyó a esta resistencia con el tema Good Time." Salut, amigos. Jesús Moreno Gálvez, quina raó que tens. Això és de 1979, quan les discoteques estaven sempre ambientades, quan n'hi havien moltíssimes. Per sort, encara tenim una on ens trobem totes les tardes de diumenge als cocodrils. Es diu Barrocos i està a Barcelona, al carrer Aribau 242. Allà són Good Times. Perquè ens ho passem molt bé. Vine a la festa, Coco. I procura ser feliç.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, a la teva botiga Còndor, a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
5: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
7: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
6: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, assevera de Merenda contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.
2: Notícia.
5: Ràdio Arenys.
2: Continguts en xarxa.
8: Viene esta canción. Gracias en nombre de Dalma y de Janina.
9: Muchas gracias, Dios.
8: Que es lo que más quiero en mi vida.

0: Us he de dir que el millor de començar cada valors a l'alça amb una cançó és la sorpresa.
1: Sí,
0: que ens proporciona Pere Sánchez.
1: Exacte. Avui recuperem aquesta cançó que va fer Andrés Calamaro per Maradona, que l'hem sentit al principi de la cançó en un estat no gaire presentable. I com parlem de màrqueting d'esport i tal, el màrqueting que va tenir Maradona, la seva vida privada i el màrqueting que tenia de ser adorat, és una cosa que no sabré mai com ho van poder aconseguir, però bueno, era un déu per als argentins.
2: Sí, sí, podríem dir que estava enganxat a la pilota i a més coses,
1: sí.
2: Però avui parlarem d'esport i no de Maradona en concret, perquè la revista Valors doncs, dedica el seu número d'octubre a preguntar-se si l'esport és salut o màrqueting personal. Cada cop estem més obsessionats a penjar el que fem a les xarxes socials, però no sé si ho fem per estar en millor forma o perquè la gent ens vegi i digui que guapo que estàs i que fort. No sé què en penseu vosaltres, però avui en parlarem amb Vicenç Villatoro, que és periodista, pensador i també exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251. No sé si vosaltres feu esport perquè la gent sàpiga que en feu o perquè us agrada fer-ne.
0: La pregunta seria, no sé si vosaltres feu esport primer.
1: Exacte, no? Faig zero esport.
0: Moriré
1: d'alguna malaltia coronària.
2: Bueno, el que no faràs és llavors màrqueting personal d'aquesta manera. No?
0: Vull dir, almenys no fent esport.
2: L'esport es
1: jo quedaran... faig màrqueting de menjar. Sempre que hi ha algun plat que m'he menjat molt, molt potent o molt guapo, ho faré. Per exemple, avui em menjaré un entrepà arrebossat de mozzarella.
2: Bueno.
0: La mozzarella arrebossada o l'entrepà arrebossat?
1: Entrepà envoltat de mozzarella a la planxa.
0: Mare del cel.
2: És un estil més foodie, no?
0: No sé si li diria foodie. Jo crec que és molt curiosa, no?, com aquesta dicotomia de... fem esport realment per cuidar-nos, perquè valorem el nostre cos, la nostra ment, etc., o per vendre'ns i per demostrar que estem fent esport, no?
2: Jo crec que no t'ho respondré, sinó que et deixaré que després parlis amb en Vicenç i ja respongui, que és un bon expert.
0: Doncs vinga, aquí una estona parlem amb ell perquè comencem un nou programa de Valors a l'Alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: El primer que farem, però com cada setmana, és fixar-nos en l'actualitat i analitzar-la. Carles Bancs, de què parlem avui?
2: Doncs anirem cap a Alemanya, que políticament doncs, està en boca de tothom després que l'AFD guanyés les eleccions de l'estat federat de Saxònia-Anhalt. Espero dir-ho bé.
0: Has practicat el teu alemany?
2: Tinc un títol d'alemany, eh? Vull dir, això i no és mentida. Però bé, en aquesta regió, que a més era de passat comunista, però del que vull parlar és del que ha passat en un petit poble de 17.000 habitants de la primera regió on van endur-se la victòria. I és que vull parlar concretament de Heidenau.
0: Doncs anem cap a Alemanya. Què ha passat a Heidenau?
2: Doncs bé, mira, ara m'has corregit.
0: Em sap molt greu haver-ho fet.
2: Saps el que són les llambordes de la memòria?
0: Sí, les... Ho sé que ho pronuncis tu, que és una paraula ben fumuda, eh?
2: Mira, en alemany es diu... Stolpersteine.
0: Molt bé.
2: Ah, ara ho he dit bé, no? Doncs bé, serien aquests petits monuments que els va crear l'artista alemany Günther Demnig en memòria de víctimes del nazisme que es posen a la vorera davant del darrer lloc on va viure una víctima del nacionalsocialisme abans que l'arrestessin o el deportessin.
0: De fet, a ciutats com Mataró, per exemple, que coneixem molt bé nosaltres, n'hi ha.
2: Sí, i per això s'ha convertit doncs, en el memorial més gran del món, perquè, clar, n'hi ha per tota Europa. Però a Heidenau no els sembla la millor manera d'homenatjar les víctimes.
0: Com és que justament a Alemanya no hi estan d'acord?
2: A veure, no és que no hi estiguin d'acord del tot. El poble de Saxònia es va votar a favor d'una moció d'AFD, concretament, per prohibir nous homenatges a les víctimes del nazisme a la via pública. En concret, el document prohibeix la instal·lació de noves Stolpersteine.
0: Ho se sent tan bé, Carles.
2: Superbé. Com es coneixen allà les llambordes, perquè creuen que hi ha maneres més dignes de recordar les víctimes que no pas trepitjant-les cada dia.
0: És una proposta pionera, no?, Alemanya.
2: Doncs no. De fet, només hi ha 5 ciutats europees que han rebutjat aquesta mena d'homenatge i una d'elles és Munic, la capital de Baviera, que no és que sigui precisament un poble petit.
0: No.
2: Ara bé, els motius són diferents, ja que a Munic van ser els representants de la comunitat jueva, els que estaven en contra d'aquesta mena de llambordes pel mateix motiu. Em sembla que el petit poble d'Alemanya que estàvem parlant ara no és ben bé així.
0: Clar, llavors, o sigui, tampoc hi ha tanta diferència, en el fons.
2: El cas és que a Heidenau L'alternativa és que els homenatges es facin a un cementiri del poble, juntament amb els presos polítics de la desapareguda Alemanya comunista i els alemanys deportats d'altres territoris europeus durant i després de la Segona Guerra Mundial. A més, hauríem de tenir en compte que l'AFD, en el seu programa electoral per les eleccions federals de 2025, deia: «La cultura oficial de la memòria no s'ha de centrar únicament en els moments més foscos de la nostra història, sinó que també ha de tenir en compte els moments més gloriosos. Un poble sense consciència nacional no pot sobreviure a llarg termini». Una manera de dir que s'ha de reduir l'ensenyament de la història del nazisme a les escoles alemanyes.
0: Ah, no puc opinar, oi que no? Això sempre...
2: Jo et dono permís, eh? No tinc cap mena de problema.
0: No ho faré, millor que no. Però l'interès de la FD deu ser crear una generació d'alemanys orgullosos. No?
2: Sembla ser que sí. Ara bé, no podem estar orgullosos de nosaltres, tot i saber que hem fet les coses malament.
0: Jo crec que sí.
2: A mi em sembla que hem de deixar de crear orgulls nacionals que trepitgin, que treguin pit de les seves victòries i fomentar orgulls que revisin els seus errors, en siguin conscients i no els oblidin. És a dir, anem a crear nacionalisme deconstruït. Crec que no passa res per acceptar que tots ens hem equivocat i que no som perfectes. Al cap i a la fi, és una altra manera de dir que no hem d'oblidar el nostre passat. Però no volia tornar a dir aquella frase de qui no recorda el seu passat està condemnat a repetir-lo, que ja acabo de dir, igualment.
0: Sort que la dius, perquè cal anar-la recordant, em sembla. Tot plegat és bastant preocupant i fa una mica de por. Carles, un gran tòpic, però una gran veritat. Gràcies.

0: Sembla que l'esport està cada cop més de moda. Començàvem comentant això. Fins i tot hi ha persones que en lloc d'anar a les discoteques de tota la vida van, atenció, a discoteques fitness. Però això ens porta a preguntar-nos si estem canviant els nostres hàbits per salut o per màrqueting personal. De fet, aquesta és la pregunta que es planteja el número d'octubre de la revista Valors, Carles.
1: Doncs sí, a Valors aquest octubre es pregunta si l'esport és salut o màrqueting personal, que cadascú tindrà una resposta molt seva a aquesta pregunta, però em fa l'efecte que al món on vivim no hi ha res que s'escapi del màrqueting. D'altra banda, segons dades de l'Associació Nacional d'Informadors de la Salut, ostres, ara he barrejat les lletres, el 81% dels espanyols d'entre 16 i 65 anys assegura fer esport de manera habitual i un 77% seguir una dieta equilibrada. Tot i això, la meitat de la població no se sent satisfeta amb el seu cos. Potser ja no fem esport o ens cuidem per salut, sinó per agradar-nos i veure'ns millors a través dels altres. Per parlar-ne, entrevistarem a Vicenç Villatoro, periodista, pensador i exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Vicenç Villatoro. Vicenç Villatoro, com està? Benvingut a Valors a l'Alça.
2: Moltes gràcies, molt bé.
0: Si m'ho permet, m'agradaria començar explicant que des de l'equip de Valors a l'Alça hem tingut el plaer de poder llegir un llibre d'aforismes que està preparant vostè, així que no en revelarem gaire cosa, però sí que m'agradaria citar una frase que li he de confessar que ens ha atrapat, que diu així:
2: a veure.
0: Quan s'enfonsen les ideologies, els partits i les esglésies, proliferen les sectes, gent que s'ajunta per fabricar-se una il·lusió de sentit, una fe i una litúrgia. I un nosaltres. La major part de les noves sectes no celebra les seves litúrgies als temples, sinó als gimnasos, les carreteres secundàries i les mitges maratons. Com en les velles religions, la gran qüestió és el cos i el gran enemic, el pas del temps. Expliqui'm d'on surt tota aquesta reflexió que ens ha fet pensar molt a nosaltres.
2: Ostres, ja està bé, perquè és massa llarga pel que seran els estàndards, si és que mai arriba a publicar-se, de llibre d'aforismes. De fet, no és un aforisme, és com un article curt. I una mica neix d'això, no? D'aquesta sensació que cada època construeix les seves vacunes contra les grans coses, no? Que són el no sentit, el pas del temps i la mort, no? I que bona part de les nostres vacunes les hem construït entorn a això, de la perduració del cos, i per tant, en una mena d'estrany culte al cos, en el que es creu que a través d'això, de l'exercici físic, de l'esport, però també de la medicina, també de la hiper... de l'hipermedicamentització, no sé si la paraula és correcta, es pot aturar el temps i es pot aconseguir això, no? Un sentit a la vida. Al final, això ve d'una altra cosa, d'una altra vella reflexió, que és que a vegades el que dona sentit a les vides és més la litúrgia que la cosmogonia. Més el saber què fer en cada moment, o creure que és saber què has de fer en cada moment, que no pas com veus el món.
0: Ara fa una estona comentava tot aquest tema del culte al cos. Crec que ja fa un temps que diem que vivim en l'època del culte al cos, però realment hem deixat de viure-hi en algun moment?
2: No ho sé, jo només he viscut aquest. Vull dir que allò dels altres èpoques només en tenim, per dir-ho així, els testimonis memorialístics, els testimonis escrits. Jo crec que sí, que el cos ha tingut sempre una enorme centralitat en les nostres vides. Però jo crec que això, diguem-ne, que probablement una característica del nostre temps és de ben segur la perspectiva d'envelliment, que és més alta que probablement en qualsevol altra època de la història de la humanitat, i per dir-ho, el retrocés de la malaltia, no? La malaltia sempre guanya, sempre ens acabem morint, no? Però la malaltia és molt present en la història, en la vida, en la societat de fa uns segles, i ho és menys. Ara la malaltia és més combatible. Jo crec que això precisament ens dona la sensació de que hi podem fer més coses, no? De que a les nostres mans hi ha més mecanismes per combatre el pas del temps i per combatre l'envelliment, tot allò de negatiu que associem a l'envelliment i per combatre i la decrepitud, sobretot, no? Més que l'envelliment, podríem dir la decrepitud. I per combatre també, per dir-ho així, l'amenaça permanent de la mort.
0: Una d'aquestes coses que podem fer, que estan a les nostres mans, és l'exercici físic, que abans també l'esmentava. Quina relació té aquest exercici o aquesta obsessió per l'exercici amb la despolitització de la societat?
2: No ho sé, francament. Normalment jo crec que les coses van en paquet i allò que una cosa porta a l'altra, la tecnologia porta el canvi de costums, el canvi de costums porta el canvi de valors o de pensament, i probablement sí que la... Diguem-ne que aquesta, diguem-ne, aquesta crida a l'esforç, hi ha una paradoxa que em té sorprès, per dir-ho d'una manera, que és que la nostra societat fa tot el possible per evitar l'esforç físic vinculat al treball, però fa tot el possible per fer l'esforç físic vinculat al no treball, vinculat a la no utilitat, al no utilitarisme, no? Allò, si se'm permet, l'exageració i la demagògia, fins i tot. Una persona que es queixa amargament perquè sua a la feina, quan surt de la feina es posa a córrer per suar. Bueno, sí que em sembla que pot haver-hi això, no? Aquest alliberament de l'esforç en el treball, de l'esforç físic, l'hem volgut compensar per un esforç, per dir-ho així, gratuït, un esforç que s'esgota en ell mateix. Hem fet un article una vegada que es deia la bicicleta estàtica, que un dia un senyor, una senyora, s'inventa una cosa formidable, que és una bicicleta. Per què serveix la bicicleta? Per anar d'un lloc a un altre. Però té un inconvenient, s'ha de pedalar. Doncs passa el temps i fem la bicicleta estàtica, que pedales igual, però no vas enlloc. Ostres, hem canviat la utilitat pel procediment. I això sí que em sembla una característica del nostre temps, també. La fascinació pel procediment. Ens interessen més els procediments que els resultats o que els efectes. Si tu has fet una cosa tal com s'ha de fer, pots viure tranquil, encara que sigui el seu resultat sigui un desastre. Si has aconseguit un èxit, però el teu procediment no ha sigut canònic, vigila. El procediment ha passat a ser més... Probablement perquè és més avaluable, no? Però el procediment ha passat a tenir un pes més gran que la pròpia... que el propi objectiu, que el propi... És allò... Si atribuïm a Maquiavel, que no ho va dir mai, allò que la finalitat justifica els mitjans, ara és al revés. L'important són els mitjans i la finalitat és una cosa secundària.
0: Creu que si no poguéssim penjar a les xarxes socials els nostres procediments o les nostres fites, tanta gent faria exercici, per exemple?
2: Segurament no en faria tant, per dir-ho manera, no? Perquè sí que és cert que una de les característiques del nostre temps és, diguem-ne, aquesta hipercomunicativitat, aquesta, diguem-ne, aquest cert narcisisme d'explicar-nos tot, no? És a dir, les coses no es fan perquè es fan, si no es fan perquè se sàpiga que es fan, no? I això, jo crec que això, per exemple, això ha esdevingut, per exemple, una màxima política. En política és més important el que diu que fas, el que dius que fas, que no pas el que fas. I, per tant, cada vegada allò, la canonització d'una paraula que a mi em fa tremolar estones i en altres simplement em diverteix, que és el relat, no? L'important és el relat. No és el fet, no és la conseqüència, no és l'efecte. L'important és el relat, és dir-ho, és com ho dius. I, per tant, sí que estic convençut de que una bona part de les coses que fem no les faríem si no poguéssim dir que les fem. I de vegades fins i tot això arriba més enllà. Ja que diem que les fem, ja no cal fer-les. I ja ho has dit, ja has aconseguit l'efecte perseguit, no? El discurs polític o el discurs, en el sentit més ampli, no només el d'una campanya electoral, en el sentit ampli, és més un discurs sobre intencions que sobre resultats.
0: Mm-hmm. En canvi, també practiquem l'esport potser cada vegada de manera més individual. No sé si això és un reflex social, no? Una demostració que ja no fem esport per desconnectar o connectar amb nosaltres, sinó per ensenyar el que fem, no? Una mica seguint el que vostè deia ara, aquest relat.
2: Jo crec que és un component, no tot, i ara el que no voldria és ofendre a tothom que està corrent o anant amb bici pel món. Però sí que hi participa, però és que hi participa en altres coses que no són l'esport. Aquesta necessitat, és a dir, jo no sóc a cap xarxa social, allò perquè tinc molta feina, i em temo que si fos potser m'agradaria i no tindria temps de fer res més. Però quan veig el que veuen parents i coneguts en les xarxes socials, hi ha gent això que t'explica que ha dinat cada dia i que explica on és de vacances i això, diguem-ne, llavors anaves al Machu Picchu i deies, hosti, que és xulo, això, em faré una foto. I ara el que et fas és tu en el Machu Picchu. El Machu Picchu és el teu, per dir-ho així, és el teu paisatge, és la teva escenografia. El protagonista ets tu. I cada vegada més, no només et fas això abans, fes una foto de la cosa. Ara, després et vas fer una foto de tu en la cosa i ara et fas a vegades una foto tu fent alguna cosa rara dintre de la cosa, no? Uns que salten, uns que fan l'animalot, el que sigui. Vull dir que sí que certament hi ha hagut una translació i tu deies que això porta a l'esport individual o alguna possibilitat.
0: Sí, li preguntava si el fet que fem coses més individualment és un reflex de la societat actual.
2: Jo crec que diguem-ne que l'esport, per exemple, sempre ha sigut individual i el treball sempre ha sigut individual. És cooperatiu, però és individual. La seva essència és individual. Tinc un dels aforismes d'aquest llibre que no publicaré mai, o publicarà, o sí, vés a saber, diu, la política és com el ciclisme. És un esport individual que juga per equips. Però és individual, és a dir, ostres, tu, vull que els meus guanyin les eleccions. Bueno, el que vull és ser regidor, i per això cal que els meus guanyin les eleccions. Però el subjecte, tinc la sensació que tradicionalment ha estat un subjecte individual. És a dir, que el jo ha pesat més que el nosaltres, i no em sembla malament del tot, perquè quan el nosaltres pesa molt més que el jo, quan el jo queda subsumit en el nosaltres, quan el jo, per dir-ho així, en el nosaltres desapareix la llibertat individual, desapareix la responsabilitat individual, desapareix això, no? La idea mateixa de que si tot va bé, estaria bé que anés bé per tothom. No que vagi bé per tothom, legitima que vagi malament per algú.
0: En aquest llibre que diu que mai publicarà, tot i que nosaltres esperem que sí, també hi exposa que no és que córrer, i cito textualment, no és que córrer, anar en bicicleta o fer peses siguin necessàriament activitats sectàries. És que per a molts han esdevingut l'eix i la litúrgia d'una vivència sectària. També llegir o escoltar música poden generar una secta al seu voltant. Com pot ser, senyor Villatoro, que una cosa aparentment bona, natural, saludable, no?, com fer esport o com llegir o escoltar música, pugui esdevenir una vivència sectària? Expliqui'ns.
2: Jo crec que sí que pot ser. És a dir, a veure, jo crec que una bona part de la cultura es centra sobre la idea de del privilegi o de l'exclusió. I no em sembla necessàriament negatiu, sinó nosaltres som els que sí llegim, nosaltres sí que... Quan hi ha molta gent que va a un restaurant, els primers que hi anaven diuen: ha perdut molt, ara hi ha molta gent, ja. Els llibres que són llegits per molta gent solen tenir una crítica negativa. És a dir, en la cultura, en el nostre, en l'esport, hi ha una voluntat de crear, per dir-ho així, una jerarquia que vol dir un dalt i un baix, no? I per tant, sí, jo crec que per alguna gent la lectura no és tant un plaer ni un sistema de coneixement com un sistema de, diguem-ne, de creació gairebé clànica. I l'esport també, però també ho és altres aspectes de la vida social. Ho és l'economia i ho és la política, també.
0: En aquest número de la revista Valors, en què parlem tant de l'esport i de cuidar-nos, també ens qüestionàvem què estem fent, què estem deixant de fer, vull dir, per cuidar-nos tant. És a dir, el fet d'anar a totes amb el fet de cuidar-nos o de fer exercici, de fer esport, d'aquest culte al cos, què ens està fent renunciar? A què ens està fent renunciar?
2: No, a veure, primera, em situo, a veure, a mi no em sembla malament ni fer exercici, jo no faig gaire, però n'hauria de fer més, ni fer esport, això em sembla fantàstic, fer esport en aquí em sembla extraordinari, quan veig que els meus nets fan esport, ho trobo formidable. Què és el que m'inquieta de tot això? Diguem-ne, les formes de legitimació. Jo, de vegades són més perilloses les formes de legitimació que els mateixos fets. I que la legitimació d'això sigui la recerca de l'eterna joventut, la no acceptació del pas del temps, l'obsessió, la creació d'un nosaltres tancat que mira per damunt de l'espatlla a qui no hi participa. Aquestes són les coses que em semblen inquietants. I quan es fan aquestes, sí, evidentment, que podem estar fent unes altres, les que produeixen l'efecte exactament contrari, no? Les que no són obsessives, les que intenten entendre i adaptar-se i comprendre el pas del temps, les que saben que el cos té límits i que aquests límits bueno, se'ns imposaran un dia o altre, i per tant que no genera aquesta expectativa que acaba sent una expectativa frustrant, perquè el temps no s'atura. I allò que anomenem joventut, que no sé què és ben bé, no és etern. I, per tant, els d'això, els productes de la mena que sigui que et garanteixen l'eterna joventut, tots són una estafa. I, per tant, no vol dir que no tinguin bon gust, ni que se'n necessiti desaprendre, però que si te'l sents precisament per evitar, diguem-ne, la pèrdua de la joventut, l'allargament de l'adolescència... Aquest és un tema que a mi m'interessa i em preocupa especialment. L'adolescència, no tant la joventut, l'adolescència era percebuda per les societats tradicionals com un període, diguem-ne, que bé, s'ha de passar, no hi ha més remei, però que com menys duri, millor. I estava associada a coses, bueno, que podien ser simpàtiques en el seu moment, però que haurien de ser superades pel pas del temps. Cada vegada més, el conjunt de la societat, no només els cronològicament adolescents, el conjunt de la societat se'ns està tornant adolescent. Hi ha una, per dir-ho així, una sobrevaloració de l'adolescència, una canonització de l'adolescència. L'adolescència comença molt aviat i s'acaba molt tard. Quan s'acaba? Perquè a vegades no s'acaba mai. Bueno, i algunes de les actituds entorn de l'esport, de l'exercici, d'això, de l'aturada del temps, em semblen vinculades amb aquesta sobrevaloració de l'adolescència. No parlo ja de la joventut, sinó de l'adolescència més en concret.
0: L'haurem de convidar un altre dia perquè parlem d'aquesta canonització de l'adolescència, que m'ha semblat molt interessant com a concepte. Però escolti, per acabar, perquè sap que a la ràdio el temps és limitat, m'agradaria plantejar-li, si em permet, la pregunta que es fa aquest mes d'octubre a la revista Valors, que és L'esport és salut o és màrqueting personal?
2: Jo crec que és que l'esport és salut, és màrqueting, és exhibicionisme, és narcisisme, és voluntat de superació, és força de voluntat. El tema no està en l'esport. Està... Ai, ara em contradic com tota la vida, 500 vegades al minut. Està en el relat. El tema està en el relat. És a dir, no, escolti, vale, molt bé, jo surto a córrer, perquè em trobo més bé. Anda, doncs fantàstic, bueno, felicitats. No, trobo... surto a córrer perquè si no em fotré mai vell. No, perquè es farà vell, no pateixi. És salut? Doncs miri, potser sí, però els genolls també es ressenteixen, no? El problema no és què són les coses, sinó quines expectatives situem sobre les coses. I quines... I de què ens semblen solució? I de què ens semblen, diguem-ne això, contradicció? Per tant, jo no associaria l'esport a un sol sistema de valors. És compatible amb tots. És compatible amb valors positius i amb valors negatius. No, el problema no està en l'esport, està en les paraules sobre l'esport.
0: Ens quedem amb aquesta idea. Vicenç Villatoro, un plaer haver pogut compartir aquests minuts amb vostè i gràcies per les seves reflexions.
2: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Penseu això, que la major part d'aquestes dites reflexions són relativament improvisades i d'algú que el primer que fa és no creure gaire en el que diu.
0: Però com a mínim ens fa pensar, que això ja és molt i
2: sí,
0: també molt necessari.
2: Aquesta sí que és la funció.
0: Vicenç Villatoro, una abraçada. Gràcies.
2: Una abraçada. Moltes gràcies.
0: Descobrim què destacava aquesta entrevista amb Vicenç Villatoro, Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
1: Em vull destacar que el procediment cada cop té més importància que no pas el propi objectiu, i és que, per exemple, estem omplint les xarxes cada vegada més de reptes de 365 dies fent, i cada cop en faig més. I jo crec que el que hauríem de gaudir és d'aquest procés i no convertir-lo en un objectiu monetari.
0: És el pretllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
0: Ara parlàvem del número 251 de la revista Valors, però l'anterior, el 250, era especial, es va publicar el mes de setembre i parlava de la il·lustració. Per fer-ne memòria, avui estrenem nova secció amb Carles Bancs. De fet, ara semblava que t'havies acomiadat fa un moment, Carles, però continues aquí l'estudi. Per què has sortit al carrer a buscar opinions? Atenció,
1: Ves que m'has acomiadat perquè havia de sortir al carrer, perquè aquest any, per saber què en pensa la gent d'aquestes preguntes tan complicades que ens fem a Valors, doncs els preguntarem directament a ells. L'objectiu és fugir per un moment dels catedràtics i dels experts que han treballat temes de difícil resposta i veure com se n'en surt la gent quan l'agafes així sense que s'hagi preparat res. Aquesta vegada he sortit a fer preguntes de la il·lustració i et diré que m'ha sorprès el que m'han dit, perquè no és un tema gens fàcil. Primer, per aterrar, vaig voler saber quin concepte en tenien de la il·lustració o què pensaven que era, i la veritat que força ha encertat tothom.
4: Per mi la il·lustració és un art.
5: És el moment de la història en què es va imposar el pensament crític i científic per sobre de la dictadura, podríem dir així, de la religió.
4: Per mi la il·lustració seria una reflexió de com altres veuen les coses. Un moviment ideològic que va aparèixer abans de la Revolució Francesa, que explicava tots els idearis de la llibertat, del concepte de nova cultura, la filosofia...
0: Prou bé, per ser improvisat.
1: Prou bé, tot i que també n'hi ha d'altres que potser anaven una mica més perduts.
6: Hòstia, ara m'he quedat atrapat, no sé què dir-te. No sé què és la il·lustració.
5: Com que m'has dit que no és la gràfica i m'has donat alguna pista, i no sé si potser és una època o algun temps en la vida de la il·lustració, no sé. Persones il·lustres, no? Em sona per aquí, però no sabria dir-te més.
0: T'he de dir que prou mèrit té no haver fugit de tu, Perquè t'imagino un micròfon pel carrer...
1: N'hi ha prous que van fugir perquè... He de reconèixer que no és una pregunta gens senzilla i molta gent em va dir, ostres, ara m'agafes molt desprevingut i potser no et sabria respondre. Segurament en farem d'altres, que tothom tindrà alguna cosa a dir-ne i tothom es veurà capacitat de parlar-ne, Però, un cop feta aquesta presentació, vam voler saber el que pensaven d'aquesta pregunta. La il·lustració ha mort, que és el que es preguntaven a Valors.
7: Jo crec que hauria de continuar. La il·lustració és molt important. La societat reflexiona, i quan reflexiona, creurà en la il·lustració.
4: No, crec que hi ha una part de la societat que encara reivindica aquests conceptes, però hi ha una part important també que reivindica conceptes més conservadors, més arrelats a la tradició d'aquella època, més conservadora.
8: Sí. Com sempre passa en la història, és la llei del pèndol. Durant un temps tirem cap a una banda, després tornem cap a l'altra. Ara no sembla que siguem especialment una època gaire digna de ser anomenats il·lustració, però tinc confiança que hi tornarem algun dia o altre.
9: S'ha polititzat molt ara, llavors. Saber la veritat és difícil. Jo diria que hauríem de tirar aquí una miqueta per la tendència política de cadascú, no? Evidentment, una persona de dretes tindrà una ideologia, una de l'esquerra tindrà una altra, i això el portarà a pensar d'una forma diferent en base als seus criteris personals, no? Diguem.
1: No sempre és fàcil respondre a aquesta pregunta. Cadascú, com veus, la respon amb les seves paraules, a la seva manera.
0: Està molt bé.
1: Tot i que jo crec que més o menys pensen el mateix que molts catedràtics i moltes persones que han escrit per aquest número, però amb una expressió una mica més del dia a dia, no tan treballada i no tant, doncs, de anem a buscar referències i anem a parlar en termes més filosòfics, sinó jo penso això i és això. No sé què haguessis respost.
0: És que jo no els hagués sabut respondre, jo hagués fugit, Carles.
1: És que hi ha preguntes que són complicades de respondre i, de fet, pues, va haver-hi una persona que va dir: i si us proposo jo una pregunta per un proper número?
9: Què és la raó? L'altra pregunta. Què és la raó?
1: És la raó, no?
0: Què és la raó? No sé si l'hem fet, aquesta revista Valors, però espero que Joan Sabé Cruz estigui-ho tan bé.
1: Clar, potser, de fet, aquesta secció ens servirà per veure què necessita saber la gent, què vol que...
0: Què li interessa?
1: Que preguntem. Tot això sortia de preguntar si creien que ara la societat es fonamentava a partir de la raó, si la veritat era algo que existia, si estaven més interessats en l'escàndol o el que és l'espectacle, o en una mica allò que és del tot cert, o ens fa potser créixer com a humans, no? Allò que pensava la il·lustració. Va aprofitar també per preguntar, doncs, en quin moment estàvem com a societat, ja que preguntàvem en quin moment estava la il·lustració. Així que, a veure què en pensem, com anem com a societat.
8: Crec que preval més l'entranya ara que no la raó, i que entre tots, i deixant-nos portar per un mal ús de les noves tecnologies, hem fet que s'imposi més la desinformació que no la informació, i això és un problema i un risc molt gran.
9: Ens hem radicalitzat molt, i ja no hi ha un punt intermig, i això és un problema, perquè costa molt arribar a una entesa.
5: Jo penso que ara anem tot per molt xarxes, molt influenciable, no? Els influencers, tot això, i que siguin persones il·lustres, doncs la majoria, malauradament, penso que no ho són. Penso que la majoria de persones parlen sense fonaments, i aquí s'agafa molta altra gent, molta joventut, i hauríem d'indagar una mica més d'on venen, no?, aquestes idees que deixen córrer per allà.
1: Al cap i a la fi, persones il·lustres, vull dir, cadascú va entendre la il·lustració com va voler. Potser hauríem de crear una nova pregunta de qui són aquestes persones il·lustres del nostre segle XXI. Però vaja, això és el que ens va dir la gent a peu de carrer. Segur que farem preguntes molt més senzilles, segur que n'hi hauran d'altres que les opinions seran molt diferents entre uns i altres. Però això ha sigut aquesta primera prova de baixar al carrer, preguntar sobre valors, preguntar sobre filosofia i a veure què en pensa la gent.
0: No tinc cap dubte que en traurem reflexions molt interessants, Carles.
1: Doncs moltes gràcies, Laura, per la confiança, i això ja ho veurem en els propers programes.
0: Si veieu en Carles Bancs, no fugiu, que us farà preguntes interessants.

0: hi ha llibres que són una finestra, d'altres que són un refugi, i és per això que un cop al mes parlem amb Conxa Parramon de novetats, però també d'aquelles joies, aquells petits tresors literaris que tenim a la prestatgeria, a la tauleta de nit, sovint massa oblidats, potser. Tot plegat per posar en valor autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens acompanyen. Conxa Parramon, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta de tenir-te de nou a l'estudi per parlar avui de dos llibres que ens porten 90 anys enrere.
1: Pues sí, són dos llibres que fan referència a l'inici de la Guerra Civil, és a dir, a l'any 36, el 18-19 de juliol, però que no parlen de la guerra heroica, sinó que parlen de les víctimes col·laterals de la guerra. Aquí es considera que són les dones, la població civil i els pobres soldats de lleva, que molts d'ells es van apuntar a la guerra pensant-se que podrien canviar el món i es van trobar que la guerra es va canviar molt amb ells. Es tracta d'un llibre que acaba de sortir ara, el primer, del que parlarem, que es diu La revolució en veu de dona, dietaris i records, 1936-1939. És un llibre de la periodista Llúcia Oliva que recull una sèrie de diaris i dietaris de persones, de noies, que van viure la guerra en primera persona i que en aquella època estaven a l'adolescència, és a dir, que la guerra els hi va trencar la vida, perquè van deixar d'anar a l'escola, van deixar de tenir la vida que tenien. Aquest llibre fa referència a les noies de classe benestant, noies burgueses que vivien a diverses comarques de Catalunya, a Osona, a Molins de Rei, a Barcelona, i que, a més, eren molt, molt religioses, perquè en aquella època la gent benestant i burgesa tenia molta relació amb l'Església. Però això no treu amb que el patiment d'aquestes noies no fos molt gran, perquè es van trobar de la nit al dia en què se'ls va acabar la seva bona vida i van haver d'afrontar una situació totalment inesperada, una situació d'angoixa i de por, perquè estaven, cada dia havien de patir com els milicians venien a casa seva, intentaven, en alguns casos se'n van endur els seus pares i els van assassinar, en altres casos no els van assassinar perquè es van poder amagar, però bueno, patien una situació molt dura, que és un altre angle de la guerra, és a dir, la Guerra Civil i totes les guerres es poden explicar des de molts angles. Jo crec que aquest llibre omple un forat de la historiografia catalana perquè parla de la burgesia i de com va patir la burgesia a la rereguarda, la Guerra Civil i la Revolució Social, perquè no oblidem que el 36 hi va haver-hi una guerra civil que va començar a Catalunya més tard, però aquí a Catalunya el que va començar el 36 va ser una revolució social que van fer els milicians de la CNT-FAI, que volien intentar canviar la societat, abolir les classes socials i acabar amb la prepotència de l'Església a la vida social, és a dir, a les escoles, a l'organització dels nois i altres elements. Llavors, aquestes noies doncs, van haver d'afrontar aquesta situació de manera molt dura. Llavors, que són dietaris que escrivien elles, és a dir, és un diari que escriuen cada una d'elles, són 9 dones de diversos llocs i de diversos estaments socials, però totes de burgesia, ben educades i que saben escriure perquè han anat totes a l'escola, i això ens porta a que expliquin molt bé els seus sentiments, perquè són uns dietaris que no han passat cap censura ni han passat cap, només l'edició pròpia d'un llibre, no? Però són molt, molt, molt reals i fan patir molt, perquè jo, per exemple, que la meva mare també va patir aquesta situació, me la recorda molt. La meva mare explicava coses similars a les que apliquen aquestes noies. Per exemple, la Mercè Oliva, en el seu diari, explica que ho vol explicar tot, perquè vol deixar constància de tot el que està visquent. Vol deixar constància de la por, de l'angoixa, del sentiment de sentir-se desemparats. Perquè, clar, què va passant a la Revolució Social? Per apaivagar la Guerra Civil o la revolta militar que hi havia hagut de Franco a Àfrica, la Generalitat va donar armes als comitès antifeixistes i a la CNT-FAI. I aquesta gent es van prendre la guerra per la seva banda. Tot s'ha de dir que, clar, la gent de la CNT i de la FAI venien d'una llarga història de greuges amb els seus patrons, que ja havia començat a la Setmana Tràgica, havia continuat amb el pistolerisme i havia acabat amb la dictadura de Primo de Rivera. Això, aquesta evolució va patar i llavors van allò anar en contra dels patrons i de l'Església, que són els que ells consideraven que els oprimien. Però, bueno, clar, tothom no pensava el mateix. I la guerra, en aquest llibre, s'explica des del punt de vista de les persones que, diguéssim, van patir aquesta agressió dels comitès antifeixistes. Tenim altres llibres, que avui no els comentarem, però que parlen de la acció heroica dels comitès antifeixistes i de com van aconseguir implantar doncs, a les fàbriques un altre sistema d'organització, van aconseguir que la gent tingués més accés. Per exemple, en aquella època els obrers anaven al liceu, quan abans només hi anaven els senyors. Llavors, aquesta mena d'igualament de les classes socials, altres persones consideren que estava molt bé. La guerra sempre depèn de qui l'explica i com l'explica.
0: Totalment, i per això és tan interessant aquesta nova perspectiva, no?, que comentaves, perquè al final sembla que hi ha guerres o que hi ha fets històrics que sempre s'expliquen des d'un mateix punt de vista, hi ha un discurs que s'ha consensuat o no, no?, però que te'l puguin explicar persones que la van viure.
1: Que la van viure en primera persona i que van veure com els cotxes de la CNTFI arribaven a casa seva. Hi ha un relat molt dur de Molins de Rei, d'una noia de Molins de Rei, que veu com s'enduen el seu oncle. I tres dies després ha d'anar al cementiri, ella, a reconèixer el seu oncle, mort. I se'l troba allà mort i el reconeix per una sèrie d'elements i per les fotos que feia la Creu Roja, que documentava tots els assassinats que feia la CNTFI. Pensa que en aquests tres anys de revolució social van morir o van assassinar 8.000 persones. 8.000 persones que tots eren burgesos, però clar, aquí hi havia entre els grans empresaris, que havien tingut grans empreses, i el petit botiguer que tenia una botiga, però com que ja tenia una propietat i la idea era abolir la propietat privada, doncs ja era un enemic de classe. I aquestes coses potser s'haurien d'haver matitzat una mica més. Però bueno, va sortir la mala llet, diguéssim, que tenia la gent de tant temps comprimit i reprimit. Per l'Església i pels patrons, clar.
0: Primera proposta d'avui, la revolució en veu de dona, dietaris i records, de Llúcia Oliva, però n'hi ha una altra.
1: Sí, la segona és un altre llibre. Tots els llibres són de l'editorial L'Avenç, que últimament està recuperant aquest tipus de guerra, diguéssim, col·lateral, que es diu La Brigada del Vidre. La Brigada del Vidre és un llibre que parla dels nois que es van apuntar voluntàriament a la guerra, i concretament es diu així perquè hi ha un grup de 13 nois que tots duien ulleres i tots eren estudiants. Mm-hmm. Aquestes cròniques que s'expliquen en aquest llibre van ser publicades a diversos diaris durant la guerra, com el Diari de Barcelona, La Publicitat o El Treball. Hi ha diversos nivells, és a dir, hi ha nois que escriuen com si fos el seu diari, i n'hi ha altres que ja són més professionals. Per exemple, hi ha el Pere Caldés, la Valia Artigener, el Manuel Cruells, hi ha també dues dones, hi ha una noia de la Creu Roja que explica, de la Creu Roja anglesa, que explica com veu la guerra i com veu els ferits, perquè ella, clar, està a primera línia dels ferits. Després hi ha una crònica de la... Ida Lindberg, que era la dona de Ramon Mercader. Però la diferència d'aquest llibre és que aquest és un llibre escrit en primera persona i per persones que estaven al front, però té un problema, ha passat la censura. Clar, molt diferent, perquè els altres no. Els altres, la Llúcia va trobar els diaris, entre ells el de la seva mare i de la seva tia, que els havien escrit durant la guerra, tal qual. És a dir, la seva tia li va dir, mira, això vaig escriure durant la guerra abans de morir. I ell el va utilitzar i a partir d'aquí va buscar altres elements i va fer el llibre. Aquests no. I aquests són cròniques que totes les cartes i totes les cròniques que estan en una guerra passen censura. I què van fer? Doncs són positius. Clar, tu expliquen la guerra, però des d'un punt de vista, no diguéssim optimista, però sí una experiència, ho expliquen amb naturalitat, sense exaltacions i sense derrotisme. Que potser, si no haguessin passat censura, haguessin sigut una mica més derrotistes, perquè la situació era bastant complicada. Concretament parla del front d'Aragó, que va ser el front més dur, parla de la batalla de Terol i de la batalla de l'Ebre, que ja va ser el final de la guerra.
0: Doncs tenim dues propostes que ens porten fins al 36, 90 anys enrere, per parlar de la Guerra Civil des de diferents punts de vista, que això sempre és enriquidor per poder eixamplar també la fotografia que tenim d'aquell moment. La Brigada del Vidre, Cròniques del Front i La Revolució en veu de dona, dietaris i records. Conxa Parramon, moltíssimes gràcies.
1: Vale. Només dir que són dos llibres que parlen de la guerra, perquè n'hi ha moltíssims més. Vull dir que per parlar de la guerra hi ha innumerables llibres i innumerables punts de vista.
0: Gràcies per venir i ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé.
0: Cuida't.
1: Vinga, fins al mes que ve.
0: Cada dos anys, Barcelona es converteix en un espai de debat immens en què places, auditoris o jardins s'omplen de reflexions. La Bienal del Pensament, organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona, és una cita que aplega moltíssims ciutadans i que cada edició tracta un tema concret. El lema d'enguany és desencadenar el present i ens convida a repensar el present des de les ciutats i alhora a buscar respostes als grans interrogants que es plantegen les societats actuals. Per endinsar-nos més en aquesta Bienal, parlem amb Mireia Calafell i Berta Subirats, que són fundadores de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que forma part de l'equip comissarial de la Bienal. Mireia, Berta, benvingudes, com esteu?
2: Molt bé, gràcies. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos, per parlar. Jo ara deia que el lema d'aquesta Bienal és parlar del present, no? Ens convida a fixar-nos, a focalitzar-nos en el present. No sé si pensem massa poc, si sempre tendim més a recordar el passat o a projectar el futur.
2: Exacte, aquest és el punt de partida, aquesta tendència que hem tingut a projectar, no? A pensar massa sovint en el passat i sobretot en el passat en un sentit també una mica de vegades doncs, perillós en tant que l'imaginem amb nostàlgia i de també projectar un futur que també de vegades imaginem en excessivament apocalíptic. Llavors es tracta de dir, centrem-nos en el present i és perquè és ara i aquí que els reptes estan materialitzats, es fan present.
0: De fet, sembla que exagerem, no? Allà on mirem, ara parleu de la nostàlgia del passat, d'un futur apocalíptic. Quins són els reptes del present que voleu reivindicar?
2: Mira, de fet, el programa de la Bienal l'hem pensat a través de diferents eixos o itineraris que d'alguna manera expliquen quins són els reptes i quina és doncs, no, la proposta que creua tota la Bienal. D'una banda, hi ha, per exemple, un itinerari que

0: moltíssims creadors de primer ordre, com això, Mariana Enríquez, Leila Guerriero, Pol Guasch. Després hi ha un altre dels itineraris que es diu Esquerdes, les condicions materials de la vida contemporània. I aquí bàsicament ja hem agrupat doncs, aquelles xerrades, sessions i tallers, perquè els formats de la Bienal són molts, doncs això que parlen sobre per qüestions que ens afecten des d'aquesta vida més quotidiana, com l'edat i els estereotips, la qüestió del treball. Tindrem també el Juan Evaristo Valls, per exemple, una reflexió sobre aquest accés de no sé com dir-ho, sí, perdó, el que en diuen el gir terapèutic en lloc de pensar en la lluita de classes. Un podcast amb les companyes d'Amigues de Te Cuenta que es diu Venudes i Fracassades.
1: Sí, en definitiva, aquest itinerari, diguem-ne, té a veure amb les condicions materials de vida contemporànies, no? amb la part més quotidiana i més material de la subjectivitat.
0: Tenim un altre itinerari, que és les ciutats com a escenaris dels grans canvis, un altre que es diu Marges, les veus que qüestionen el centre, conflictes, per parlar, per exemple, doncs, de conflictes contemporanis com Ucraïna, i un últim itinerari, que és el de narratives, que és les preguntes que travessen les democràcies contemporànies, perquè és evident que avui no pot ser una Bienal sense reflexionar sobre l'auge de l'extrema dreta i, en definitiva, tot allò que està posant en perill la democràcia.
2: Tots aquests itineraris, amb les pertinents activitats i propostes que feu, veig que ens interpel·len bastant a tots i totes, no? Que a vegades, quan veiem la paraula pensament, ens espantem una mica perquè creiem que potser no és per nosaltres, però, en el fons, qualsevol de qui ens estigui escoltant es pot sentir interpel·lat per alguns dels temes que heu dit.
1: Exacte. De fet, també aquest any una de les peculiaritats de com s'ha teixit la programació és que s'ha tingut en compte molt els actors que al llarg de l'any fan pensament, no? I, per exemple, l'Escola de Pensament és aquest programa de pensament que, a més, s'organitza i s'impulsa des de la xarxa de biblioteques de Barcelona. Nosaltres, la Sullivan, també estem treballant amb tota la xarxa de centres cívics. IS Global, que representa també tota la part més de recerca i investigació. És a dir, que aquest any la Bienal es fa amb moltes complicitats amb la ciutat, amb molta proximitat amb la ciutadania per arribar a interpel·lar-los en general, diguem-ne.
0: Exacte, i aquesta proximitat també es tradueix en una programació on els formats són diferents, no? No són només taules rodones i conferències, que també, evidentment, però hi ha, doncs, per exemple, tallers. En col·laboració amb el Festival Clàssics fem un taller sobre veritat i manipulació. Hi ha espectacles escènics, tindrem a Juan Mayorga, per exemple, fent la gran caceria. Hi ha el podcast aquest que us comentàvem abans d'Amiga de Te Cuenta. Hi ha la nit de dissabte, acabem amb una nit que convoca l'humor d'alguna manera, perquè també pensem a través de l'humor i fins i tot del ball. Farem uns monòlegs amb Oya Sherman, Shaun Devnath, Alba Segarra i Judith Martín, i acabarem amb la nit amb un concert de Susto, tot per pensar què vol dir això de ser de Barcelona, no? Què vol dir Barcelona? Es diu barcelonins, barcelonines, un autorretrat i quatre monòlegs. I també tenim un espectacle de producció pròpia, perquè també és interessant, doncs, veure com la Bienal activa la creació d'espectacles, de propostes que estan fetes expressament per la Bienal, com és la Cluenda, que hem comissariat des de la Sullivan, que es diu Ciutats en Correspondència, i que bàsicament el que fa és, doncs, a l'escenari reuneix fins a quatre parelles d'escriptors formades, per exemple, doncs, per Leila Guerriero i Pol Guasch, Antònia Vicenç i Jaime Martínez, Marta Sanz i Mariam Matgidi i Marc García Puig amb Neix Sino, amb l'acompanyament de la Meritxell Nederman. I sí, tot això per intentar explicar aquesta voluntat de que realment

0: la Bienal de Pensament doncs, converteixi les places en el que vol, no? En una plaça pública de debat i de reflexió des de i de maneres molt, molt diferents.
1: Hem perdut espais de reflexió a les ciutats. Creieu que anem mancats d'això?
0: Està clar que el ritme que marca la contemporaneitat i la seva exigència, no? Aquest acceleracionisme del que parlem, fa que cada vegada siguin més excepcionals aquests moments per trobar-se i de manera pausada trobar-se amb aquests altres que cada vegada veiem menys en un espai públic que cada vegada l'utilitzem menys per aquesta trobada, no? amb els nostres conciutadans. Per tant, la Bienal és una oportunitat excepcional en aquest sentit.
1: Una oportunitat que tenim des de ja mateix, del 13 al 18 d'octubre, amb aquesta nova edició de la Bienal del Pensament a Barcelona.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Condor a la Riera Bisbapol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats en mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat. Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dijous 15 d'octubre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans ho resumim els temes del dia en format de titular. El govern anuncia que el Parc dels Països Catalans ja té el vistiplau per obrir. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta setmana els tècnics municipals han fet la inspecció pertinent i n'han aprovat la recepció, tot i que encara no s'ha fixat una data d'inauguració.
1: L'Ajuntament avança una setmana la festa de la benvinguda al Nadal.
2: Aquest any la festa que donarà el tret de sortida a la festivitat es celebrarà el penúltim cap de setmana de novembre.
1: També us explicarem que aquest acte de benvinguda al Nadal tornarà a regalar un tió als nadons aranyencs. L'Ajuntament impulsa, de fet, aquesta nova iniciativa que ja s'ha convertit en una tradició a la vila. I també us parlarem de la plana política nacional, perquè l'homenatge al president Lluís Companys ha marcat l'actualitat d'avui.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho avançàvem en titulars. El govern anuncia que el Parc dels Països Catalans ja té el vistiplau per obrir aquesta setmana. Els tècnics municipals han fet la inspecció pertinent i n'han aprovat la recepció, tot i que encara no s'ha fixat una data d'inauguració.
2: Les obres de reforma integral del Parc dels Països Catalans van acabar fa uns mesos, però la façana no s'ha pogut obrir perquè encara hi havia treballs pendents de la promoció d'habitatges de Luxhàbitat. El regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, ha explicat que després de diverses reunions amb l'empresa, aquestes feines ja s'han acabat i s'ha pogut donar el vistiplau a la recepció de la plaça. Fins ara el tràmit estava pendent perquè el punt d'accés coincidia amb la zona on es feien les obres.
3: Vam tenir reunions amb els promotors, vam acordar, perquè realment els hi faltava molt poca cosa per fer, llavors vam acordar una sèrie d'accions o d'intervencions que suposaven el mínim com perquè donéssim l'okay per aquesta recepció. Tot això ja s'ha satisfet, així que ja es va fer aquesta inspecció per poder recepcionar. Hi van anar enginyers, arquitectes i de medi ambient, ambientòlegs d'aquí de l'Ajuntament per veure l'estat del parc i sembla que sí, es va fer, diguéssim, la visita, la inspecció, està tot correcte i a partir d'aquí doncs, ja es procedirà a la recepció i en breu la inauguració.
2: Aquesta mateixa promoció d'habitatges també afecta la Fundació Junts Autisme, que fa 3 anys que espera la llicència de primera ocupació. Massuet explica que es preveu fer una recepció parcial de les obres quan Endesa doni d'alta el subministrament elèctric de la zona.
3: El tema amb Junts Autisme és que ells també tenien una part de les obres davant seu que no les acabaven de finiquitar perquè hi havia les escomeses, hi havia les connexions, però encara que haguéssim aconseguit que acabessin aquesta obra, que ja està acabada, aquesta part, tampoc els haguéssim pogut donar a la primera ocupació sense aquest compromís de que realment totes les tasques per la llum estaven ja al dia. Mirarem a veure si podem fer una recepció parcial a expenses de que falti la potència contractada. Ja no depèn tant d'ells, sinó de la potència. La data prevista que els hi ha donat Endesa per tenir la llum és el 23 de novembre.
2: La reforma del parc ha costat 475.000 euros i s'ha finançat amb subvencions tant de la Diputació de Barcelona com també la Generalitat. Els treballs han permès, entre altres, millorar l'accessibilitat, l'enllumenat, els serveis i també la vegetació.
1: I canviant de qüestió, l'Ajuntament avança una setmana la benvinguda al Nadal. Aquest any la festa que dona el tret de sortida de la festivitat se celebrarà el penúltim cap de setmana de novembre, un calendari que també ha obligat a avançar la instal·lació de l'enllumenat de Nadal.
2: Les llums i la decoració del Nadal a la Riera d'Arenys es va començar a instal·lar la setmana passada. Això són 7 dies abans que el darrer any i el principal motiu és que aquest 2026 la festa de benvinguda al Nadal també anirà una setmana abans, el 20 de novembre. Des d'alcaldia, Estanis Força assegura que és una petició del comerç i la restauració aranyenca perquè la il·luminació aporta més vida als carrers.
4: Ho fèiem l'últim cap de setmana de novembre, però ja fa mesos que sí. Vam decidir, ja que ho tenim tan maco i que posem tantes coses i que el comerç sempre diu que li va molt bé tenir tantes llums perquè la gent li dona ganes de sortir i perquè ja som un referent a la comarca i ve molta gent de fora, ho adelantem una setmana. Que bé que ho hem pensat així, perquè si no seria l'últim dia de campanya, de reflexió i aquestes coses. I per tant, el dia 20, doncs tindrem, a part que tindrem una setmana més, la Riera il·luminada.
2: El govern de Junts per Arenys sempre ha defensat la seva aposta per un Nadal il·luminat i amb més activitats al municipi vinculades a la festivitat. Per Estanis Forç, aquest és un element diferenciador d'Arenys respecte a altres municipis de la comarca i assegura que el seu objectiu és continuar treballant perquè la vila sigui un referent en la decoració nadalenca. Això ho explicava en l'entrevista política d'ahir al programa La Ràdio.
4: Sí, nosaltres jo crec que hem fet un salt qualitatiu d'estar sempre. La nostra Riera és molt complicada perquè és una Riera molt maca, però sí, és molt ampla.
0: Sí.
4: Llavors, ens havíem acostumat a fer les tires i posar un bon Nadal, però entenc que necessitàvem un pas més. I llavors aquest pas més ja ho vam fer en aquest mandat, doncs, sempre doncs, fent un plec, posar uns diners, augmentant la quantitat de diners i fent modificacions al plec. I és el que estem fent. I aquest any a part, doncs, hem comprat a través dels romanents tenir més llums i més ninos, i és el que tindrem aquest any.
2: Les llums de Nadal d'aquest any han tingut un cost aproximat de 117.000 euros. L'any passat es va aprovar un pressupost de 86.000 euros per aquest 2026 i en el darrer ple es va ampliar amb 32.000 euros més provinents del romanent.
1: Precisament l'acte de benvinguda del Nadal tornarà a regalar un tió als nadons arenyencs. L'Ajuntament impulsa de nou aquesta iniciativa que ja s'ha convertit en una tradició.
2: L'Ajuntament aposta de nou per entregar el primer tió a tots aquells bebès nascuts a partir de l'1 de novembre del 2025. La regidora d'Infància i Joventut, Marta Serrano, espera que totes les famílies que han tingut fills durant aquest període participin d'aquesta trobada que qualifica de molt emotiva.
5: Aquesta proposta va néixer fa uns quants anys amb la iniciativa de l'Ajuntament doncs, de donar una mica la benvinguda a aquests nadons que han nascut a Arenys i que viuran el seu primer Nadal al poble. L'any passat vam repartir 54 tions i des de que vam obrir aquestes inscripcions d'aquest any ja en portem 21. I esperem que tots aquells pares que han tingut nens i nenes a partir de l'1 de novembre del 2025, doncs s'animin a participar, ja que és una trobada doncs, per posar-se cara, que al final, quan siguin una miqueta més grans, doncs compartiran jardí d'infants, escoles, i de passar aquesta tarda plegat.
2: La festa inclourà una xocolatada i la participació de personatges màgics per amenitzar-lo a la plaça de l'Ajuntament. Tot seguit serà el torn de la Cercavila per la Riera, coincidint amb l'encesa de llums de Nadal. I participaran també les corals aranyenques i els diables socarrimats.
5: Continuació de l'entrega de tions i a l'encesa de llums amb unes fades, amb els diables i amb diferents activitats, tot recorrent la Riera. Per tant, pensem que és una activitat entranyable per tota la família i que encara que tu no tinguis un nadó a qui anar a buscar el tió, doncs és una tarda per gaudir tot el poble plegat.
2: Les persones interessades poden inscriure fins al 19 de novembre, el dia abans d'aquesta benvinguda al Nadal, i ho poden fer a través del web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
1: Canviant absolutament de qüestió en la plana política, l'homenatge al president Lluís Companys ha marcat l'actualitat catalana d'avui. El president Salvador Illa ha aprofitat l'ocasió per alertar de l'avenç de l'extrema dreta al país, mentre que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya també han volgut reivindicar el llegat de l'expresident. Arenys, el grup municipal republicà, ha recordat Companys fent sonar les tres salves d'honor a 6:15 de la matinada.
2: Avui fa 86 anys que la dictadura franquista va assassinar el president Lluís Companys. Ho va fer a 6:15 de la matinada al fossar de Santa Eulàlia, el Castell de Montjuïc de Barcelona. Allà, com cada any, els partits catalans s'han reunit aquest matí per homenatjar i recordar la seva figura. Des de la presidència, Salvador Illa, en el seu discurs ha alertat de l'auge dels discursos d'odi amb la mirada posada a les eleccions al Congrés.
6: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? I convé també mirar al futur amb responsabilitat i amb esperança. Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen.
2: Per la seva banda, Esquerra Republicana, la seva portaveu, Elisenda Alemany, ha volgut reivindicar la feina feta a Madrid com a garantia per aconseguir més drets per la població catalana.
0: Si el país no és la gent que no arriba a final de mes, si el país no és la gent jove que no pot accedir a un pis, si el país no és lluitar per unes millors infraestructures, llavors què coi és el país? Què vol dir lluitar pel país? Perquè el llegat de Lluís Companys per a nosaltres és el que diu que no hi ha millora de la vida de la gent sense esperança i sense ambició col·lectiva. El nostre país és el que diu que el millor antídot davant dels reaccionaris és enfortir el país i servir-lo a la classe mitjana i treballadora.
2: D'altra banda, des de Junts també han optat per parlar de la defensa de Catalunya, però ho han fet amb un dard enverinat cap a Esquerra Republicana i també Aliança Catalana. És el president del partit, Jordi Turull.
7: I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya en comptes de posar per davant i com a gran prioritat la defensa de Catalunya, la defensa dels interessos dels catalans i les catalanes. I en veiem d'altres que, inclús encara, en nom de defensar Catalunya, es permeten filtrejar amb aquella gent que van ser els que van detenir el president Companys i el van entregar. Permeten, o miren cap a un altre cantó, quan algú gosa dir que el president Companys era un assassí.
2: En l'ofrena també hi ha participat la CUP i els comuns. Des d'Arenys, els encarregats d'assumir aquest homenatge ha estat Impulsem Arenys, la nova marca dels republicans al municipi. A primera hora del matí, com dèiem, han sonat les salves d'honor a la plaça de la Sardana i després han fet l'ofrena a la plaça commemorativa situada a l'Ajuntament.
8: Ràdio Arenys, notícies.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
13: Arenys, ha arribat el moment. Aquest 17 d'octubre inaugurem Non-Stop Gym Arenys de Mar. De 5 de la tarda a 9 del vespre, vine a conèixer el teu nou gimnàs 24 hores i gaudeix d'una tarda plena de reptes, sortejos, col·laboradors i moltes sorpreses. I si et vols quedar a sopar, no t'oblidis de reservar. Segueix-nos a Instagram per no perdre't cap novetat de la inauguració. T'esperem al carrer Joan Draper i Fosses, número 10. Aquest 17 d'octubre, Arenys no para. Non-Stop Gym, Arenys de Mar.
8: Ràdio Arenys, notícies.
1: L'entitat Cosim Arenys ofereix tallers solidaris pel càncer de mama. El primer es va celebrar ahir amb l'assistència d'una vintena de persones i el següent serà dissabte a la tarda. Les inscripcions encara estan obertes i té un cost de 6 euros.
2: En el marc del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que es commemora el 19 d'octubre, l'associació Cosim Arenys ja ha decidit fer una proposta de tallers per recol·lectar fons econòmic per la recerca d'aquesta malaltia que afecta més de 5.400 dones cada cada any a Catalunya. Ahir van celebrar el primer taller i el següent serà dissabte a les 6 de la tarda al Calissall. En parla una de les seves organitzadores, Gemma Pou.
14: Ahir va anar molt bé. Vam ser en total potser 25-26 persones que estàvem aquí cosint a la sala gran del Calissall. De cara a dissabte, sí que ja tenim apuntades doncs, més persones que vindran a cosir i a compartir la tarda amb nosaltres. I el funcionament és el mateix. Fins i tot hi ha algú que ahir no el va poder acabar i va dir, doncs torno dissabte i segueixo. Vull dir que les portes estaran obertes del Calissall doncs, per qui vulgui venir i seure amb nosaltres a cosir una estona.
2: El cost per sessió és de 6 euros i tots els beneficis es destinen a l'Hospital Clínic i també per comprar el material de costura. A més, Pou afegeix que en els brodats hi predominarà el color rosa associat a aquesta malaltia del gènere femení.
14: Ho vinculem amb el càncer de mama, aquests tallers, per una banda, perquè els beneficis que en traiem, no?, que la col·laboració són 6 euros, que inclou el material i l'estoneta d'estar aquí cosint, ho ingressem tot doncs, en aquest cas a l'Hospital Clínic de Barcelona. I, per una altra banda, també doncs, que el bloc que escollim i els colors que triem doncs, predomina el rosa, que és el color doncs, identificatiu del llaç pel càncer de mama.
2: En cas de voler inscriure's, es pot fer enviant un correu a la bústia de l'entitat o a través del seu Instagram, on tenen enllaçat un formulari per fer la inscripció.
8: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I canviant de qüestió també en l'agenda social i cultural d'Arenys, la Llotja del Port acull un dels actes centrals del Calamareig, la mostra gastronòmica enguany hi participen 11 establiments que oferiran les seves propostes culinàries a partir de les 8 del vespre.
2: Nou restauradors d'Arenys de Mar prepararan aquest divendres diversos plats que tindran el calamar com a ingredient principal. La mostra permet degustar elaboracions ben diverses com ara croquetes, canelons, mandonguilles o arròs meló amb calamar. La proposta també es completa amb una parada de postres i una cerveseria artesana local. El regidor de promoció econòmica, Ramir Vidal, espera repetir l'èxit de les darreres edicions que van comptar més de 500.000 de persones.
15: Una mostra oberta, la gent arriba, compra els tiquets que vol comprar i després hi ha el servei de taules per seure i degustar-ho i passar una bona estona. I no s'ha de ficar reserva ni res. Normalment, els últims anys estem entre unes 500-600 persones. És veritat que els dos últims anys, a les primeres hores, l'aire ens ha donat una mica malament i després la gent s'ha animat perquè l'aire ha anat parant. Sembla que aquesta setmana fa bon temps. Esperem que divendres aguanti.
2: Els plats tindran un preu de 7 euros i no cal inscripció prèvia per assistir-hi. En canvi, sí que cal adquirir tiquet pel sopar popular que tindrà lloc el divendres que ve, 23 d'octubre, al Calissall, amenitzat amb l'actuació del grup de veneres La Vella Lola. Ramir Vidal diu que la venda de tiquets avança a bon ritme i anima les persones interessades a comprar-los amb antelació perquè l'aforament és limitat.
15: Organitzem 200 persones perquè després bueno, hi ha treballadors, la gent que està servint, la gent que fa la fideuà, aleshores no podem ficar allà més gent de la que hi cap. I sí, ja estan a la venda, aleshores, per això dic, perquè sé que molta gent l'any passat em va trucar, em va escriure, ostres, que ens hem quedat sense, per això dic, el que ja estigui convençut que pot venir, perquè no aquell dia està aquí i realment vol venir, doncs ja pot anar a comprar les entrades el abans possible, que sé que s'estan venent a bon ritme.
2: El preu del tiquet costa 15 euros i es pot adquirir anticipadament al bar dels Seràfics o a la parada Fruits Secs a Vilers del Mercat Municipal.
1: No deixem de parlar de calamars, dels actes previstos en aquesta edició del Calamarenys, perquè precisament avui la biblioteca dedica l'hora del conte. Aquesta jornada es comptarà amb el pescador Romer Corredera. La cita és a les 6 a la sala d'actes de l'equipament cultural. La Fundació Ajuda i Esperança organitza dues jornades Arenys per parlar sobre el suïcidi i de com prevenir aquestes conductes. Les sessions començaran demà i aniran a càrrec de Montse Villalobos, psicòloga de la Fundació, i de l'arenyenca Mercè Salmerón, que és voluntària del telèfon d'aquesta entitat.
2: Les dues xerrades abordaran els factors que envolten les conductes suïcides i com detectar situacions de risc. També es donaran eines per saber com actuar i ajudar les persones que passen per moments emocionals difícils. Montse Villalobos, en declaracions a Ràdio Arenys, ha destacat la importància de parlar del suïcidi amb respecte i de trencar el silenci que encara l'envolta.
16: No en parlem prou. Sí que és veritat que potser ara ho estem destapant una mica, en parlem una mica més, però s'ha de parlar bé, adequadament, no fer sensacionalisme. del tema, ser molt prudents, però hem de saber que les estadístiques ens parlen de moltes morts per suïcidi i que com a comunitat tenim un deure envers les altres persones. Què és el que podem fer? Doncs estar al cas. Estar al cas perquè tots podem tenir un paper.
2: Les sessions també volen oferir recursos per prevenir aquestes conductes. En aquest sentit, Villalobos destaca que hi ha eines a l'abast de tothom, com per exemple l'escolta activa i l'empatia, que poden ajudar a acompanyar les persones que ho necessiten.
16: Un familiar, un amic, un conegut, un veí, algú que està identificant que alguna cosa t'està passant, no? Parlarem de les eines, que ens poden ajudar, tan bàsiques com l'escolta activa, com l'empatia, no? Que potser sabem el que significa i a lo millor no estem molt entrenats en utilitzar-les. Doncs a les xerrades parlarem d'això i donarem pautes d'actuació quan ens hi podem trobar directament, no? Per persones properes.
2: La Fundació Ajuda i Esperança ofereix atenció a persones que necessiten suport emocional a través de diversos serveis, com el telèfon de l'Esperança, el telèfon de prevenció del suïcidi i el xat de suport emocional per a joves. I és que, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, Catalunya va tancar el 2025 amb 556 defuncions per suïcidi o autolesió. Tot i que les dades encadenen 3 anys consecutius de descens, les xifres continuen evidenciant que es tracta d'un problema de salut pública. Per això la Generalitat vol impulsar aquest 2026 el segon pla de prevenció del suïcidi de Catalunya. Les xerrades seran aquest divendres i també el pròxim 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca.
8: L'informatiu migdia.
1: I una última notícia en la plana cultural literària, perquè Rafa Mollart presentarà el seu llibre Contes a la vora del foc o del precipici a l'Ateneu Aranyenc, una novel·la de ficció que tracta les relacions humanes a través d'una trama central mentre intercala diferents contes i les històries dels seus personatges.
2: Aquest cinquè llibre de l'autor aranyenc és una novel·la que té com a eix principal les trobades literàries d'un grup de 5 persones que es reuneixen quinzenalment. A mesura que avancen aquestes trobades, afloren tensions que acaben en un final dramàtic i alhora sorprenent. Rafael Mollà explica que han aconseguit vincular la idea d'un llibre de contes amb la història d'una novel·la. Són declaracions al programa El Dominical.
17: M'envien el que ells diuen tripa del llibre i se'm van obrir els ulls com a taronges de veure la quantitat de bestieses que hi havia. Per exemple, el llibre està en català. Aleshores no pots posar índice. I començo a veure particions. El que maqueta adapta les línies a la pàgina i aleshores si una paraula l'ha de tallar posa un guionet i la separa. I en català no se separa igual que en castellà. Doncs aquí errors a cabassos. Tot plegat, l'únic que lamento és que el català sigui el parent pobre de planeta. Perquè estic segur que si aquests comentaris jo els hagués escrit en anglès no m'haurien dit res. Ja. S'haurien espavilat a entendre.
2: En aquest cas, Rafael Mollart estava explicant en declaracions al programa El Dominical els problemes que va tenir a l'hora de poder publicar aquest llibre, ja que van haver-hi errors de maquetació per part de l'editorial. Ara sí, escoltem part de l'argument d'aquest llibre, que podreu conèixer amb més detalls demà a l'Ateneu Aranyenc.
17: I hauria pogut publicar un llibre de contes, però se'm va ocórrer lligar-ho tot en aquesta trama i me vaig inventar, doncs, d'una manera molt peculiar aquest senyor concerta un grupet, que fan un grup literari, quinzenalment se reuneixen a casa d'un dels membres i passen la tarda agradable llegint cadascú el conte que ha fet en aquell moment amb unes condicions que ha ficat l'anfitrió a la casa, els ha passat unes condicions que de respecte al conte. Insisteixo força en les peculiaritats de les persones i en per què, segons quines tensions han aparegut i quin camí li dona cadascú. És un llibre del que estic molt content.
2: La presentació demà a les 7 del vespre a l'Ateneu Aranyenc, de la mà del mateix autor.
18: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
10: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
19: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
10: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
19: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
10: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Lucas Garrido competirà a la regata internacional de ROC, les sigles de Regata of Champions, i competirà amb vela Optimis i participen els 45 millors esportistes seleccionats de tot el món. Oriol Leo, bon dia.
20: Bon dia. La regata de ROC es fa la segona setmana de novembre i es disputa a l'illa de Xipre, concretament a Limassol, en aigües del Famagusta Nautical Club. Lucas Garrido es va guanyar el dret a participar-hi al quedar tercer al campionat europeu disputat a l'estiu a Polònia. L'entrenador i pare de l'esportista, Albert Garrido, ha explicat que la regata és prestigiosa i s'hi accedeix per invitació dels organitzadors, que busquen sols els millors esportistes per participar-hi.
21: I aquí pues, el Lucas anirà a participar, a representar Arenys, i és del 7 al 15 de novembre. Aquí el bo és que no tenim que portar l'embarcació, allà es lloga tot, tothom competirà amb el mateix nivell de material, però bueno, és una oportunitat d'estar amb els 45 millors esportistes seleccionats. Ell, com va quedar tercer, doncs el van vindre a buscar i li van donar doncs, com una targeta, com si fos un club privat. Sí, no? Sí. És a dir, et conviden, no és una regata que tu puguis apuntar-te. Mm. És a dir, si no et convida l'organització, no pots participar.
20: Més enllà d'aquesta regata, l'objectiu de Lucas Garrido aquest any és assolir de nou la classificació per un campionat internacional, però ja no continental, sinó global. L'entrenador, però, admet que un nou accés a l'europeu seria també una fita important.
22: I el meu objectiu per l'any que ve és anar al Mundial, al Campionat del Món, però no serà gens fàcil, ja que és un repte bastant difícil perquè hi ha bastant de nivell, per no dir moltíssim, a Espanya, però bueno, tot es pot aconseguir, res és impossible.
21: I també hi ha subreptes, a dir, no classificar-se a un Mundial no seria una mala temporada, tornar-se a classificar per un campionat d'Europa seria una increïble temporada, també, i, pues, òbviament, si ens classifiquem, pues, lluitar per veure si un tros més d'esglaó de podi es pot assolir.
20: Lucas Garrido porta a la motxilla l'experiència aconseguida aquest any amb el seu primer campionat d'Europa i la millora assolida en tècnica i tàctica de navegació.
18: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: Com sempre acabem aquest informatiu coneixent la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
23: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí aquest informatiu de dijous 15 d'octubre. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, l'Oriol Leo, la Gemma Roig i jo mateixa, la Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
24: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pàvia Pardó, situada al carrer Riera Perafita, número 75. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fucsia reglamentària. Avui el carrer de les Escolàpies estarà tallat al trànsit fins a les 6 de la tarda, el carrer de la Torre fins a la 1 i mitja del migdia i el carrer de Vall tindrà talls intermitents fins a les 5 i mitja de la tarda. Pel que fa demà, el carrer Bisbe Pasqual i el carrer Andreu Guri estaran tallats de 8 del matí a 5 de la tarda, mentre que el carrer de Vall continuarà amb talls intermitents de 8 del matí a 5 i mitja de la tarda. I a la línia R1 de Rodalies, la seva circulació funciona amb normalitat.
0: La xarxa.
3: Bon dia i bon dijous, 15 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 15 d'octubre, avui amb la mirada posada ja en el cap de setmana, després que acabés ahir la segona jornada de Champions masculina de futbol, amb els partits del Betis, el PSG i el Madrid, que són precisament els pròxims tres rivals del Barça de Flick. Molt futbol, però també bàsquet, amb les victòries també ahir de l'Espart Girona a l'Eurocup masculina i la Penya, a l'ACB, amb vol, perquè avui té Champions al Barça, waterpolo, patinatge i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça fa oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça d'aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu, 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa, també en diferència de gols, i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça-Arsenal de Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre, per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la Lliga de cinquena jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats.
1: La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, a Nou Barris. Segons se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristòbal. També vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar ahir la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Yana Martín s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina hi també va guanyar la penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial per acabar guanyant de 21, 96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
0: Quarta jornada de Champions per al Barça, que encara li quedaran 2 més. Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Chiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, Ian Terrafeta del Nantes, Sant Jangurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. El lateral de Granollers, Marcos Fis, i el porter blaugrana, Sergei Hernández, també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual tenen en el lloc assegurat perquè en són els anfitrions en Portugal i Suïssa.
0: I en categoria femenina també en handbol, ahir va acabar perdent el GACS Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra.
1: L'equip vallesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga en Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre, quan el CAC7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Can Llong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barcelona Barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el 3er títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Asunción el Paraguai.
1: Enllestida la fase de grups, ja han quedat definits els quarts de final i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
0: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana Masculina.
1: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que es jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels tres grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, ho avançàvem ahir, Carme, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més. I a partir de les 11 i fins a les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, dissabte també tindrem hoquei patins, handbol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de Clubs de Primera Divisió de Natació. Des de les instal·lacions de Canllonca a Sabadell, a 11:15 al Torre de Matí i a 7:15 al de la tarda. I ja a la tarda, l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata Masculina, entre l'Auto Vigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova, a les 4. I quan acabi, a les 6, handbol de Primera Divisió Masculina Estatal, amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Això dissabte, diumenge, tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la Divisió d'Honor Femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boca des de la Guinardera. I ja a la tarda, l'Enjoc TV, doble ració de futbol. Primer, a les 4, amb el partit de Lliga Elit entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell, el Municipal Sagnier. I per rematar-ho, a les 6, duel de la Tercera Federació Masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el Sant Juan Atlético Moncada, al municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous 15 d'octubre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase de Lliga, de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, que també tenen la mateixa diferència de gols, més 7, i amb 6 equips més, que han sumat també els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, pròxim rival del Barça, i aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Entre mig, recordem, també hi haurà el PSG. Tots dos van guanyar ahir, havent de remuntar, els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'exblaugrana Abde, Cucho Hernández i Isco de penal, els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra del conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons m'han explicat després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit la sanció de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça d'aquí a 10 dies. Això ho explicava ell mateix.
1: Creo que ha sido un mal momento, ¿no? He tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga, no entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero no, nunca nos han explicado esto. Viene siempre uno de la liga o de otro nombre que no sé, que cuida de los árbitros para nos explicar las nuevas reglas, todo que ha cambiado, pero esto, justo esto, no nos han dicho nada.
0: Y eso en deia l'entrenador, José Mourinho, en rueda de premsa.
2: En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que gato escondido con la cola asomada. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal.
0: Més enllà de conspiracions, en qualsevol cas, aquest Barça-Madrid sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical a la samarreta blaugrana. Yeah. Bitch, I look just like my mama. Tick, tick, time to heat it. I'm like a sauna. Yo negro hit cha-cha, lo dance like la bamba. Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà, californià, en aquest cas en col·laboració amb Ace i Chike. Tyler, the Creator, i en concret la seva marca Golf, són les que apareixeran a la samarreta especial del Barça, del clàssic del 25 d'octubre, com dèiem, que el club ja ha posat a la venda a partir d'avui mateix, amb edició limitada, amb un preu de 499 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, al Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Abans, com dèiem, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que guanya també els 2 partits de Champions que ha jugat, com el Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les 2, amb la visita a Cornellà del Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar aquest cas dimarts a la Champions. El conjunt perico, que va deixar escapar 2 punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat, buscarà retrobar-se en la victòria malgrat ser un conscient de la dificultat del rival, aquest Atlètic de Madrid. Ahir parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor de l'Espanyol, Pau Lozano.
3: Bueno, el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo que cada año tiene mejor equipo. Al final es de los mejores equipos de la liga y cuando te enfrentas a estos equipos, pues al final tienes que ser muy sólido defensivamente y a partir de ahí tener mucha más calma con balón de la que hemos tenido. Bueno, es un equipo que tampoco te plantea una presión súper alta, pero sí que son muy agresivos cuando saltan a la presión. Hemos visto dónde encontrar las ventajas y yo creo que la clave va a ser esa, estar muy sólidos defensivamente y que con balón estemos finos para encontrar esas ventajas que las hay.
0: Un Pau Lozano que també va tornar a defensar a ultrança el seu entrenador, Manolo González.
3: Sí que és veritat que, bueno, que la confiança nostra cap a ell, de veritat que és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat, bueno, situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, bueno, pues, és normal que hi hagin crítiques i hi hagi... és el món del futbol, però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
0: I un últim document del migcampista Perico, en aquest cas sobre els pocs minuts que ha tingut aquest principi de curs, tenint en compte que venia de ser una peça clau la temporada passada.
3: los futbolistas siempre pues somos egoístas en el aspecto de que cuando no juegas pues normalmente siempre lo pasas peor que cuando juegas, obviamente, pero lo que está claro y lo que nos va a llevar hasta el final a nuestro objetivo es que el grupo, el colectivo está muy por encima de cualquier jugador, ¿no? Yo creo que al final se han hecho muy buenos partidos, buenos minutos, y cuando te toca participar menos pues lo único que puedes hacer es sumar dentro del equipo, seguir entrenando bien y cuando el míster lo crea conveniente pues estar preparado para poder sumar minutos de calidad.
0: Dissabte a les dues, en aquest cas, Espanyol, Atlètic de Madrid, a l'RCD Stadium, a 6:45, es jugarà a la Cartuja el Betis-Barça. Demà en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats. La Muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: Golejada de la Fundació Esportiva Grama al centre parroquial Sant Cristóbal per 0-5 en un partit on a la mitja hora el maig estava ja sentenciat, i és que el conjunt de la Fundació Grama va ser letal en atac i el Sant Cristóbal no va oposar resistència en els primers 45 minuts. A la segona part l'equip agarenc va millorar, però ja el resultat era ja massa ampli. A les acaballes del partit arribava el 0-5, que seria definitiu. Cristian García, dur i contundent amb els seus jugadors.
5: Que se ha visto, ¿no? En los primeros 35 minutos creo que hay un equipo que quería competir, otro que no ha podido y que nos han pasado por encima. Con ese nivel es difícil ganar en tercera división, sabiendo que hay equipos muy buenos y sabemos que nuestra mejor versión es estamos todos metidos y intentamos ir al 100% en los duelos, porque no es cosa táctica ni de jugadores, al final vas cambiando y creo que había oportunidad para otra gente. También nos pasó el día de Badalona, o sea, al final yo está claro que yo tengo mi parte de culpa. El día de Badalona yo creo que pues el planteamiento no fue acertado, así se lo dije a ellos, creo que me equivoqué a la hora de elección de futbolistas y a la hora de plantear el partido, pero yo estoy claro que yo sí, a lo mejor soy flojo, pero no, siempre no me puedo equivocar en todo.
4: I és que el Sant Cristóbal torna a jugar a casa el diumenge a les 12 davant l'Escala. Bona oportunitat per oblidar-se d'aquesta desfeta.
0: Gràcies, Miqui. També ahir vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
6: El centre d'esports Hospitalet suma una victòria molt important contra el Mollerussa per 2-1. L'Hospi va sortir molt endollat i als 3 minuts Timos Caroutas va avançar els riberencs. Un avantatge que va continuar fins al minut 19, quan Cissé va marcar el 2-0. No obstant, el partit es va complicar la represa. Només 30 segons després del descans, Max Porta va retallar distàncies per al Mollerussa. Els visitants van guanyar protagonisme i van dominar la pilota, però l'Hospi va resistir i va conservar els 3 punts. Un triomf especialment valuós per un equip que arribava al partit només 3 dies després de jugar al camp del Peralada. Les rotacions van permetre gestionar el desgast i sumar una nova victòria. Raúl Paje és l'entrenador de l'equip hospitalenc.
7: Hay que darle mucho valor a la victoria, decía a los chicos, disfrutarlo y celebrarlo porque parece que hayamos perdido 0-4.
8: Y hay que saber afrontar que a veces pues toca rotar. Creo que tenemos suficiente capacidad como para poder mover piezas y que también durante el partido con los 5 cambios que hacemos siempre el nivel del grupo pues siga siendo el mismo y lo podamos elevar. Y ya está, y a partir de ahí pues nosotros intentaremos cada semana poner el mejor 11.
6: Amb aquests 3 punts l'Hospi puja fins a la 4ª posició amb 10 punts, 2 menys que el líder, la Montañés. Els riberencs tornaran a jugar a casa aquest diumenge amb la visita de la Pobla de Mafumet.
0: Gràcies, Sergi. Quedarà pendent d'aquesta 5a jornada per al dimecres 28 d'octubre al Vilanova Sant Juan Atlético Moncada.

0: En bàsquet, l'Espar Girona va sumar i la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores, això sí, disponibles, amb les baixes de Mercerón, Quevedo i Ana Martín, i també la pivot andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit, i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez va assegurar que hi havia algun brot verd, ja ho direm, algun petit pas endavant. Això sí, també reconeixia que no podia estar content i que el seu sentiment era de frustració i preocupació, tenint en compte la situació de l'equip.
1: Vosotros veis la situación del equipo, hemos jugado con 8, oye. O sea, si creéis que yo puedo estar contento, y tenemos un partido en Vitoria, que ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo un entrenador puede estar contento para preparar un partido que tiene el sábado con 8 jugadoras? Estoy preocupado, no puedo estar contento, no puedo estar feliz, porque no todo es ganar, perder, que la felicidad me viene de lo que transmitimos, como hemos hecho, por ejemplo, los dos últimos años, ¿no? Y yo soy el mismo, oigo comentarios de gente que no me conoce de nada, que dice, no, está, es, ¿qué quiere irse? Quiere que le echen. Para decir eso de mí es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional, porque el que me conoce algo sabe que yo estoy luchando cada día al máximo. Pero claro, estoy frustrado.
0: Primera victòria després de 6 partits per a l'únic. Amb 8 jugadores dissabte visitarà la pista de l'Araski de Vitoria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. El Cadí la Seu, l'altre català de la Lliga, jugarà també dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina, ahir també va guanyar el Joventut, la sisa Joventut, que va sumar la primera victòria a la sèrie després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final a l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Teníem ganes de tornar a jugar a casa i teníem ganes de tornar a jugar a la Lliga ACB i guanyar. Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant. No hem fet un partit perfecte, però sí que vull remarcar que avui teníem una pressió extra. Hem començat la Lliga CB 0-2, hem fet una victòria que és molt bona i molt important per nosaltres en el moment que estem.
0: La sisa Joventut, que tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada de CB, ni més ni menys que contra el Barça, en una reedició a l'Olímpic de Badalona de la final de la Supercopa que va guanyar la penya fa just un mes. En una quarta jornada de CB cobra el partit del Manresa contra l'Unicaja dissabte a les 6. Diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Girona rebrà el Lima Corunya i el Lleida visitarà Saragossa. Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip de la Terraferma ja té els 5 sentits posats a la cita d'aquest cap de setmana en terres aragoneses i viatjarà després de sumar la segona derrota consecutiva i amb diversos aspectes damunt la taula on l'equip pot fer una passa endavant. De tot plegat n'hem parlat aquest dimecres amb el jugador francès de l'Ilerna Lleida, Zachary Perran. Aspectes com la intensitat o l'energia han estat alguns dels que hem analitzat.
4: Sí, sens dubte. Quan perds 2 partits seguits, tothom ha de fer una passa endavant. Tothom a l'equip ha de fer millor la seva feina, m'incloc jo també. Crec que hauria pogut defensar molt millor contra el Burgos i també contra l'Obradoiro. Així que estaré a punt per diumenge perquè per mi és molt important demostrar a tothom que puc jugar tan bé com en atac com en defensa. Estic molt centrat en aquests aspectes avui, però sí, tothom ha de fer un pas endavant, som professionals i sabem què hem de fer per guanyar.
5: We are professional, we know what we need to do to win the game on Sunday, so we're going to work and we're going to be ready.
3: Amb el convenciment que l'equip farà aquesta passa endavant, l'MVP a la pista de l'Obradoiro, Miquel Sanz, deixava clar que guanyar Saragossa aquest proper diumenge significaria reforçar la feina feta durant aquesta setmana.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta semana ya desde el primer día lo estamos notando en los entrenamientos, estamos apretando como nunca y bueno, queremos ganar el siguiente partido y estamos trabajando para ello. Hombre, una alegría más, ¿no? Ganar siempre es alegría, así que bueno, eso.
3: Recordem que aquest dijous el jugador neerlandès Lucas Enguessan s'afegirà als entrenaments de l'Ilerna Lleida per permetre treballar d'una millor forma en el dia a dia de l'equip.
0: Gràcies, Sergi. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, en aquell cas amb victòria a casa. Avui serà a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, sabent que saben ja, però, que més enllà de la classificació també són importants els punts, perquè en aquest cas, en aquesta nova competició de la Champions, s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
7: Jo crec que cadascú té que preocupar-se del seu...

0: L'Atlètic Barceloneta va complir els pronòstics i va tornar a guanyar i a la Supercopa d'Espanya 16-9 a la final contra el Sabadell, en una final disputada precisament a Can Llong, a la cocapital vallesana. Escoltem els entrenadors, Albert Espanyol del Sabadell i Fran Fernández del Barceloneta.
1: Crec que ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit fins al final, que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
2: Lo he visto comprometido, lo he visto con ganas de jugar. Creo que nos falta un poco de frescura, no sé si física, también un poco de mental, que creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa. Me voy contento, pero con la sensación de que todavía estamos lejos de lo que creo que podemos dar.
0: Els dos equips, per cert, es tornen a enfrontar, en aquest cas, al partit de Lliga aquest cap de setmana. I acabem patinatge, ho hem anat dient, aquest cap de setmana es disputa Asunció al Paraguai dins aquests World Skate Games del Mundial de patinatge, amb diversos clubs catalans que parteixen com a favorits. Un dels catalans que hi va és el CPA Tona, el 9FM, Marcel Puig.
3: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
4: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
3: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
4: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
3: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
0: Gràcies, Marcel. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra Radiolocal. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns. Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
12: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res.
13: cuines, banys, escales i projectes.

0: Productes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Arenys, ha arribat el moment. Aquest 17 d'octubre inaugurem Non-Stop Gym Arenys de Mar. De 5 de la tarda a 9 del vespre, vine a conèixer el teu nou gimnàs 24 hores i gaudeix d'una tarda plena de reptes, sortejos, col·laboradors i moltes sorpreses. I si et vols quedar a sopar, no t'oblidis de reservar. Segueix-nos a Instagram per no perdre't cap novetat de la inauguració. T'esperem al carrer Joan Draper i Fosses, número 10. Aquest 17 d'octubre, Arenys no para. Non-Stop Gym, Arenys de Mar.
3: Ràdio Arenys.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
4: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
7: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
8: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
7: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
4: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
7: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
7: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
4: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
7: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
4: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
7: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
4: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
10: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
4: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
3: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrenda floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
12: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
3: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
3: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
13: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
3: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
4: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
7: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
14: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
7: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions, el pròxim 29 de novembre.
7: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
15: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, algo, que he cumplido la ley.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
7: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
8: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
7: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
4: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
16: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
17: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca, amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però, malauradament, això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
16: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
4: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
7: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
7: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
4: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
19: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
20: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
18: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
4: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
0: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
21: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
0: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
4: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
22: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
23: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
22: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
24: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
4: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
25: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
26: A mi veure el xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
27: Com molt tova, el mateix que ella.
26: Tova és una sensació molt bona, perquè a mi m'agrada molt, és tova, tova.
25: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. matí de retencions a l'AP7, l'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
25: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
4: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
25: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
4: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
25: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
4: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
25: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentir hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
4: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
3: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a tractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
4: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
5: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
6: Bon dia, Marta. Tant el club blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
10: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
6: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
11: No he dicho ninguna palabra
8: malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el Clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació, jugats ahir, l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, l'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
11: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
12: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
11: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
12: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
11: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
6: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara. Yeah.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any...
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quiten...

0: 12 de la nit a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
2: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
5: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
6: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
5: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
2: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
5: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
7: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
5: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
2: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
5: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
2: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
5: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
2: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
8: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
2: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
10: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
6: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
10: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
10: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
11: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
10: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
2: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
5: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
12: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que, evidentemente, pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
5: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
2: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
5: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
13: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
2: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
5: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
6: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
5: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
2: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
15: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
14: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
5: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
7: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
5: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
2: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
17: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
18: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que, de fet, vostès en són corresponsables.
16: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
2: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Quatre dels últims set consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
20: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
19: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
3: Notícies en xarxa.
2: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i s'assuma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
22: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
21: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
2: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
23: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
24: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
23: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
2: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfal, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
25: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici se marca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
26: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
25: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
2: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
0: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
5: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
2: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
5: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
2: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
5: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
2: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
5: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Fosa.
4: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva. No?
1: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
2: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva 10a edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: Al ser el 10è aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Reconvert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
8: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
14: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
2: I fa pocs minuts el Ministeri

0: davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
1: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
0: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
2: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara cuatro minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
0: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3 gols a 4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3 gols a 1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seves seleccions. De les seleccions, amb la selecció del Brasil, es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre al Clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
3: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
0: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del Suez. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat avui en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Mentre el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres, en aquest cas, al Senat. I vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes. La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
3: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
1: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura però que trigarà un any a entrar en vigor. Justament avui les plataformes d'usuaris de tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre, que recordem és per l'habitatge. La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncia les mancances dels serveis que connecten els trens a les Terres de l'Ebre i el Priorat i no descarten i accions reivindicatives durant aquesta jornada de mobilització. Situació normalitzada ja a la P7 a Subirats en sentit nord. A hores d'ara, la via està del tot oberta i ja se circula sense problemes. L'accident entre dos camions i diversos turismes a Subirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions. Un dels camions ha perdut la càrrega i ha obligat a fer un tall per netejar la via. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional a la millor traducció 2026 al reusenc Pablo Martín Sánchez. El guardó està dotat amb 30.000 euros, destaca per la traducció de Lugares de George Perec.
4: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem del llenguatge dels joves. El famós 6-7, donar cringe, tenir aura o tirar bif, aquestes són només algunes de les expressions que fan servir els joves avui dia en el seu llenguatge. Una manera de parlar particular, original i fins i tot curiosa, però que també genera certa confusió entre les generacions més veteranes, entre els més grans. El llenguatge és, sens dubte, una manera de construir una identitat col·lectiva, de diferenciar-se d'altres generacions i de crear comunitat. I per això, avui ens fixem en quines expressions i quin vocabulari fan servir els més joves, per què el fan servir i quin paper tenen les xarxes socials en la creació i difusió d'aquestes noves formes de parlar. Però també ens preguntem, estem davant d'una evolució natural del llenguatge o d'una moda passatgera que d'aquí a uns anys haurà quedat oblidada? Ho descobrim al llarg del programa d'avui.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I per començar, tenim l'Albert des de Ràdio Palafolls amb una entrevista a un professor d'un institut de Calella. Què ha passat, Albert? Bona tarda.
5: Doncs sí, Gemma, avui us proposo un viatge en el temps, però sense màquina del temps, diguéssim. Només necessitem una cosa que fem servir cada dia sense adonar-nos-en, que són les paraules. Perquè el llenguatge és com un ésser viu. Neix, creix, es transforma i de vegades...
4: Ara, de seguida, recuperem la secció d'en Martí Capçada, que ha fet doncs, un experiment a una persona d'una generació doncs, més gran. De fet, ha fet un experiment que ens sembla molt divertit amb el seu pare, amb en Jaume Capçada, a qui li enviem una abraçada perquè més d'una vegada doncs, ens ha ajudat a fer alguna secció a la ràdio. I com bé us comentàvem, començarem el programa amb l'Albert des de Ràdio Palafolls perquè ha anat a entrevistar a un professor d'un institut de Calella perquè ens expliqui doncs, aquest nou vocabulari dels joves, quina és la manera que tenen de parlar entre ells i també, doncs, a vegades, fins i tot, si els mateixos professors arriben a entendre aquest nou llenguatge i vaja, doncs si els professors han d'aprendre una mica a comunicar-se amb aquestes noves generacions que van pujant i que tenen doncs, la seva forma particular de parlar-se. Recordem algunes d'aquestes expressions, per exemple, donar cringe. Donar cringe vindria a ser el mateix que fer por quan alguna persona doncs, ens dona aquella sensació de que alguna cosa no va bé. I bé, com altres expressions, a tirar bif i també 6-7, que al final no vol dir res. En qualsevol cas, anem a parlar amb aquest professor, amb l'Albert. Vinga, som-hi.
6: Molt bona tarda a tothom. Sí, la temàtica del dia avui anirà sobre el llenguatge dels més joves. Si tenen el mateix vocabulari o no, si canvia molt el nostre o no. Necessitava respostes. I hem anat fins a una escola de Calella per parlar amb la Raquel, una professora del centre. Molt bona tarda, Raquel.
7: Molt bona tarda.
6: Abans de res, d'aquest professora.
7: Doncs mira, soc professora de l'àmbit de sanitat, tant dels cicles formatius de grau mig com de grau superior. Els cicles de farmàcia per a farmàcia, per exemple, cures auxiliars d'infermeria o higiene bucodental.
6: Raquel, el llenguatge dels teus alumnes és molt diferent a classe amb el teu?
7: Sí, està clar que hi ha diferències entre el llenguatge que tenen els adolescents, no?, d'alguna manera, i el que tenim els adults. Sobretot depèn del context en el que es refereixin. El que sí que es nota o on es pot veure més diferència és en que aquest llenguatge canvia moltíssim i molt ràpidament. És a dir, suposo que es van sortint doncs, noves tendències a les xarxes socials i ells les adopten molt ràpidament, però també se n'obliden molt fàcilment. Per tant, el que pot ser un llenguatge que fàcilment utilitzen durant tot el dia o cada dia, en dues setmanes ja no torno a sentir aquesta paraula o aquest llenguatge específicament. Per tant, sí, és diferent. Suposo que ha passat sempre. El que passa que ara trobo que s'oblida més fàcilment.
6: Podríem dir que nosaltres ja tenim un llenguatge més continu, més fixe, i que els joves ja no és que tinguin una cosa estàtica, sinó que va per modes.
7: Doncs sí, totalment, és la sensació que fa.
6: Raquel, em parlaves abans de xarxes socials. Saps de quines en concret o quines són aquestes modes?
7: Home, doncs el que jo sento a les aules i sobretot, no tant a l'aula com a tal, sinó a les hores més d'esbarjo, més entre, doncs potser classe i classe, que és on sents que els alumnes parlen entre ells i se'ls hi pot escapar una miqueta més aquest vocabulari més entre companys i companyes, és que sempre sento que estan parlant de TikTok. Llavors crec que en general, doncs la xarxa social de les que més consumeixen és TikTok, que és una xarxa social doncs, que fluctua molt ràpidament, on surten els típics trends que de manera ràpida es fan molt virals en un moment, però com us comentava abans, també s'obliden molt ràpid. Per tant, el que pot ser viral en un moment o una paraula concreta, una frase que ells utilitzin, la utilitzaran molt ràpid i durant moltes vegades, però doncs, l'acabaran deixant d'utilitzar també ràpidament.
6: Raquel, s'ha descabat aquesta paraula trend al... que voldria dir com tendència, aquest vocabulari s'arriba a contagiar entre alumnes i professors?
7: Suposo que una mica, sí. Suposo que una mica sí que se'ns acaba contagiant i al final doncs, acabem entenent, no?, la majoria de coses que sentim i que ens comenten.
6: I una cosa, els alumnes distingeixen quan toca parlar de manera formal i de quan no? O és una cosa que ja es barreja a les redaccions i als exàmens sense voler?
7: Sí, la majoria sí que distingeixen quan poden parlar d'una manera més formal o informal. El que trobo és que moltes vegades se'ls escapa doncs, alguna frase o alguna paraula que té un caràcter més informal en un àmbit en el que jo, el que no hauria de passar. Llavors el que sí que fan a vegades és, doncs, quan se'ls escapa alguna d'aquestes paraules, és dir, ai, perdona.
6: O sigui que ho distingeixen per una mica de tard, eh?
7: Sí, la majoria sí que és cert que ho distingeix tard. Sempre tindrem doncs, el cas de que poder no saben distingir ben bé quan necessita un, o quan necessitem un llenguatge més formal, però bueno.
6: Raquel, abans que tornis a classe, mulla't una mica, digue'ns algun argot, alguna cosa concreta que hagi sentit els joves.
7: Doncs durant aquest curs acadèmic encara poder no hem començat a sentir doncs, cap d'aquest tren, no? Cap d'aquestes paraules que estan de moda, per dir-ho d'alguna manera. El que sí que recordo molt és el 6-7. El 6-7 que ni ells mateixos sabien gairebé explicar què volia dir, però com us comentava abans, és doncs, una moda, un tren, algú viral que va sortir segurament des de la xarxa social de TikTok i que van adoptar doncs, gairebé tots i totes els alumnes. I va ser, com us comentava, doncs, una frase que van repetir durant setmanes fins que ja van deixar de dir-la. Ara mateix sí que tornem a sentir el bro, que és, ho diuen molt entre ells, de caràcter també informal, i no sabria molt bé què més dir.
6: El bro ja és un clàssic, entre els alumnes?
7: El bro jo crec que al contrari del que explicava abans, aquest ja ha vingut per quedar-se.
6: Moltes gràcies, Raquel, per atendre'ns.
7: A vosaltres.
4: Seguim avançant. Hi ha persones que diuen guai, xulo, xachipiruli, xau pescau, adeu, Andreu... Vaja, expressions que podrien correspondre més a la generació boomer, no? La generació doncs, de 40, de 50 cap amunt. I bé, cada generació, ho diem, té les seves paraules i de vegades entre pares i fills sembla que parlen idiomes diferents. Avui ens endinsem en el llenguatge dels joves i posem a prova el vocabulari del pare d'en Martí i ja us avancem perquè ens ha explicat que no em surt ben parat. Endavant.
5: Doncs sí, Gemma, avui us proposo un viatge en el temps, però sense màquina del temps, diguéssim. Només necessitem una cosa que fem servir cada dia sense adonar-nos-en, que són les paraules. Perquè el llenguatge és com un ésser viu. Neix, creix, es transforma i de vegades es mor. Les paraules que fem servir per dir que una cosa ens agrada, que algú ens fa gràcia o que estem cansats no són les mateixes que feien servir els nostres savis, ni tan sols les que feien servir els nostres pares. I això, diguem que lluny de ser un problema, és una senyal, i és que estem parlant de que la llengua està viva. Així que fem marxa enrere. Anys 80 i 90. Els nostres pares posem que tenien 15, 16, 18 anys. Anaven amb Walkman, cintes de casset gravades de la ràdio, i si volien quedar amb algú, havien de trucar el telèfon fix de casa i resar perquè no l'agafés el pare de l'altre. I us preguntareu, els més joves, i com parlaven? Doncs si una cosa els agradava, deien que era guai, que molava, o els més atrevits, que era debuten. I una cosa els sorprenia, si una cosa els sorprenia, deien que flipaven. Si se n'anaven d'un lloc, aspiraven. Si algú presumia massa, deien que fardava. I si algú era antiquat, li deien que rossa. Expressions que ells deien amb tota la naturalitat del món i que ara, si les sentim, potser algunes sí que les introduïm en el nostre dia a dia, però d'altres ens fan riure una miqueta, oi? Així que fem un salt endavant. Arriba el mòbil amb tapa, el Messenger, el SMS amb comptagotes, perquè cada missatge costava diners. I amb tot això arribaven noves maneres de parlar. Ara les coses eren xules, una passada, brutals. Qui sabia molt d'una cosa era un friqui. Qui criticava per criticar era un hater. I quan una cosa sortia molt bé, ho petàvem. Cada generació fa la seva, això està clar. I cada generació mira la següent i pensa, però què diuen aquests? És a dir, arribem amb aquesta introducció al dia d'avui, la generació de les xarxes socials, dels vídeos de 15 segons i dels missatges d'àudio a doble velocitat. Una generació que viu connectada al món sencer i que, per tant, adopta paraules de l'anglès, les catalanitza i les fa seves. Avui dia una cosa et pot fer cringe, algú et pot fer red flag, pots tenir un crash, o bé pots dir que una cosa és literal la millor cosa del món. Hi ha qui s'escandalitza i diu que el català s'està perdent, però si ens hi fixem bé, el que passa és el mateix que va passar abans, i és que el que reinventa, la llengua absorbeix, i el temps decideix què es queda i què no. Ara bé, aquí hi ha un petit problema, i és que els joves d'avui parlen d'una manera que de vegades els seus pares no entenen gens, i jo, en primera mà, volia comprovar-ho. Així que he fet un petit experiment, nois, a veure què us sembla a casa meva. I és que he agafat la gravadora, he anat a buscar el meu propi pare i li he fet un examen sorpresa de vocabulari jove. I us faré un petit spoiler. I és que no puc dir que l'hagi aprovat. Comencem amb la primera. A veure, papa, què vol dir chill?
8: Chill. Chill? Chill vol dir... No ho sé, però podria dir una cosa que està molt bé, que dius això és chill.
5: Doncs no, papa. Estar chill vol dir estar tranquil, estar relaxat, sense preocupacions. A veure, provem amb la següent. Què vol dir LOL?
8: LOL. LOL ho sento molt. Sento molt que la gent diu LOL, però no en tinc ni idea del que vol dir. I ho sento contínuament. Vull dir que si m'ho dius tu, perquè...
5: I on ho sents?
8: Ho sento pel... Potser, no sé, per la tele, pel carrer. No ho sé. Ho he sentit, LOL, però no sé ni idea què vol dir.
5: Bé, LOL, diguem que significa riure en veu alta. El fem servir quan una cosa ens fa molta gràcia, per exemple. Anem a la tercera. Random. Si jo et dic que una cosa és molt random, què és?
8: Té a veure amb un nou esport, amb un esport.
5: Bueno, random, no, papa, no té res a veure amb un esport. És una cosa aleatòria, inesperada, que no té tomb. A veure, provem amb la següent. Esperem que ni que sigui una, va. Estalquejar, què diries que vol dir?
8: No sé. Què és de les xarxes socials? És alguna paraula d'Instagram o de Facebook, o jo què sé, d'alguna cosa d'aquestes?
5: Bueno, aquí no has anat per mal camí. És tafanejar el perfil d'algú a les xarxes socials, mirar-ne les fotos, els comentaris, sense que se n'assabenti. Però, a veure, ara la última, la més difícil. I xipejar?
8: Zero. I xipejar? Zero. No tinc ni idea de què és. És un verb... és que no ho sé. Pot ser... És que no sé ni de quin camp és, si de la moda, dels esports... I xipejar?
5: No, xipejar.
8: Ah, xipejar. Xipejar. Bueno, amb la pluja té que veure?
5: Bé, doncs ja ho veieu. 1 de 5 o 0 de 5. Però no patiu, pare, que d'aquí a 20 anys seré jo qui no entendrà res del que diguin els meus fills. I potser em preguntaran què volia dir chill i jo hauré de reconèixer que en el meu temps era el més normal del món. Perquè al final el llenguatge és això, un pont entre generacions que de tant en tant cal tornar a construir.
4: Vinga, seguim amb aquest tema del dia. Termes com cringe, crash, bro, aura formen part del vocabulari de molts joves, però què signifiquen exactament aquestes paraules? D'on surten i com s'han popularitzat? En Sergi Ferrer ens porta un reportatge on descobrim com les xarxes socials, els videojocs i les noves tendències han transformat la manera de parlar dels adolescents i també posem a prova els coneixements de les generacions més veteranes.
5: Bé,
9: Bro, ahir vaig perdre 1.000 punts d'aura, vaig anar a parlar amb el meu crush, em vaig buguejar i vaig acabar fent bastant de cringe.
10: Què dius, que què?
9: Doncs això. Si heu entès perfectament aquesta frase, probablement no necessiteu aquest reportatge. Ara, si la vostra reacció ha estat més semblant a la que acabem d'escoltar, avui toca actualitzar el diccionari. Cada generació ha tingut les seves paraules, però avui moltes ja no neixen només al carrer. També surten de TikTok, dels memes, dels videojocs o directament de l'anglès. I algunes han passat de descriure coses que succeïen darrere d'una pantalla a explicar què ens passa a nosaltres. Per exemple, buguejar-se. En informàtica, un bug és un error. Alguna cosa deixa de funcionar com hauria. Doncs ara resulta que nosaltres també ens podem buguejar. Al documental Paraula d'adolescent, del 30 minuts de 3CAT, els mateixos joves expliquen d'on surt.
11: És quan hi ha un error al sistema d'un joc, per exemple, i que, jo què sé, per exemple, un personatge comença a anar més lent.
12: Quedar-se atrabancat.
13: Que m'he equivocat, que m'he col·lapsat.
14: En comptes de dir-te que m'he liat, és com m'he buguejat.
9: Estàs explicant una història, de cop et quedes completament en blanc i el cervell deixa de respondre. T'has buguejat. Hem agafat una paraula anglesa, l'hem convertit en verb i a sobre la conjuguem en català. Jo em buguejo, tu et bugueges, ell es bugueja. I dels ordinadors passem als videojocs. Perquè si alguna vegada algú us diu que sou un NPC, potser no us està fent un compliment. NPC són les sigles de Non-Player Character, els personatges d'un videojoc que no controla el jugador. Acostumen a tenir una rutina determinada i a repetir sempre les mateixes accions. A internet, el concepte ha saltat dels videojocs a les persones, aquell amic que cada dia fa exactament el mateix i sembla que només tingui 4 línies de diàleg disponibles. Potser és un NPC.
15: La joventut està preparadíssima.
9: Ara bé, si hi ha un concepte que necessita un manual d'instruccions per a majors de 40 anys, és aquest, l'aura. És una mena de marcador imaginari de carisma. No existeix, ningú sap quants punts té, però segons les normes no escrites d'internet, en podem guanyar i en podem perdre. Els adolescents del 30 minuts ho defineixen així.
16: Aura és com que has guanyat punts en ser com millor que els altres. Has guanyat més 1.000 punts d'aura. Doncs ets com en aquest moment el millor.
17: És un concepte, és bastant conceptual. És una persona que té aura, és que té molta...
18: Sí, que el
19: carisma.
17: Sí, carisma, carismàtic.
9: A veure, posem exemples. Fas una cistella des de mig camp i marxes sense ni celebrar-ho. Molta aura. Entres en un lloc amb tota la confiança del món i ensopegues davant de tothom. Menys 1.000 d'aura. I després hi ha... bro. Bro al principi de la frase, bro al final, bro quan estàs enfadat, bro quan estàs sorprès. Bro, escolta, què fas, bro? Bro, no pot ser. Ve de brother, germà en anglès, però fa temps que ja no cal tenir cap mena de parentesc per ser el bro d'algú. I al seu costat tenim dos comodins pràcticament universals, tipo i en plan.
20: És com que surt sol.
21: Sí,
20: estàs parlant i dius tipo...
21: És com tipo en plan...
20: Sí.
22: És com per acurtar la frase i com si fos com més guai, vol dir. És que és com una mania que tenim ja.
23: Tipo forma part del meu dia a dia. No puc viure sense la paraula tipo.
24: Per especificar on vas o amb qui vas.
9: De vegades, simplement ens permeten guanyar aquell segon que necessita el servei per decidir com continuar. O sigui que potser... ens eviten buguejar-nos. Però no totes aquestes paraules són tan innocents. Una altra expressió que s'ha fet un lloc en el vocabulari digital és funar.
12: Seria la traducció de criticar. Però, sobretot, en les xarxes socials s'utilitza molt quan una persona ha fet alguna cosa molt malament.
20: La gent no està d'acord, doncs els li diran com hate, doncs això seria com funar.
23: T'està funant, t'està tirant tot el dolent de tu.
9: És una paraula especialment vinculada a les xarxes, assenyalar públicament una persona i provocar que molta més gent també la critiqui. I aquí el vocabulari juvenil ens dona una pista interessant. Les paraules també apareixen perquè necessitem posar nom a situacions noves. Les xarxes han creat altres maneres de relacionar-nos, discutir o exposar-nos, i necessitem paraules per explicar-les. Ara bé, que els adolescents diguin bro, cringe, buguejar o NPC significa que parlen pitjor? No necessàriament. Cada generació ha creat expressions pròpies. El que sí que ha canviat és la velocitat. Una paraula pot aparèixer en un vídeo, convertir-se en un mem i arribar a milers de persones en qüestió de dies. I també pot desaparèixer, igual de ràpid. De fet, hi ha una cosa especialment perillosa per a qualsevol paraula juvenil: que la comencin a utilitzar els pares.
2: No estoy preparado, señor.
9: Així que tornem a la frase del principi. Bro, ahir vaig perdre 1.000 punts d'aura. Vaig anar a parlar amb el meu crush, em vaig buguejar i vaig acabar fent bastant de cringe. Ara sí, bro, amic. Aura, carisma. Crush, la persona que t'agrada. Buguejar-se, quedar-se bloquejat. I cringe, vergonya aliena. Si ara ho heu entès tot, més 500 punts d'aura. Però tampoc us emocioneu, perquè si aquesta tarda arribeu a casa i li dieu al vostre fill: què passa, bro? Avui vaig full aura.
10: Fins quan ha de durar la broma?
9: Els 500 punts els acabeu de perdre. I probablement uns quants més.
4: I a continuació també ens volem fixar en la psicologia que hi ha al darrere d'aquest nou llenguatge entre els joves. En parlem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Amb qui parlem d'aquest tema, Laura?
18: Doncs com no podia ser d'altra manera, hem volgut parlar amb la Yasmina Verdugo, la psicòloga del Servei de Rehabilitació del Maresme Nord, per saber quins són els factors psicològics darrere d'aquest fenomen. Bon dia, Yasmina.
19: Hola, bon dia.
18: Podríem dir que els joves utilitzen un llenguatge concret per a diferenciar-se?
19: Sí, en part sí. Però jo diria que no només és una qüestió de diferenciar-se, sinó també d'identificar-se, no? Perquè l'adolescència és una etapa en què estem construint la nostra identitat, intentem descobrir qui som, què ens agrada, quins llocs ocupem al món. Llavors, tot aquest procés necessitem començar a diferenciar-nos dels adults, no? I especialment de les figures de referència. Llavors, el llenguatge és una eina més per poder fer-ho, igual que podria ser la manera de vestir, la música, els interessos que compartim, no? Però aquí sí que entra una paradoxa, que és una mica interessant, no? Perquè hi ha aquesta necessitat a l'adolescència de voler-se diferenciar, però a l'hora de necessitar ser part d'algú, no? També. Sí. Llavors, el llenguatge permet una mica això, permet que et puguis diferenciar d'aquells adults que no entenen aquests conceptes nous que van integrant, i alhora et fa, no?, fer més vincle amb aquelles persones, amb aquells iguals amb els que t'hi vols assemblar.
18: I quins altres factors els porten a crear aquest llenguatge?
19: Intervenen diversos factors, no?, tant psicològics com socials. Un dels més importants, però, seria, com dèiem, no?, la necessitat de pertinença, no? Perquè, clar, com hem dit, l'adolescència, doncs, és, el grup d'iguals és el que adquireix més importància, no? I compartir diverses expressions o codis, doncs, ens generen una complicitat i una cohesió amb aquelles persones amb les que ens identifiquem. És com la necessitat de tenir un idioma propi, no? Que no només entens tot, que només t'entenen les persones amb les que tu hi formes part, no? I això, doncs, dona un valor, no? A exclusivitat o a ser diferent, no? També hi ha una necessitat d'autonomia, no? De voler com posar distància amb allò que fins ara han sigut, doncs, els teus referents i empoderar-te una mica, no? De dir, bueno, doncs ja no haig de fer les coses igual que ells, no? I ja tinc com la meva identitat pròpia i m'assemblo a aquest grup que és el que jo he triat. Una manera de marcar límits, no?, amb aquests referents. I a part també entra un altre concepte que seria, per exemple, la creativitat i el joc, no? Perquè al final, a l'hora de crear paraules, d'inventar, utilitzar la ironia, transformar expressions, no?, també dona espai a aquesta creativitat i a aquest joc adolescent.
18: Clar, de fet, també et volia preguntar sobre si se sap com es crea o com es difon, perquè de cop i volta sembla que tots els joves saben totes les expressions, visquin on visquin.
19: Sí, a veure, normalment no és una cosa planificada, no?, sinó que les expressions apareixen en contextos socials concrets i mica en mica es van, doncs, transmetent de persona a persona, o fins ara era així. Ara, amb tot el tema de les xarxes socials, clar, una paraula es pot fer viral en un moment, no?, i arriba superràpid a tothom, no? a totes les persones que la incorporen en el seu vocabulari. Llavors, a través d'aquests referents o de persones que poden com idolatrar en certa manera, no? o prendre com a referents fora de la família, és més fàcil que qualsevol paraula arribi als joves, no? També té el seu contra una mica, no? Que és que aquestes paraules caduquen molt ràpid, perquè així com abans, doncs una expressió fins que arribava a ser antiquada o vista com o que tothom la coneixia, havia passat cert temps i s'havia utilitzat com exclusiva molt temps. Ara, amb la viralitat de les xarxes socials, aquestes paraules en qualsevol moment ja qualsevol adult o qualsevol persona fora del context on s'ha creat ja la identifica, la coneix i llavors perd una mica aquest sentit i aquesta gràcia, no?
18: Clar, perquè avui parlem del llenguatge dels joves d'avui en dia, però sempre hi ha hagut aquest llenguatge concret segons l'edat.
19: Sí, exacte. Sí, recordem, doncs, la nostra adolescència també teníem, no?, aquelles paraules o aquell... Jo recordo un idioma inventat que era... No sé, ara no me'n recordo si era l'idioma de la P, que posàvem una P entremig després de cada vocal, o no me'n recordo, llavors era com una forma exclusiva per poder parlar amb les amigues i que els pares no entenguessin el que estàvem dient, no? O sigui que, vull dir, que sempre hi ha hagut aquesta necessitat perquè l'adolescència sempre s'ha marcat una mica per això, no? El que ha canviat és el que dèiem abans. Jo crec que és la forma o el concepte de com, no?
18: I per acabar, quins efectes o quines conseqüències pot tenir que el llenguatge que tenen ara sigui tan curt i tan efímer?
19: Bueno, és com una... crea més la necessitat d'estar constantment buscant aquesta diferenciació, no? Perquè no, s'està creant constantment contingut nou per sentir-te diferent, no? Perquè al final... tot allò que crees en seguida es fa viral, en seguida tothom ho coneix, llavors necessites alguna cosa nou per tornar a diferenciar-te, no? I entrem en el ritme de vida una mica, no? que espanta o que es veu com perillós dels joves d'avui en dia, que és que tot és ràpid i tot és viral, llavors no acabes de processar res, que ja tens que estar buscant una cosa nova, no? Clar, és important, que aquests joves desenvolupin aquest vocabulari i tinguin aquesta diferenciació, però també que sàpiguen adaptar-se a cada situació, no? Que no només es basin en aquest llenguatge, sinó que llavors també sàpiguen utilitzar el llenguatge a cada lloc que estiguin de forma correcta, no?
18: Clar. D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos la psicologia darrere d'aquests nous llenguatges que creen els joves a la ràdio.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra. Som-hi.
0: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar. Potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants. Els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui, baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes es van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les nuvolades guanyant protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables, però cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
4: Seguim avançant, passant 3 minuts a 3:45. Anem amb les xarxes socials, amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
3: Doncs bona tarda, Gemma, què tal? Com estem?
4: Molt bé. Grau. Comencem, com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
3: Doncs mira, un amic meu, en Santi Triviño, mestre de cerveser de Canet i productor de cerveses com la Canatenca i altres, fa un tast de cerveses que no són habituals. En aquest cas, un tast on coneixeran estils de cervesa que havien estat molt populars i que avui en dia tornen a cobrar vida gràcies a les recreacions de les cerveses artesanes. T'has acompanyat d'una tassa per cervesa. Això és a Can Lleonar. Can Lleonar és a l'Ella, al preu de 22 euros. Aquest tast de cervesa a partir de les 7 de la tarda avui. En Santi Triviño, un mestre cerveser de primera categoria.
4: Molt bé, això pel que fa al Maresme. Destaquem aquest tast de cervesa. I en clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs mira, un grup d'arqueòlegs han descobert a Turquia el que consideren que són les restes del naufragi més antic del món. La troballa s'ha fet davant la costa de l'illa de Kakova, a la regió d'Antàlia, i s'ha determinat que dataria d'entre fa 4.000 i 4.700 anys, durant l'edat de bronze antic. És en el mateix període en el que, per exemple, es construïa la gran piràmide de Giza a Egipte. Després d'analitzar el que han trobat, els arqueòlegs han determinat que forma part i és material d'aquests recipients que s'utilitzaven per transportar vi o oli d'oliva. Coincideixen amb les àmfores d'Egipte i del Pròxim Orient. En concret, es creu que s'haurien fabricat a la regió de l'actual Vall del Jordà i per això doncs, que estan fetes aquest material. Egipte, totalment Egipte.
4: Molt bé, i el tema curiós?
3: Doncs Adaya Xambú i Jan Prats han superat el gran repte, una aventura impulsada per la plataforma Fent País. Han recorregut 400 quilòmetres a peu pel GR1, sender de gran recorregut català, des d'Empúries fins a Mont-rebei, per visitar el territori i els projectes locals i el turisme sostenible en català. Van començar la ruta el 15 de desembre i la van completar el 10 d'octubre. Una de les seves funcions era explicar tota l'experiència diària en català a través de les xarxes socials i el blog oficial de Fent País.
4: Molt bé, Dani, anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
3: Vi o cervesa, ja que hem parlat d'àmfores, parlat de cervesa.
4: Una decisió per a algunes persones complicada,
3: Jo per mi no. A mi la cervesa, amb tot el respecte, no m'agrada, per tant, em tiro pel vi.
4: Molt bé, molt bé. Doncs jo també. En el meu cas també coincideixo amb tu. Dani, gràcies. Fins ara.
3: Vinga, adéu.
4: I ara és moment de parlar, com cada dijous, a aquesta hora, de natura amb la Laura Espanyol. Endavant, Laura.
18: Doncs com que encara estem parlant de les diferents afectacions que han tingut les pluges torrencials a la nostra comarca, avui ens volem centrar en com han afectat a la flora i fauna i per a descobrir-ho ens acompanya en Jordi Toralles, geòleg físic. Bona tarda, Jordi.
6: Hola, bona tarda.
18: Com ha afectat a la fauna i vegetació de la comarca a les inundacions de les que portem dies parlant?
6: Doncs en general ha sigut un trasbals perquè tot ha quedat remogut. Però a mi m'agradaria diferenciar quines són les afectacions sobre els individus i sobre les poblacions d'aquests individus. Perquè, en general, si bé els individus poden haver patit, diguem-ne, críticament els efectes de les tempestes, en canvi les poblacions se'n veuen beneficiades perquè estan adaptades a aquests fenòmens propis del clima mediterrani.
18: Encara que estiguem dient que són fenòmens extrems que fa relativament poc que passen, la vegetació i fauna n'està adaptada.
6: Sí, en el clima mediterrani són fenòmens que s'han donat històricament des de fa molts i molts anys. La qüestió és que amb el canvi climàtic s'estan tornant més freqüents i més intensos. Però com que en la història de l'evolució, en la història natural, l'evolució d'aquestes espècies ha inclòs dintre de la seva forma d'establir-se en aquest territori on passen aquestes coses, a l'entorn mediterrani, doncs ja estan adaptades. Si no, com el que deia fins ara, si no com a individus, que a vegades també, sí com a poblacions, i aconsegueixen fins i tot ser beneficiades per aquests fenòmens. De quina forma, per exemple, es poden adaptar? En el cas de les inundacions, si no pensem en individus i a curt termini, hem de tenir en compte, per exemple, que totes aquestes crescudes del riu el que fan és recuperar hàbitats naturals vinculats al funcionament natural del riu, que inclou aquestes crescudes. Per exemple, aporta nutrients en els sòls i això ajuda al creixement de les plantes. Parlàvem així fora de micro, els conillets que han quedat afectats per la inundació. Sí, pobrets, però a nivell de població el que està passant és que tornen a tenir més vegetació, més herba per menjar i, per tant, a mig termini les ajudarà com a població a recuperar-se molt millor i tenir individus més forts que en un període anterior on hi ha hagut molta sequera i, per tant, menys aliment. En aquest sentit, a mig i llarg termini, aquest moments de crisi es beneficia les poblacions.
18: Clar, i això entenc que passa només amb la vegetació i fauna autòctona.
6: Evidentment, només perquè estan adaptades, perquè han crescut, diguem-ho així, a nivell històric, han crescut amb aquests fenòmens i, per tant, són capaces de resistir, estan adaptades, tenen fisiològicament sistemes per aguantar o resistir, doncs, per exemple, pensem en plantes que s'arrelen en el fons de la llera perquè tenen un sistema radicular prou important com per resistir que se les enduin. Doncs potser unes plantes arribades d'un altre lloc que en condicions normals, diguem-ne més habituals, per no dir normals, viuen molt bé i proliferen en el moment en què pateixen un episodi extrem, com és el d'una crescuda d'un riu o, per exemple, d'un incendi, no són capaces de resistir com resisteixen les espècies autòctones. Les espècies exòtiques que ens arriben i proliferen perquè són molt competitives, en alguns casos, fins a arribar a ser invasores i anar en contra de la vegetació autòctona, vegetació o fauna autòctona, aquests fenòmens extrems el que venen a fer és una neteja i deixar l'espai que pertoca a la vegetació i fauna autòctona. Exemple, per exemple, en zones humides que es veuen afectades per poblacions de peixos exòtiques, per exemple, perquè són d'interès per la pesca. Si no hi ha cap fenomen extrem, una crescuda important del riu, en aquella zona humida s'hi reprodueixen peixos exòtics, com quan hi ha un fenomen extrem com aquest, aquestes poblacions desapareixen. Les espècies que ja estan adaptades, en canvi, es veuen beneficiades perquè ha desaparegut aquest competidor.
18: Clar, llavors, com a conclusió, a la fauna i a la vegetació a llarg termini ja els hi van bé aquests fenòmens.
6: Correcte. A la fauna i a la vegetació pròpia del Mediterrani, aquests fenòmens propis del Mediterrani les ajuden. Quin és el problema? És que amb el canvi climàtic que estem vivint ja, és probable que això sigui més freqüent i més intens. I ja pot arribar a l'extrem de que les adaptacions que ha tingut sempre la vida a la Mediterrània no sigui suficient per poder-ho superar.
18: D'acord, doncs més endavant aprofundim en aquesta conversa perquè avui ja ens hem quedat sense temps. Moltes gràcies, Jordi, per acostar-nos les afectacions que ha rebut la fauna del Maresme.
6: Gràcies a tu, Laura.
4: I recuperant el tema del dia, anem a parlar de moda. La moda sempre ha estat una manera d'expressar qui som, però sembla que les noves generacions han decidit trencar totes les normes. Avui podem veure joves que recuperen roba dels anys 80 o 90, d'altres que s'atreveixen en combinacions de colors i estampats impossibles, i també aquells que segueixen estètiques molt concretes o estils més alternatius. En parlem de tot plegat amb la nostra experta en moda i estilista, la Judit Jiménez. Bona tarda, Judit.
5: Oh, bona tarda, què tal?
4: Molt bé, què tal? Com estàs? Com va tot?
5: Bé, bé, bé, bé.
4: Molt bé. Judit, recuperant aquest tema del dia, quan observem com vesteixen els joves avui dia, sembla que tot està permès? O realment volem saber, s'ha trencat les normes de la moda o continuen existint codis que cal seguir per encaixar?
5: Bueno, de tot. Uh-huh. De tot el que has dit, de tot. Hi ha qui són innovadors i que sempre els agrada anar creant tendència o sortint-se de la norma, de lo que ha sigut sempre el que hi ha, i els que volen seguir amb els seus, perquè el seu entorn així ho marca o perquè la seva vida així ho marca, seguint doncs, com els han ensenyat els seus pares i segueixen anant més seriosos i tal. I després tens a la gent que realment és reivindicativa i diu, perquè jo lo valgo, saps? Mm. I flipes, o sigui, veus de tot. Després hi ha els que tenen, que ja pobrets no tenen gust, perquè l'altre dia duia un davant jo caminant que li anaven caient els pantalons. Li van arribar els turmells, t'ho juro, eh? Jo anava morta de riure darrere d'ell i ell anava menjant-se una pasta amb una mà i l'altre li anaven caient els pantalons i se'ls va pujar fins a dalt de tot i jo es va seguir caminant. I un senyor que venia caminant em mira i va començar a riure i els dos van riure perquè ets dir, no, hi ha coses que no cal, saps, nen?
7: Ja. Clar, deuria ser una persona molt jove, no?
5: 16 o por ahí.
7: Mm. Ara,
5: anava amb xancles i mitjons i els pantalons aquests que
7: cauen.
5: Que no li... sí, sí.
7: Ara que estàvem parlant de trencar normes, que les generacions joves doncs, surten una mica d'aquests codis, no sé si vas veure l'altre dia la Rosalia que portava un collaret dels queixals de la seva nòvia. O sigui, a mi això em sembla una barbaritat. Sí, és
5: a
7: que...
5: mi això em fa fa...
7: Sí, no, no, és que és una cosa que m'ha vingut ara mateix al cap... La Rosalia que marca una mica tendències, no?
5: Mm. Tu t'imagines que ara jo, que tinc, com moltes mares del món, les dentetes de llet dels nostres fills...
7: Sí.
5: Hi ha gent que va haver una època, cuidado, que això sí que podem obrir un malo aquí, que va haver una època que la gent es posava una cosa que l'agafava mort i ficaven la denteta del seu fill penjada del coll. I això ho havia vist quan jo era petita, que hi havia gent que tenia les dentetes de llet i tal. Jo puc tenir una capseta i la Gràcia, no?, que estan anant allà i ja està, perquè té, mira, això si deixes esteu i em diré, mama, i què dius, saps? Jo què sé. Però en realitat és això, no, jo no sé, la Rosalia a vegades, saps què passa? Que això jo crec que ja és ser estrambòtica, no?
7: Sí.
5: Voler sortir del... És que
7: ja, estrafalària.
5: Exacte, estrafalària. No em sortia la paraula, estava buscant aquesta, gràcies. Ja però és que no, és que ja ho té tot, ja ho ha fet tot i què més puc fer per innovar? Cullaret amb els queixals de la seva nòvia.
7: Sí, i de fet crec que eren els queixals del seny, eh? O sigui,
5: imagina't.
7: Per a Mas Inri, sí. Ara, de fet, saps què faré? Que te buscaré a la imatge que t'estic explicant, però vaja, mentre te la busco, seguim parlant d'aquestes tendències entre els més joves.
5: Sí.
7: Una que ens crida molt l'atenció és que molts vesteixen amb roba que perfectament podien haver portat els seus pares o els seus avis. Em fa pensar en molts artistes i cantants musicals. Per què s'ha posat de moda recuperar estètiques del passat?
5: Perquè la part del cine, la part de les sèries... La part del, com has dit tu, els músics, les bandes que podem seguir, ja adopten unes estètiques d'una manera vintage. Mm. Si tu ja veus sèries que tots van vestits així, fixa't tot el que va arribar a fer, que vam parlar-ne fa uns mesos, de la pel·lícula de Cumbres Borrascoses, no?
7: Sí.
5: Va derivar tot una estètica amb la roba, amb les puntetes, les blondes... els escots quadrats tipus imperi, te'n recordes, tot això, i és per una peli. Quan va sortir la peli de la Barbie, el rosa es va posar de power una altra vegada, tot l'estètica de Barbie.
7: Uh-huh.
5: Els Peaky Blinders, nois en gorra i tirants pel carrer una altra vegada. Tot és una miqueta d'influència. Què passa? Que potser la gent no s'atreveix a posar-se la roba que li agradaria posar-se i només necessiten una miqueta l'empenta. L'empenta, potser, és veure aquella sèrie que t'agrada tant i dius, ah, si aquests van així... presenten així, jo vull anar així, i jo segueixen posant-se aquesta roba. Nosaltres mateixes, jo, per exemple, jo porto roba que ja la compro retro, roba retro, però que és roba nova. Adidas, per exemple, les samarretes de les stripes, de les ratlles, són retro i passa amb un look retro. Ja quan vam veure Stranger Things, la roba dels nens de Stranger Things, tothom està enamorat de l'estètica dels nens de Stranger Things, els nois i joves com en vestits, és molt xula.
7: Clar.
5: Doncs això t'ho pots permetre, pots readaptar-ho. Llavors és això, jo crec que una mica la nostàlgia, tenim una edat, hi ha gent que tenim una edat que hem viscut als 80, als 90, als 2000, saps?
7: Clar.
5: La gent que hem viscut tot això...
7: Teniu memòria.
5: Clar, i a mi em fa il·lusió, saps? Què vols que et digui? Em fa molta gràcia.
7: Judit, t'he de preguntar també per un fenomen que també s'està no només veient entre la gent jove, també entre gent d'altres edats, però sobretot hi ha cada vegada més joves i més joves que són els Cayetanos i les Cayetanes. Què caracteritza aquesta estètica?
5: Mira, primer espero que sigui perquè és el que em veu en el seu entorn, però... no vull ara potser obrir un altre melonet, però normalment és una estètica molt donada a la política, també, eh?
8: Mira, saps qui són?
5: Sí, és la cançó de Cayetano.
8: Clar,
5: de...
8: és que ara és com l'himne, no?, dels Cayetanos, podríem dir.
5: Clar, clar.
8: Tots digues, Judit, sí. digues.
5: No me'n recordo de la banda, ara, però
8: no,
5: la tinc
8: tampoc,
5: a la punta,
8: sí.
5: la llengua.
8: Jo tinc al cap aquell Patillas que canta a tot pulmó.
5: Sí, totalment. No són la Durango, no és igual.
8: No,
5: Durante, no sé què, Carolina Durante, o...
8: Bueno,
5: no, és igual.
8: En qualsevol cas.
5: És un grup, és igual, però jo, per exemple, he anat a veure aquest cap de setmana Lori Meyers i vivo a Suècia i a mi el rotllo aquest que porten m'encanta. Lori Meyers més retro i tal. O sigui, és el que et dic, jo veig aquests i roba guau. Però els Cayetanos Cayetanas em fa molta por perquè més enllà semblen fills de toreros tots.
8: Mm-hmm.
5: De seguir un grup de polític que van de verd. I a mi això em fa una miqueta d'angúnia, que vols que et digui.
8: Ja. Yeah.
5: És que veig que és un look molt, molt de senyorito, saps? De cacique, de que està fora de sitio, ja.
8: Totalment.
5: I a més és que nosaltres aquí no ens representa gens ni mica.
8: No.
5: Perquè aquí no som així. O sigui, aquí podem tenir el... No sé, és que aquí el que seria el senyorito que allà anava vestit així, aquí és el pagès, saps? És diferent.
8: Clar.
5: No té res a veure. I llavors no sé, estic obrint un meló. Però és el que et dic, és un meló i amb molta gana. Perquè quan vaig i els veig ja dic... Tu te'n recordes aquella paròdia Els amo a Laura?
8: No. Ah, sí. Amo
5: Perdona.
8: A Laura. Ara
5: aquests,
8: sí.
5: Aquests,
8: sí.
5: No me'n recordo com es deien, però sí, jo dic Els amo a Laura perquè, mira, aquests eren uns Cayetanos tots.
8: És veritat.
5: Rollo Pripi.
8: Ara m'has fet pensar-hi. Judit, com sempre, bueno, se'ns acaba el temps,
5: no,
8: però ens ha agradat molt parlar dels joves i de la seva estètica, i també dels Cayetanos i les seves patilles.
5: Molt
8: que vagi molt bé. Adéu.
5: Gràcies, guapa. Adéu.
8: I acabarem el programa d'avui, d'aquest dijous, 15 d'octubre, com sempre, amb la tertúlia entre els companys del programa. Una tertúlia conduïda per l'Albert des de Ràdio Palafolls i en la que també participa l'Oriol Leo i en Marc Tresserres. Bona tarda, companys.
11: Hola, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
8: Tot vostre.
11: Ens sentiu? Hola, em
13: perfectament.
11: Sentiu? Ah, perfecte. Doncs hem parlat de l'evolució del llenguatge, no des de la queixa, sinó que fins i tot amb un punt a favor, eh? Hem dit, us he sentit, el temps passa per tothom i els joves no tenen per què assimilar els nostres propis codis. En principi, i dic en principi perquè us demano fer una mica de senyor gran enfadat, eh? Amb el bastó, mm-hmm. mirant els nanos passar. Llavors, quina és l'expressió que dieu, mira, us he comprat el bro, us he comprat el aura, però jo per aquí no passo, vale? Començo jo i diré el literal. Encara que sigui en català i que sigui una paraula utilitzada, no pots dir m'estic morint literal. Per què? Perquè no. Dispensi, no t'estàs morint.
13: Però literalment no t'estàs morint.
11: Clar. Hi ha moltes coses que passen literalment i hi ha coses que passen que no passen literalment. No pots dir una cosa que és obertament mentida.
13: Sí,
11: quina és la vostra expressió?
13: Doncs mira, la meva company és, que crec que ha sortit també, el és com. És com dir, és això, és en concret, no? No estàs posant cap exemple. És com, saps? I a més li afegeixen encara el saps. Què saps? Sí, clar que sé, si m'ho expliques, sí que ho sé. I això, jo que també sóc professor a l'escola, m'ho diuen moltíssim i sempre estic corregint això. És com sí, no? Saps? El que estàvem fent i això m'agradaria que fos així, però d'altra banda és com, i acabes. I tot el rato li van afegint el com per pensar, que això ja crec que ho ha explicat en Sergi.
11: No és una comparativa, sinó que estàs dient el mateix que estàs dient.
13: Exacte. I això em fa molta ràbia.
11: Què més tenim?
14: Jo, en el mateix sentit que sí. Aquesta, que ara la vaig sentir molt darrerament en un gran esdeveniment de masses que ha omplert 4 estadis olímpics, ja sabeu de què parlo.
13: Sí.
14: Aquell senyor que cantava, que... No és que m'agradi molt com canta, però és que cada vegada que parlava era pitjor que quan cantava. Rotllo. Rotllo això, rotllo allò, ara farem rotllo aquí, ara farem rotllo allà, ara serà una cançó rotllo això, farem una ambientació rotllo allò. Va dir com la paraula rotllo 26 o 27 vegades en 2 minuts que ho vaig sentir.
13: Porta bé el rotllo de paper de vàter.
7: I com és que no t'agrada, Oriol?
14: Com és que no m'agrada, què? El rotllo?
7: El cantant has dit que no t'agrada.
14: No, mira, no m'entra. No
7: t'agrada.
14: No, vaig veure el concert, eh? I què vols que et digui? No em va agradar, trobo que és...
7: Ostres,
14: no,
7: quedo impactada, o sigui, quedo sorpresa, perquè amb les cançons tan maques que tenen i les lletres tan boniques,

0: Baby Boomer Boomer, però no es fa servir entre els joves, LOL.
1: No,
2: ah, no,
1: ja,
2: ja no. S'ha perdut el
0: LOL? Ja ha passat de moda, ja ha passat completament de moda. Ara...
1: I l'XD també.
0: Sí, encara el faig servir, perquè m'agrada. I en Marc Tresserres diu que sóc una boomer.
1: Una mica. Una
2: mica. Això del final del LOL no m'havia arribat a mi.
0: Sí, el LOL ha passat a una altra història ja entre els joves. Ens estem fent grans.
1: T'ho asseguro que a l'escola no s'escolta aquesta paraula.
0: Quina edat teniu vosaltres, Marc? Tu, 29, no?
1: 29, sí. Acabats de fer.
0: Albert?
2: Jo en tinc 37.
0: 37. I tu, Oriol?
3: 44.
0: Vale, anem així com en una escala, no?, de més a menys. Jo en tinc 30, sí. Faré 31. Bueno, doncs això. Us deixo que va 30 segons per acabar la tertúlia.
2: Només volia afegir que a mi, amb el rotllo que ha comentat el company, em passa en plan...
1: Oh, un altre.
2: Que és exactament el mateix.
3: També.
1: Sí.
2: Però com qui utilitza un puny a part, és una cosa constant.
1: És el connector textual per tot, eh?
2: Sí.
0: En plan...
1: Terrible.
0: O sigui, no? Sí. O sea, wow. Ui, us en recordeu de l'Ocea? Sí. O sea, molt bé, nois, sí. Exacte, companys. Gràcies per tot, com sempre. Hem d'acabar. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
4: Hora Maresme.
2: Adéu.
4: Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
5: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança. A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Us presentem el còctel definitiu.
7: Dos parts de coach.
6: Un toc d'influencer de PowerPoint.
7: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
6: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
7: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
8: Me llamo Obon, Xavi Obon.
7: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
6: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
7: O no?
1: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
7: Ni tiquismiquis ni taquesmaques. Les coses tal com són.
6: Coaching Tònic.
7: Jo ja us he avisat.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que els veï concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2020 fins a 2034.
3: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
1: I un home de 53 anys i veí d'Aitona, al Segrià, mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
4: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
5: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
4: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, crec que això, està... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I, és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però disculpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat, on anem és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies. Com esteu?
0: Bé, avui, Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX. Al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Uh-huh. Poc a poc van anar desapareixent, fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917, als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla Pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix. I també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de Pallarès, o potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, el que tothom porta sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a cuina, també fa sempre que hem entrat, però ara inclús entrem a taula, a hostaleria, i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i, Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg, perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Si nosaltres sortim d'acer, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant escalfar i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens feta la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors l'emolem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, que quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar amb el mànec, si és una navalla doncs, té un mecanisme, té una molla amb els reblons i les arandeles i ho muntem i ho acabem.
2: 30 processos diferents.
0: Sí. Déu-n'hi-do, són molts,
3: Sí.
2: Per fer un sol ganivet, Déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
3: Tenim mànecs de tots tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu, que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'anava perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I jo, què dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs, jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, banús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també. Bueno, anem fent varietats.
0: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? O sigui, cada vegada n'hi ha menys.
3: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
0: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més, t'he de dir, que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
3: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets, és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així flipats, que ens esmolem tots a mà i es passem tots a mà, que després tenim una feinada impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
0: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
3: No ho sé. Equilibres com pots, per dir-ho d'una manera. No, nosaltres el que procurem fer és... Hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant, pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè, clar, quan ho fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors, fem tot a mà, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat. Que també és difícil, eh?
2: David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets traieu al dia?
3: Això és molt difícil perquè, clar, nosaltres fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla. I això en fem ben sovint. De navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo què sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs, llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: Uh-huh. A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
3: Sí, intentem fer-ho, eh? Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada. I que, llavors, ho feien amb unes tisores i anava molt lent i ho feien amb un ganivet i que va superràpid. I fem moltes coses així especials.
0: Per tant, els processos, manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
3: Sí, procurem fer això. De vegades ja dic que és difícil i de vegades ens posem aquí amb uns fregadors que dius que es diu, però sí que està bé. I és xulo i de vegades també aquesta gent que demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busquem una cosa, és que a més el que ens ha permès avançar. Mm-hmm. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, doncs el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: abans, David, comentaves, no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
3: Diguéssim que jo no recordo això, perquè jo he sempre estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves, o ajudaves, o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, on vull anar? De marxa a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens, i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè l'has vist tota la vida ni ho fas més. O sigui que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc i brut, però, bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia, cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge amb el temps. Okay. Teníem un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge amb el temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: Uh-huh. I ara, jove, de petit, tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller durant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
3: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensaven que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, me'n vaig anar fora, me'n vaig anar a treballar de cambrer a Anglaterra, jo vaig anar tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre que anàvem amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons, i el meu avi, doncs, era una època d'abans, que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa, i llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com feia, i sí que això sí que em recordo.
0: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
3: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres per exemple, molt curiós, és a dir, venem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? Uh-huh. I com és que no és això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no es podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava. I això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no necessitàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... Veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot. Ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
3: No, ara hi ha tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, eh? També tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses. Però sí que nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
0: Tu deies, tot això en un context en què doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
3: Bueno, treballem moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això i també el problema moltes vegades és que competeixes amb països que estan dedicats... o sigui, tot el país està focalitzat a producció. O sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca. I aquí, poder Europa, ens ha passat que ens hem perdut pel mig. I jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix. Però sí que és un problema i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa. Perquè, clar, no competim amb les mateixes armes. Uh-huh. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, eh? No vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
2: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé i mantenir-los ben esmolats.
3: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui de ser el carbó, si no oxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis, allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent què passa? Que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid. No. Esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, pots agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma. No és gens difícil, com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més. I jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent i jo els hi explico d'una manera i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona, o sigui que no vol dir que el que et diguin o el que et diguin t'expliquin o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament, tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé, però sí que hi ha uns conceptes clars, que és l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, però primer un gra gros, que és un gra que menja, després un gra més fi, després pots acabar més fi i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol, no cal que hi ha gent que a vegades et ven, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no. Amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no es menjarà. I esmolar ja guanyes moltíssim. Llavors, si et va agradant, doncs, t'hi poses una mica més i ja està.
0: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
3: Jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
0: Ja.
3: Té lògica. O sigui, talles molt menys fibres, el tall és net i tens menys problemes. Em diuen que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
0: Ho jo sí, sentit. Bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
3: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
2: D'acord, tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
3: No. Jo et diria que a casa meva, la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere un cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo, llavors tothom està allà dins de casa els primers dies. Això passa sempre, també.
0: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Rambleres i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubàquer el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era, diguem-ne, podríem dir una mena d'ermitanyo, també. Però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt misteriosa, també. Això és el que ha dit.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubàquer. El va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes de El Cairo, llavors va vindre un senyor, i va parlar amb nosaltres, i escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure, el que sigui, doncs podríem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge i vaig veure que era un personatge, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubàquer de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubàquer de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, pues, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa mil anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors, doncs, vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un rerefons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubàquer de Tartuixi.
0: Abubàquer és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa a la raó, a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen que ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Però això és una barbaritat, això no existeix. I al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això. I això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així. Hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por. No? I això es fa tant a Catalunya com en altres llocs del món.
0: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any amb Abubakar, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura d'Abubakar també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, pues, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
0: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abubakar. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.

0: I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abu Bakr el Tortoixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit. Si de l'abundància t'has fet captiu, ets tan pobre, ets tan pobre, que només tens diners. Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: I qui l'ha fet sonar és el Víctor Pedrol, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns alguna mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament el 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Uh-huh. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Mm-hmm. Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, als Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió. I si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, totes les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, uh-huh, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
0: Mm. Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls de plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs altres tipus d'instruments. Va arribar l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
1: Sí, completament. Sobretot el sac de gemecs gairebé el va extingir, perquè és un instrument que et permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això et dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
1: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat fer la continuïtat. Uh-huh. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, uh-huh, més a la ciutat, que van fer la reviscolada de l'instrument. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon i un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
0: Ah, i s'ha incorporat molt bé l'acordió diatònica en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és, eh?
1: Sí. La música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument que pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això va, a vegades, si dius, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, mm-hmm, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
0: Mira si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs, és músic, toca, ho podem trobar doncs, a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
1: On em podeu sentir properament?
0: Properament, sí, o quins projectes tens?
1: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
0: la festa del Vinovell.
1: La festa del Vinovell, Arenys de Munt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms. I quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto i intento que la gent canti o balli.
0: Millor tocar sol o en grup?
1: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de... Ara canvio de cançó, o ara l'allargo, i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs... Bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
0: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes, abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro, també hi ha un grup d'acordionistes més novells, els Sardinetes, que doncs, també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
1: Sí, completament. Ara mateix, amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar. A la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
2: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
1: I tant.
2: Doncs vinga.
1: Se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les rondes de vi.
2: Som-hi.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i van passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de V baixa. És a dir, un presidia i tots el seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així a grans trets oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya. L'estornell vulgar, que es diu o comú, només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats d'arbres. Però a aquesta població en barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells de terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres, i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'algunes ciutats, centres de ciutats, es van a jugar al centre de les ciutats, hi van 300.000 estornells a jugar-se en el centre d'una ciutat, i a sota tot que ple curull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora, i per tant prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. Fet Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment que es va morir l'ocell, el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes, a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa... I el pessimista... O sigui, tira amunt, de to, i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies. Encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Calders, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà, un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda el joc en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació miqueta en miqueta. Fer créixer l'associació vol dir un dia dir, hòstia, si muntem un dia unes partides al carrer justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem 2 o 3 taules. A partir d'aquí, el Caldaus, com a tal, comença a portar aquesta paraula lúdica al món i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè, evidentment, és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Caldés, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és. Però penseu que Caldés ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival, no?
2: Perquè David, vosaltres, anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan. A vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses. Podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que és dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els posa sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top tens que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils. Jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial i qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc, però quan el trobi es fotrà a jugar segur.
1: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem Pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
3: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A qui has jugat, qui t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa i això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui i ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades i ja et diuen què vols jugar, per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir. Doncs a partir d'aquí surt aquest, diguéssim, aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
2: Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
3: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres vora les 8 de la nit. El divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta, portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement te'n vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els culdos, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldaus, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu com és que els enrolem així? Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que, evidentment, apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify. Però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses. Per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
2: Doncs et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Cal de Jugo, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Calders?
3: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival, no? El 2020 és quan el fem ja més seriós. I puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club, però tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26. No? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit.

0: David.
1: Dissabte.
0: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
1: Vinga, igualment.
2: Gràcies. Merci.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió, perquè a més fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer algo, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local. Yeah,
2: yeah, yeah. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
2: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança. Sempre a favor

0: dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
2: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
1: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
3: Notícies en xarxa. Escoltant Ràdio Arenys

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení. Cada dijous a les 5 de la tarda ens trobem a Ràdio Arenys al cau de la bruixa verda amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, periodista, traductora, terapeuta i presentadora d'aquest programa en femení, i els serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya Joan Bosch. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu seguir els programes, continguts, llibres i cançons, us podeu subscriure al web caubruixaverda.com. Iniciem el programa d'avui sobre la vida després dels 75 anys.

I iniciem aquest primer programa del Cau de la Bruixa Verda de la temporada 6 amb la icònica cançó d'en Jaume Sisa, Qualsevol nit pot sortir el sol, que ens recorda que podem obrir la ment i imaginar realitats diferents amb llibertat.

Després dels 75 anys ens anem fent grans, anem envellint i ens trobem a l'última fase o hivern de la nostra vida. Això no vol dir que ja no servim o que quedem arraconats. Hi ha molts mites i malentesos sobre aquesta etapa de la vida que és ben plena. En parlarem avui al Cau de la Bruixa Verda sobre la vida després dels 75.

0: I aquí tenim el cau de la Bruixa Verda. El nostre col·laborador habitual, Pep Duran, contacontes, creador de la Bibliobosc, el Montseny, exllibreter del Robafaves, entre moltes altres coses. Benvingut, Pep, al cau de la Bruixa Verda. Un plaer sempre tenir-te i escoltar-te.
1: Uau, que bé. Moltes gràcies, Imma. Em fa una mica d'il·lusió i de por, aquest programa. Perquè en tinc més de 75, ja.
0: Clar. Per això mateix volíem fer aquest programa, també amb la teva experiència personal, de què vol dir viure més enllà dels 75. Què passa en aquesta edat que s'entra, que uns diuen, ai, és que ets l'avi, altres diuen, ja no treballes, uns altres diuen, estàs a l'asil, no? Tantes coses diferents i moltes vegades, o molt poques vegades es parla, però quina època més esplèndida que t'ha tocat, no? O que encara estàs en actiu. Llavors, voldria aclarir diverses coses d'aquest tema. Diguéssim que la vellesa, l'ancianetat, es diu la tercera edat, l'última etapa de la vida, l'hivern de la vida, són termes que s'utilitzen per anomenar aquesta darrera etapa dels éssers humans. Moltes vegades les relacionem precisament amb la decadència i la tristesa. A més, amb l'avenç de la tecnologia i la medicina, doncs vivim més anys amb millor salut. Llavors això vol dir que tenim una extensió considerable de vida amb molt bones condicions per gaudir-la. També en aquesta època és en la que una miqueta abans molta gent es jubila, llavors la vida canvia moltíssim, hi ha una reinvenció potser o fins i tot com dir, i ara què faig? Així que tenim avui aquí el Pep Duran, que amb tot això que he anat dient, doncs per tu què ha significat això d'estrenar a partir del 75? Perquè tu ja tens més de 75.
1: Imma, has dit moltes coses en poc temps,
0: Clar, és que era com un pim-pam-pum.
1: Hi ha una pila de suggerències, idees, formes... Vejam, jo només puc parlar des de la meva experiència personal. Jo en aquest moment tinc 82 anys, estic bé de salut, em trobo bé, cada vegada sóc més àgil, corro, m'il·lusiono, estimo, jugo, ballo, respiro i visc. Jo em vaig jubilar cap als 67 anys del Robafaves perquè era una època complicada, va morir la meva companya, la Sílvia, i em vaig retirar al Montseny. Ja havíem comprat abans un terreny perquè creixés el nostre fill, Àlex, que ara té 29 anys, i vaig estar lluitant contra el càncer de mama que tenia la Sílvia, però vam perdre perquè ella va morir. Però jo em vaig retirar aquí dalt, i aquesta estada, els anys que fa que estic aquí, és viure amb molt de privilegi. Jo sé que és un privilegi estar en el bosc, habitar un espai i un temps en què em permet estar en pau amb mi mateix, no fer res, jugar, meditar, senzillament estar viu. Però, tu fes preguntes, jo aniré donant
0: resposta. Sí, clar, llavors el que m'estàs dient és que en el teu cas és com que s'obren moltes possibilitats i tu veus que la vida té un sentit i que cada dia fas les coses que tu vols i que t'agradaria. Per tant, jo crec que això també dona un sentit d'interior, de propòsit d'estar viu i precisament no de deteriorament, sinó com d'expansió, tot i que és veritat que el cos humà en si ja des de que comencem a, no?, des de que vivim, des de que arribem a aquest món, hi ha un procés de decadència, llavors és molt més acusada a partir de les últimes etapes de la vida. Sí que ja, és veritat, s'ha d'anar més en cura, no? Diràs que realment cuides segons quines coses una mica més, perquè, clar, el deteriorament és així, però això no vol dir que jo també, a partir dels 50, o sigui, tot el sistema del cos és que tu neixes i mores, i en aquest sistema el cos pues, va perdent propietats, és normal, és com es desgasta, i hem d'anar cuidant.
1: Ho dius tot, Imma, ho dius tot. Ho dius tot, ai, no?
0: No, digues, jo dic això. Llavors, en el teu cas, què?
1: En el meu cas. Mira, jo estic d'acord amb tu en que quan neixes comences a morir. Per tant, diguem, la vida és una mort constant. O sigui, en realitat és una contradicció. En realitat és un somni. En realitat, la vida, tal com la coneixem, tal com dius, és un procés de, biològicament de créixer i de decréixer. Vull dir, és tot això, no? Ja ho sabem. El que passa que quan un es jubila en el món social, almenys jo, quan em vaig jubilar de la llibreria en el món social, ja no era un personatge que podia crear riquesa. Per tant, ja no podia comprar i vendre, per tant, ja no era interessant per la pròpia societat perquè deixava de ser important. Ho havia sigut molt d'important, no?, perquè havia creat, juntament amb tots els companys de la cooperativa Roba Faves, un negoci que funcionava i anava bé. Ens van donar la Creu de Sant Jordi, vam tenir tots els premis com a llibreters que et pots imaginar, que hi eren i que existien. Però després resulta que quan deixes de ser un element econòmic que crea riquesa, desapareixes d'aquest món. Per tant, si desapareixes d'aquest món, ja no, ningú et crida, ningú et ve veure, ningú et diu lo important que ets, tal. Llavors, pot ser aquest procés que dius de decreixement i de desaparèixer de la pròpia societat. Clar, però la sort que jo vaig tenir i que tinc és que vaig trobar un espai natural a on jugar, diríem, a on desenvolupar la meva capacitat d'imaginar-me i de fer coses. I en realitat jo el que penso és que el privilegi que un té en aquesta edat, que jo tinc en aquesta edat, és que em permeto jugar. Quan era petit jugava i ara torno a jugar. Hi ha un llibre molt interessant d'en Quentin Blake que diu «Solo se es joven dos veces». I és un llibre il·lustrat. En Quentin Blake és l'il·lustrador que ha il·lustrat anglès, que ha il·lustrat tots els llibres de la bruixa, de la, diríem, la Matilde, les bruixes, bueno, és il·lustra d'una manera molt divertida. I en aquest llibre, de Solo se es joven dos veces, el que fa és parla, bueno, no parla perquè dibuixa, i dedica temps a com s'explica cada un. S'és lliure a la carta, menjant, a l'aire lliure, jugant, i dibuixa les dues edats, l'edat jove i l'edat molt gran ja. Els dibuixos són interessantíssims perquè veus com s'està a l'aire lliure, com s'està a l'alimentació, com es cuida el físic, la biologia, com llegeixes, quins tipus de llibres llegeixes, com estàs parlant, com estàs ballant, com t'interessa la música. Diguem, és un llibre interessantíssim perquè parla per diferents facetes que tenim a la pròpia vida i compara o assenyala o explica als infants com ho fan i a la gent gran com ho fa. Jo estic d'acord totalment amb això. Jo, en aquest moment de la meva vida, resulta que torno a ser jove. És interessantíssim. Jo em dic a mi mateix que, i això ho afirmo, que és la millor època de la meva vida. Vaig estar llegint un llibre d'en José Luis San Pedro que em parlava d'això i ho explicava. Quan jo no m'havia encara jubilat, jo pensava, serà veritat que a partir dels 70 i pico un pot arribar a descobrir tantes coses? Resulta que és veritat, que després dels 75 jo estic visquent coses que mai en la meva joventut havia ni experimentat ni pensat que ho podria viure.
0: Uau. I mira, tinc aquí una frase de Fernando Vallejo que diu: el gran tema de la literatura... Perdona, en català. El gran tema de la literatura és la bellesa, en ve baixa, perquè des de la bellesa es veu tota la vida humana. Llavors també és un moment de molta perspectiva, de molt acumular una experiència de vida molt gran que després també pots compartir. Jo crec que és una edat també per compartir i canviar una miqueta la visió i continuar vivint en plenitud, per lo que veig que... No?
1: Sí, jo, almenys és el que em passa. Mira, jo havia escollit un poema d'en Joan Margarit, d'un llibre que es diu L'ombra de l'altre mar. El Joan Margarit ja és un llibre que està fet dels seus poemes i hi ha il·lustracions d'en Josep Subiracs. Està editat a Nòrdica Llibres. I ell, en Margarit, a mi m'agrada molt el poema d'en Margarit, diu: identitat. Què fer de les paraules al final? Si vull trobar què sóc, no puc buscar més que en dos llocs: la infància i ara que sóc vell. És on la meva nit és neta i freda, com els principis lògics. La resta de la vida és la confusió de tot el que no he entès, els tediosos dubtes sexuals, els inútils llampecs d'intel·ligència. Convisc amb la tristesa i la felicitat veïnes implacables. Ja s'acosta la meva veritat, duríssima i senzilla, com els trens que en la infància, jugant en les andanes, ens passaven a frec. Això és un poema del llibre Des de d'on tornar a estimar, de l'any 2015. I jo sento que és veritat. Jo, Margarit, vivia a Girona, al costat de l'estació, i veia passar els trens. I ell considera que ara, bueno, ell ja és mort, no? Però ara que s'acosta, diguem, aquest final, la mort biològica, és veritat que tot l'altre em somric i me n'enric de mi mateix, del que he fet, lo tonto que he estat, com m'he equivocat, com, no sé, com em veig amb una certa compassió en les diferents etapes de la meva vida. Però, esclar, les he hagut de viure. Però des d'aquí les puc pensar, seria.
0: Clar, hi ha molta clarividència.
1: Saps una cosa que em va passar la setmana passada?
0: Digues.
1: A Argentona varen fer un Veus del Record, diguem, un espectacle coral en què érem 13 persones grans, la més gran 91 anys, la més jove 70 i tants, que parlàvem de la nostra experiència dels anys entre els 70 i els 80. Jo vaig parlar de la meva experiència de l'any 1966, no? De la meva estada a la universitat, de la caputxinada... Teníem només un minut i mig per parlar. I la resta era un espectacle que durava una hora i mitja i eren quadres de, diguem, que ho feien nens i joves i representaven les nostres vivències en aquell moment. Va ser interessantíssim perquè durant tot el temps que vam estar assajant, jo em vaig trobar a Argentona, feia més de 30 anys que no hi havia anat, així passejant, i em vaig trobar amb la gent de la meva època. Va ser molt interessant redescobrir-me i sobretot emocionar-me de nou per tot allò que havíem viscut. Perquè la vida es basa en l'emoció, en aquesta part de nosaltres que és tendre, que es vincula amb els altres, que té una mirada, bé, diríem una mirada, jo diria sàvia, perquè ja està lluny de la, diguem, de la pretensió i del voler que les coses siguin com jo vull que siguin. Mm. No? Perquè ja he après que les coses són per si soles i no són tal com jo vull que siguin o com penso que els altres volen que sigui. Mm. Són, senzillament. Llavors, estar en la línia amb el que és la tranquil·litat i la pau.
0: Bueno, arriba com la saviesa. Gràcies per les teves paraules, perquè crec que són molt inspiradores. Sí? Mira, volia anar ara a parlar una miqueta quan un es fa més gran. Hi ha un moment en el que hi ha una certa dependència o que vas perdent possibilitats, doncs, de... caminar, potser, o que depens d'algú altre perquè et cuidi, no? Diguéssim que ja en un estadi una miqueta més enllà, no? Volia parlar amb tu sobre el tema de la infantilització, no? De com ens podem, des del teu punt de vista, no? De com ens podem, no? Relacionar amb alguna persona, sigui el nostre pare o alguna persona gran, sense treure-li la seva capacitat de decisió, no? Hi ha un moment que és complicat, no? Quina és la teva visió? Volia parlar això sobre el tema de la dependència, de la infantilització, de les decisions, de no tenir en compte perquè un es fa gran, creu que ja no té veu ni vot, o que els fills són els que tenen la paraula última, doncs, bueno, això.
1: Aquesta és una trampa, Imma.
0: I l'etiqueta.
1: És una immensa trampa. Mm.
0: Exacte.
1: Clar, els fills pensen que han de cuidar els pares, no? Perquè els pares han cuidat en els fills. Però jo penso, ara vaig a dir coses que igual no hi estàs d'acord, eh? Jo penso que la família és una gran trampa, que la família olia tot. De tal manera que els propis fills pensen que han de decidir per als pares que es fan grans. Jo m'he trobat en una situació d'aquestes, no? I perquè durant la vida m'he equivocat o he fet coses que igual no han agradat en els altres, no? o han creat incomoditat. I he fet allò que sabia en cada moment i m'he equivocat molt. Eh? O sigui, sort que últimament...
0: Som humans, Pep.
1: Bueno, això és el que diuen. Però m'he comprat un llibre, que ja te'n parlaré, que se'n diu Gran Manual del Fracasso.
0: Ah, m'encanta.
1: Perquè té a veure amb com un fracassa constantment, però gràcies al fracàs, com un pot arribar a tenir saviesa, no? Però, bueno, si és que ho fa amb consciència. Jo penso que els fills, bueno, diguem, primer de tot, si físicament et trobes bé, és fabulós. Si tens el cap clar, és fabulós. I això és un privilegi que no tots, jo tinc amics que el cap ja l'han perdut i que les cames no l'aguanten. No? I s'han de parar i tot plegat. Jo he tingut la sort, biològicament, de que estic bé i de que estic àgil. I gràcies a fer xicun, i gràcies a fer gimnàsia, gràcies a fer peses, doncs resulta que l'últim any he guanyat amb el que és agilitat.
0: I per gràcies estar pel bosc també, no? Amunt i avall. Vull dir que també això, clar, el tema, bueno, de caminar i estar actiu, el tema d'estar actiu.
1: El bosc. Clar, el bosc és un gran savi. Però vaig a ballar, per exemple, no?
0: Clar.
1: Llavors he fet dansa contact, perquè m'interessa molt el contacte. Ara faig una cosa que en diu moviment lliure, que té a veure amb el kintsugi, no? amb el que és la mobilitat espontània del propi cos. Diguem, és donar-li en el cos, no deixar-lo parat. Jo la sort que he tingut és que he deixat d'estar visquent en la ciutat o en el poble. Estic vivint solitari. Si jo estigués a Argentona, el meu poble, o Mataró, la ciutat en la que he estat els últims 40 anys, segur que no tindria aquesta agilitat, perquè estaria més en el cap, estaria més en el pensament, estaria estudiant, estaria escrivint, estaria llegint i estaria quiet, o mirant la tele, no? Mirant les imatges, que m'encanten. Resulta que aquí dalt tot això no passa, no existeix. No miro la tele, perquè sí que tinc televisió, però no la connecto fins al vespre que miro pel·lícules. No escolto les notícies, sí que puc escoltar-les, però no m'interessen perquè diuen mentides, només mentides, i et fan estar dependent constantment d'allò que passa i que tu no hi pots fer res.
0: Clar, per tant, en una situació de tensió també i de perill,
1: totalment,
0: potser, és el que volen de fer
1: xuclen,
0: moltes vegades.
1: Em xuclen l'energia.
0: Ja.
1: Perquè tot el que fa la societat és xuclar l'energia dels éssers que hi estem. Clar, tot això pot semblar tonto, utòpic, però és cert. Talment és cert que, diguem, aviam, hi ha una constant dependència de les notícies, una constant dependència de com el món avança, de què fan els governants, de què fa aquest, aquell o aquell altre. I això fa estar fora de tu.
0: Clar, llavors tu, quan ja com fora... en aquest moment, el que fas és dir, bueno, doncs pues això ho deixo una miqueta a part, només m'interessa alguna cosa, vaig a buscar-ho, ja està, és una bona
1: això
0: estratègia.
1: Mateix.
0: Sí.
1: Clar, perquè el més important que he descobert és que el que has de fer és estar amb tu. i estar amb tu no pots estar-hi si estàs pendent a fora dels altres. L'única manera de poder viure en plenitud és coneixent-te i acceptant-te amb el que ets. Per tant, no és que estigui meditant, però sí que estic contemplant. Quan contemplo, no faig res més que mirar i sentir. Cada vegada parlo menys, a part de perquè no tinc per parlar, però tinc la meva companya, i així que parlo molt amb ella. Però en realitat hi ha molts moments de silenci, sí. Molts.
0: I després una altra cosa que volia, ens queden com potser els temes en els últims 7 o 8 minuts, el tema de trobar una nova parella, de, no, de que et posi una etiqueta de que ets l'avi i, per tant, no pots fer res més, no? Que ser avi. Què passa en aquesta edat, no? De que està tenir una parella o tenir, pues, no sé, la teva vida afectiva, sexual, viva?
1: Totalment. Jo sexualment estic viu. Per tant, practico el sexe. Jo m'enamoro, per tant, miro les noies que m'agraden molt, les joves i les grans. Jo, diríem, visc en parella, perquè va morir la meva dona, la meva companya, però vaig trobar una altra parella i està vivint amb mi, vivint junts, i estem feliços i molt tranquils. Diríem que la capacitat d'escollir la teva pròpia vida és importantíssim. Ser amo i senyor del teu destí, de la teva realitat. Els fills normalment es pensen o creuen que t'han de protegir, però en realitat el que fan és... fan el que saben, eh? Com els pares també fem el que sabem, i ens equivoquem molt. Però l'important, precisament, és poder deixar que cadascú sigui ell mateix i faci segons cregui i segons pugui. La dependència de quan un no està bé, doncs, llavors creen ja aquests indrets a on vas a morir-te, que són com els cementiris d'elefants, no? Que et cuiden i que allà, si estàs malalt, doncs està bé quan n'hi ha. Però si estàs bo, lo important és estar en el bosc, amb la teva vida, alimentar-te bé, fer gimnàs, fer l'amor, treballar, jugar. Perquè jo
0: he vist... Està actiu, fent allò que tu, que la teva energia vital t'està dient de fer, no deixar com mort i, no?, aquest impuls vital de fer coses.
1: La vida és un joc, Imma.
0: Sí, total.
1: La vida és un joc que nens ens deixen jugar perquè som nens, i de grans sembla que no puguem jugar, i no és veritat. De grans tornem a jugar, però això és tan important. No sé...
0: Sí, jo crec que és molt interessant així, com per anar acabant, perquè ens falten com 4 minutets. Potser dir què passa també, que tothom es va morint, no? És habilitat, per exemple, el meu pare té 101 anys, i clar, és que hi ha les seves amigues, els seus amics, la dona, o sigui, tantes i tantes persones que han acompanyat a la vida, ja no hi són. Llavors et quedes com desprenent-te de moltes amistats, et vas quedant com sol, sí, en un univers que abans, sí, era d'una manera i ara és d'una altra. Hi ha uns dols, sí, molts de dols a fer aquí, no?
1: Sí, sí, sí. Bé, jo tinc molts companys que ja s'han mort, éssers estimats, en què he fet tota la meva aventura de llibreter, l'he fet amb gent en què he estimat molt, i s'han mort, no? O sigui, molts d'ells ja estan morts, ja no hi són, no existeixen. I jo els recordo amb tendresa, diríem. I jo sé que m'haig de morir, perquè aquesta és la certesa que tinc. Quan, com, què? Doncs jo el que penso és que mentre tingui la ment clara i el cos que em pugui bellugar, és importantíssim existir i viure. Però si la meva ment se'n va i el meu cos queda pràcticament invàlid o sense poder-ho, el millor és anar-te'n. I jo em sembla que la nostra societat això no ho té clar. De tal manera que ens fan viure artificialment. Jo demano, i demanaré sempre, que sobretot m'ajudin a morir-me quan ja no tingui el cap clar ni biològicament em pugui moure d'un costat a un altre. Per què? Perquè ho he fet tot. Tot està complert. En realitat, quan un arriba a una edat ja, la mort és companya. És algo que està present, però no és que ho pensi ni ho temi. És i serà. Per tant, ja vindrà quan hagi de vindre.
0: Clar.
1: No la desitjo mentre pugui moure'm tal com ho faig avui, parlant amb tu i parlant per la ràdio.
0: Mm. Pues mira, per anar acabant així el nostre, la nostra conversa, vull fer com una cita de Josep Palomero, que va fer en el periòdico Mediterráneo sobre el llibre L'edat experimental, d'Eri De Luca i d'Inés de la Franch, que diu: aquesta visió optimista de la bellesa contrasta amb la percepció de la societat, que considera la bellesa com una etapa generalment crepuscular i trista. Però per en De Luca no és el final de res, sinó l'oportunitat d'un nou començament.
1: Així és, Imma. Per mi ha estat un nou començament i espero que duri molt, però amb claretat de ment i amb agilitat de cos per poder-lo ballar.
0: I tota l'experiència acumulada, eh? I tota la visió d'àguila que tens en aquests moments.
1: Clar, jo la vull deixar. Mira, he adoptat i estic apadrinant a una llibreria de Santa Maria de Palautordera que es diu Octerina, perquè he après molt del món del llibre i li vull deixar tot el que sé en aquesta llibretera que és gallega i que ho enfoca molt bé. Per tant, tot el que jo he après, el que m'interessa és poder-ho deixar en algú que li serveixi.
0: Que bé, mentor, eh? I poder transmetre aquests coneixements a una altra persona més jove perquè pugui també aprofitar-ho. Molt bé, Pep Duran, m'ha encantat parlar amb tu. Gràcies per ser-hi i res, si algú té interès de conèixer una mica més d'ell, podeu anar a la pàgina web bibliobosc.com i allí explica qui és, què fa, etc, etc. Així que qui no et conegui, que et pugui conèixer una mica millor. Sí?
1: Moltes gràcies. Aquí estic a la Bibliobosc. Podeu venir a visitar-me i us explicaré contes.
0: Molt bé.
1: Perquè la meva vida és un conte, Imma.
0: Clar, molt bé. Una abraçada.
1: Gràcies, fins una altra.
2: ¿Por qué las hadas existen?
0: La Ramallera amb tu, amb Eve Burgos. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.
2: Y que no te des ni cuenta. Quizás sí.
0: L'Eve és la nostra ramallera biòloga, apassionada per la natura i el ioga, i en aquest espai ens comparteix la seva saviesa. L'Eve ens parlarà avui, com sempre, d'unes plantes i remeis molt interessants. Eve, t'escoltem.
3: Hola, Imma. Mira, de nou aquí. Gràcies per convidar-me aquest cop a parlar d'un tema molt interessant, que és la maduresa a partir del 75. Doncs aquest cop el que faig és portar-te diferents propostes, sobretot per dos temes que crec que són claus. Un és la pèrdua de memòria i l'altre és els dolors, la inflamació que tenim al cos, que es va acumulant precisament i quan arriba al 75, doncs normalment ja és un element important a tenir en compte en el dia a dia. Abans de tot, comentar que, clar, s'ha d'anar molt en compte, depenent de quins remeis i quines plantes es prenen, perquè és un moment de la vida en el que, poc o molt, tots acaben prenent certa medicació. I, per tant, les interaccions amb la medicació són importants i cal tenir-les en compte. Llavors, si et sembla, començarem primer per tot el que és referent a memòria. I és que un tema important de la memòria és aprendre coses noves, tenir curiositat. Jo crec que abans de dir qualsevol altra planta, l'important és parlar dels hàbits. I és que doncs, aquesta curiositat que et fa doncs, aprendre idiomes, viatjar, simplement anar per la natura i allò que et trobes, buscar-ho, a veure què és, converses interessants, ajuda a estimular tot el que és el pensament i la part mental. I, per tant, és superbàsic. Però, a banda d'això, tenim altres possibilitats que ens poden ajudar. Una planta que m'agrada molt, ja ho saps que m'agrada molt, abans que digui res, és el romaní. El romaní seria el nostre equivalent al ginkgo biloba. que el ginkgo biloba és la planta per estimular tot el que és el cervell i la part, el sistema neuronal, perquè el que fa és augmentar la circulació sanguínia. Doncs el nostre romaní seria l'equivalent al ginkgo biloba. És una planta que estimula i tonifica i per tant, doncs és molt interessant per tenir-la en compte. A banda d'això, doncs, menjar, per exemple, anous, fruits secs, que també tenen molts àcids grassos, és molt, molt interessant. I després, un altre aspecte és disfrutar de la bellesa. De la bellesa. La bellesa ens fa obrir la perspectiva i tenir aquesta curiositat que dèiem. Llavors, si ara et sembla, anem per la part de remeis, a tot el que seria la inflamació, dolors articulars. Llavors, abans de res també, parlem dels hàbits. Els hàbits són superimportants, tant l'alimentació com el fet de moure's, de fer cert exercici. Poder tenir un hort, poder caminar una mica al dia, poder fer ioga adaptat. Hi ha un ioga adaptat amb cadira i amb elements que a partir dels 75 anys, poc o molt, tothom podria fer-ne i practicar-ho. I això és important perquè el moviment al final també estimula circulació, estimula musculatura i és el que necessitem sovint per reduir la inflamació. Després hi ha remeis també que funcionen molt bé, per exemple, banys d'aigua freda i calenta. Ficar-se a l'aigua freda, fer banys de mar, nosaltres que vivim a Arenys, doncs és superinteressant poder banyar-nos al mar durant tot l'any i després fer una dutxa calentona. Això estimula molt la circulació sanguínia, que també és el que ens interessa per tot el que significa els dolors articulars. Després també un altre remei són els cataplasmes. Poder utilitzar cataplasmes d'argila amb algun oli essencial, amb oli base per fer massatges. Tenim, per exemple, olis essencials que treballen molt bé les inflamacions, com és la gaultèria o el propi romaní. El romaní, com dèiem, és un excel·lent tonificador del sistema circulatori. Per tant, el romaní també podria utilitzar-se com a oli essencial, sempre barrejat amb l'oli base, amb un oli d'ametlla, i evitant que, o sigui, prèviament posant poquet per si hi ha algun problema de al·lèrgies o reaccions a la pell. I després, plantes que funcionin per la inflamació, doncs tenim la cúrcuma, per exemple, poder cuinar amb cúrcuma. La curcumina és un excel·lent antiinflamatori. O, evidentment, reduir tot allò que significa també inflamar. Reduir sucres, reduir farines. Jo crec que a partir de la maduresa, tot el que són aquests aliments inflamatoris han de pràcticament desaparèixer i canviar-los doncs, per això, per verdures, per antioxidants. Un té verd també és un gran antiinflamatori perquè és molt antioxidant. I per tant, doncs, jo crec que amb aquest tipus de plantes i remeis i hàbits de vida podem tenir una molt bona qualitat de vida a partir dels 70 i res. Doncs espero que tots puguem arribar-hi i puguem arribar-hi molt bé i puguem posar en pràctica tot això. Ha estat un plaer, com sempre, col·laborar amb la Bruixa Verda. Que vagi molt bé.

amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina, aquesta veu que tenim totes, homes i dones.

0: Pep, ben trobat de nou. Aquí
1: Hola,
0: estem,
1: Emma.
0: En veu de
1: Gràcies,
0: dona.
1: Aquí estic.
0: Sí, eh?
1: Aquí estic.
0: Què ens portes avui d'interessant?
1: Us porto dos llibres.
0: Vinga.
1: Un llibre il·lustrat, que és meravellós, i un altre llibre que és de text dels quadernos Anagrama, que m'encanta. El primer llibre il·lustrat se'n diu Il·luminar la noche. També està editat en català. En realitat, aquesta que tinc és una edició castellana, per tant, traduir al català. Està escrit per la Ariana Esquilloni i il·lustrat per la Núria Solsona. I està editat per Zauri, una editorial d'aquestes noves que fa llibres preciosos, amb gran respecte. És un llibre que parla de la llum. Si us he parlat de la meva vida, que és fosca, també, ara us parlaré de la llum. És un llibre que està editat damunt de negre. Perquè quan s'il·lumina el negre, quan s'il·lumina la foscor, surt tot allò que hi ha a dintre, es veu tot més clar. Per això és tan important en la vida, encara que sigui negre, tenir com una llum per il·luminar i poder mirar tot el que hi ha. El llibre, la primera pàgina que es veu és lluminosa, per tant, surt del negre i entra en el groc, que és la llum. I parla d'això, il·luminar la noche. Diu, cuando todo el mundo duerme. Primer de tot, parla i presenta una cita d'en Sigmund Freud, que parla, diu, un nen de 3 anys deia a la seva tia, que està a l'habitació contínua al seu quart, tia, parla'm, tinc por perquè està molt fosc. A lo que la seva tia contesta, de què et servirà? No podràs veure'm. Ah, no importa, va dir el nen. Quan algú parla, hi ha llum. Perquè, Imma, tu quan fas ràdio, el que estàs fent és donar llum a la foscor de la ment moltes vegades. Des de los inicios de la historia de la humanidad, cuando en la Tierra reina la oscuridad, han aflorado en los seres humanos los sentimientos de miedo e incertidumbre. ¿Qué habrá en esa negra inmensidad donde apenas se distingue nada? Son esos temores los que abrieron la puerta a la mitología, la curiosidad, el conocimiento y el desarrollo tecnológico. El llibre parla d'això, precisament, del camí de la humanitat en aquest viatge per il·luminar la nit, però també en el coneixement de les llums que hi ha en el cel, aquells que il·luminen el món animal i vegetal, la llum física. I és bo perquè en allà on hi ha la presentació, diguem, els 4 capítols que hi ha, un és enfrentar l'oscuritat, l'altre és sota el cel lluminós, l'altre és animals brillants i l'altre és altres sentits. Perquè quan no hi veus, els altres sentits es desperten i tenen tot la possibilitat de poder llegir la realitat en la que estàs a través de l'olor, a través del tacte, a través del so. I el llibre parla de tot això i està il·lustrat amb tot això. És interessant perquè, fixa-t'hi, les paraules estan escrites sobre negre, per tant, han d'agafar un altre color, però no és el blanc. Hi ha alguna cosa de blanc, de llum, però l'altre és lila, és rosa, és diferents colors que hi ha.
0: Oh, ja tinc ganes de veure'l, eh?
1: Clar, l'olor del llibre és perquè fa olor. Fa olor de tinta, està editat a la Índia. La Índia té un tipus de paper i una tinta que fa possible aquesta olor quan agafes i l'obres el llibre. Llavors parla d'això, no? De les diferents maneres com la història de la il·luminació. Des del foc, quan es va començar a il·luminar, però també parla de les antorxes, les làmpres més primitives, les làmpres d'oli, les candeles, les cerilles de sofre, i de com cada un dels invents fins a arribar a la llum del LED, no? de l'últim LED que hi ha. I qui l'ha inventat, com l'ha inventat i com s'ha inventat. Llavors parla de la il·luminació pública, de com les ciutats, com París va estar il·luminada, de quina manera. Parla dels faros per il·luminar el mar. La llum de l'univers, o sigui, quins són els astres, com fan el llum, com es pensava. Fa un repàs de la història del coneixement a partir de tot allò que dona llum a la foscor.
0: Que interessant. Perquè,
1: diguem, en el moment en què poses paraules, o sigui, que poses noms a les coses, les il·lumines. Mm. Però, esclar, a dintre del mar també. A dintre del mar està ple d'animals que posen llum. Llavors te'ls expliquen aquí, i com ho fan, i per què ho fan, i d'on ve aquesta llum que tenen. No? O sigui, bé, és un llibre que a mi m'ha agradat moltíssim, perquè, diguem, és metafòric, a part de ser realment científic, però la humanitat el que necessitem és veure-hi clar. Però veure-hi clar no és només a través de la llum física, sinó és una llum interior que em permet tenir consciència de les coses i no fer servir només la ment, perquè la ment ens enganya moltes vegades i no il·lumina les coses, sinó que les enfosqueix.
0: Torna a recordar el nom del llibre.
1: Sí, es diu... jo el tinc en castellà, però també està en català. Diguem, la primera edició és en català. Se'n diu Iluminar la noche. Mm. O sigui, il·luminar la nit. Està editat per Theory i està escrit per l'Ariana Esquilloni i la Núria Solsona.
0: Perfecte.
1: Al final és curiós perquè el darrere de tot està fet amb lletres grosses, primer de tot, i llavors va desapareixent les lletres, no? Diu, il·luminar la noche, de la Núria Solsona i de Jan Esquillón, cuando cae la noche en la tierra, desaparecen las cosas. Desaparece el horizonte. Si te sorprende una noche sin luna, en un camino sin farolas, verás cómo vuelves a experimentar esa misma sensación de soledad repentina que surge cuando en tu habitación apagas la luz. El espacio a tu alrededor se vuelve profundo, denso e inmenso. Una extensión sin forma en la que acechan peligros sin nombre. És curiós perquè va disminuint la lletra de tal manera que és com si tu entressis la foscor. ¿Vale? Aquest és un, i l'altre, que és meravellós, és Gran Manual del Fracasso. Quant temps tenim, Imma? El tinc encara?
0: 2 minutets.
1: Vale.
0: Va, ni que sigui escrit... el títol i tot, sí, vinga, va, som-hi.
1: Va, està escrit per en Juan P. Sánchez López és l'autor. I el Gran Manual del Fracasso, el subtítol és Desmontar el éxito, la identidad y el amor. I és de Quadernos Anagrama. I està dit ara, perquè ha sortit ara a l'octubre. O sigui, parla el fracasso de l'éxito, no? I parla de la seva pròpia experiència. Lo interessant que té aquest llibre és que agafa, diríem, tot el coneixement social i el, diríem, ell hi posa tota la seva experiència. Diu, nuestro tiempo libre, nuestra existencia fuera del trabajo, se ha vuelto también una forma laboral, una búsqueda de la productividad o un intento de reorientar el camino hacia la felicidad, hacia el éxito. Mientras tanto, no dejamos lugar a vislumbrar el ocio como un espacio digno de la vida, un hueco necesario, y empezamos a medir de nuevo y a culpabilizarnos por esos días en los que no hacemos nada o en los que simplemente estuvimos reunidos con nuestras amigas o con otra gente querida. Diguem, parla de com tenim tot unes coses, diríem, tot unes idees preconcebudes i ens fan veure una realitat que és necessària, que és no fer res, com a culpa, com a algú que hem perdut el temps.
0: Mm. Diu, em sembla molt interessant aquest missatge. Ràpidament, vinga, va, que ens queda ja poquet.
1: ¿Cómo ser bueno? Diu, parla, hacer un buen libro, quiero que me digan qué bien escribes, qué bien artículos tienes, qué bien articulados tienes los pensamientos. ¿Cómo ser bueno? ¿Cómo ser suficiente sin medirte, obsesiva y milimétricamente, sin sentir demasiada envidia? ¿Cómo querer que te quieran sin que parezca que lo estás intentando demasiado? ¿Cómo dejar de medirte a través del palito recto, niño? Perquè ell parla de que tenim un pal recte que ens mesurem constantment. I aquí fa reflexions sobre què fer quan tenim aquesta exigència dintre posada que hem de tenir èxit, sigui com sigui, que ens han d'estimar, sigui com sigui. I, per tant, fracassem sempre.
0: M'encanta.
1: Perquè, bueno, o moltes vegades, perquè ens costa molt que ens estimin. Perquè, sobretot, el que costa més és estimar-se un mateix. O sigui, aquí és allà on gairebé tots fracassem fins que ens adonem que val la pena estimar-se un mateix.
0: El manual del fracasso. Molt bona recomanació. Moltes gràcies.
1: Ja està. Desmuntar l'èxit, la identitat i l'amor.
0: Fantàstic. Doncs apuntem totes aquestes recomanacions vibrants. I gràcies, Pep Duran.
1: Bueno, a vosaltres. A vosaltres per permetre'm il·luminar la nit a través de la veu.
0: Molt bé. Abraçada.
1: Abraçades. Abraçades.

En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda, us presentem llibres i recursos escollits especialment per a vosaltres. Com sempre, contem amb els consells i suport de la Biblioteca Fidel Fita d'Arenys de Mar i la Fosforera d'Arenys de Mar. Avui, al Cau de la Bruixa Verda, estem parlant de la vida després dels 75 anys. Comencem les nostres recomanacions bibliogràfiques. Tenim un llibre molt interessant de Simone de Beauvoir, La bellesa, la vejez, original francès, La vieillesse, editat per primera vegada el 1970 per Edassa, i una més recent editat per De Bolsillo a Mèxic el 2016 amb la traducció d'Aurora Bernárdez. Aquest llibre és un clàssic, dur però alliberador. Et fa entendre que tu no ets... que no ets tu. És la societat que no sap què fer amb la gent gran. Segons l'autora, menystenir les persones en la bellesa, en B baixa, és un fracàs de la civilització. I un llibre molt top, de la novel·lista i poeta americana coneguda com May Sarton, es diu Diario a los 70, títol original A 70, A Journal, escrit el 1987, traduït per Blanca Gago de l'anglès, la primera edició al 2024, editat per Galo Nero Ediciones. Es tracta d'una dona de 79 anys que escriu el seu diari un any sencer, sola a casa seva amb un jardí. Parla de dol, d'amics que moren, de ganes de viure i de llegir, sense cap mena de sucre. És el més semblant a parlar amb una amiga de 79 que t'ho explica tot. Remarca la idea que envellir és quedar-se sola amb l'essencial. I un altre molt clàssic, diria jo, clàssiquíssim, de Marco Tullio Cicero, que es diu De Senectute, de la vejez, il·lustrat per Daniel Montero, traduït per David León i editat per Alama. Ja deia aquest senyor Cicero, al segle 44 abans de Crist, la bellesa, a B baixa, sobretot, es fonamenta en una vida honesta i és tan grata que no hi ha res que s'hi pugui comparar. 2.000 anys i encara el millor llibre avui dia, 50 pàgines. Ens explica, la bellesa és bona si tu has estat bona persona abans. Si hem sembrat bé a la nostra primavera, l'última estació de la vida servirà per continuar recol·lectant totes les coses bones. Es llegeix en una tarda. I ara anem amb una recomanació d'una novel·la amb humor i que enganxa. L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, de Jonas Jonasson, traduït del suec, per Lluís Solanes, editat per Edicions La Campana el 2012. La versió castellana es diu El abuelo que saltó por la ventana y se largó, traduït per Sofía Pascual i editat per Salamandra i De Bolsillo. És un llibre amb un humor suec, lleuger, i va de que un avi sense prejudicis que no està disposat a renunciar als plaers de la vida i un viatge delirant es presenta aquest viatge per la història del segle XX que fa petar de riure. Ha guanyat el premi al millor llibre dels llibreters suecs. L'Alan fa 100 anys, que no és poc. A la residència on viu tothom està a punt de celebrar-ho, però ell ha decidit tocar el dos. Salta per la finestra i fuig cap a l'estació. Puja al primer autobús i s'emporta una maleta plena de diners. Immediatament té al darrere mafiosos, la poli, responsables de la residència. A partir d'aquí comença una rocambolesca persecució on l'Alan aconsegueix superar totes les dificultats

persones de 85 a 93 anys a Nova York. Cada capítol és una lliçó de vida diferent. I ja la nostra última recomanació, que es diu L'edat experimental, de Henry De Luca, escriptor i alpinista italià, en diàleg amb Inés de la Fressange, icona francesa de la moda. Editat per Eclèctica i traduït de l'italià per Albert Pajot, i editat en castellà per Seix Barral i traduït per Carlos Gumpert. Henry Luca, amb 73 anys, comparteix l'experiència d'un cos que s'atreveix a escalar parets sense corda i observa la bellesa com una etapa activa, radical i visionària. De la Fressange i contraposa un punt de vista femení, vitalista, elegant, que trenca amb els tòpics del pas del temps i reivindica una bellesa sense artificis. El resultat és un assaig dialogat, ple de vitalitat, honestedat, que converteix l'envelliment en una etapa oberta a la curiositat i a la prova, una edat experimental, tan incerta com fecunda. Recorda que si ens vols connectar, enviar alguna recomanació, pots enviar al WhatsApp 647-72-8008. Ens encantarà escoltar-te. I sí, hem arribat al final del programa d'avui. L'hem fet possible el Pep Duran, l'Eve Burgos i els serveis tècnics, el Joan Bosch, i qui us parla, l'Imma Lizondo. Agraïm les col·laboracions de la Biblioteca d'Arenys de Mar i l'Èlia, de la Fosforera, i a tot l'equip del Cau de la Bruixa Verda. Recordeu que si voleu consultar els recursos, informació, teniu caubruixaverda.com.

aquesta és la nostra cançó de comiat amb el tema Escola de somiatruites d'Albert Pla i Joan Miquel Oliver, perquè sí, somiem i somiem allò que volem. No deixem mai de somiar, companys i companyes. L'Escola dels Somiatruites. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi, per seguir-nos. Fins al proper programa. Abraçades i petons.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç del seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
2: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant

0: uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
1: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema a la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar-la a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: English Center patrocina aquest programa.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Hola, bon dia, bona tarda. Benvinguts a un nou programa de Ràdio La Present. Jo em dic Clàudia i us estaré presentant el reciclatge i el medi ambient junt amb els meus companys de l'escola, que són el Pep i l'Evan, que ens faran la notícia del dia. Després tindrem a l'Ali, que ens farà l'entrevista amb la Jordina Vila. I per acabar, la Martina, que ens farà el debat. I ara, què us sembla si posem una cançó per començar?

0: I ara, després de la cançó, en Pep i l'Evan ens presentaran la notícia del dia. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda. El canvi climàtic són alteracions del medi ambient produïdes per agents meteorològics, el vent, la pluja, la temperatura i uns altres. Aquestes modificacions també poden produir-se per agents artificials, per part de l'home, com són l'ús del combustible fòssil i l'emissió de gasos com el diòxid de carboni, la deforestació i activitats industrials, agrícoles i de transport.
1: Aquest fenomen provoca l'escalfament global i alhora es manifesta l'augment de temperatures, desglaç de glaceres i augment de nivell del mar, una freqüència més gran de fenòmens meteorològics externs com sequeres, inundacions o onades de calor. I ara el reciclatge. El reciclatge és un procés on les matèries primeres es componen els materials que ho fem servir en la vida diària, com el paper, vidre, alumini, plàstic i alguns altres. Una vegada acabat el seu cicle de vida útil, es transforma de nou en nous materials.
0: I ara escoltarem la segona cançó d'avui.

0: Tot seguit anirem a l'entrevista que la presentarà la Li. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui tenim amb nosaltres a la Jordina Vila, tècnica del Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, i li farem unes quantes preguntes. Comencem. Bona tarda, Jordina. Estàs preparada?
2: Hola, bona tarda, com esteu? Preparada per les vostres preguntes.
1: Quants anys portes reciclant Arenys de Mar?
2: Doncs mireu, a principis dels 2000 hi havia contenidors al carrer sense el contenidor d'orgànica, que encara no recollia l'orgànica. I teníem un 7,61% de recollida selectiva, que és molt poc. ¿Vale? Teníem molt poca, fèiem molt poca de separació, molt poc reciclatge. ¿Vale? A partir... Bueno, fins al 2010, diguem, es va anar millorant aquest percentatge. Vam passar a 36% de reciclatge. ¿Vale? Llavors, per augmentar aquesta xifra de separació i reduir la resta, que era d'un 64%, la resta és el rebuig, val? Vam decidir implantar el model porta a porta, Arenys de Mar. Val? A tota la vila? No, només al 50%, a la meitat. Llavors, el 2011, la meitat de la vila va passar a fer porta a porta, vale? Un sistema de recollida de totes les fraccions, val? I vam arribar al 45% de recollida selectiva de residus. Val? O sigui, vam començar a separar el 45% i el 55% era resta. El 2015 vam voler fer una segona fase del porta a porta i arribar al 70% de la vila. Abans era la meitat i llavors vam passar al 70%, quasi uns 3/4 de la població. I vam passar d'aquest 45% de recollida selectiva que ja havíem aconseguit a un 53%, ¿vale? Que és més o menys on estem ara. O sigui, del 2015 al 2024 no hi ha hagut gaire variació. Ens hem quedat just passant, just fregant, la meitat de residus, reciclem la meitat de residus. I la resta de residus no els reciclem, els enviem a cremar, a rebuig, ¿vale? A resta. Cosa que no tot el que enviem a cremar és resta. La majoria de fraccions de residus es poden reciclar, es poden separar. I aquí és el que volem canviar.
1: Què et va portar treballar en aquesta feina? I quants anys portem en aquesta feina?
2: Jo porto uns 2 anys aquí a l'Ajuntament d'Arenys de Mar com a tècnica de Medi Ambient, però ja ve de lluny que m'agrada tot aquest tema del medi ambient i de voler fer alguna cosa per millorar el nostre entorn, el nostre planeta, no? I contribuir a ser més sostenibles, a avançar com a societat per una societat més justa, més respectuosa amb l'entorn, amb el medi ambient i els espais naturals, no? Llavors, i també per nosaltres, per viure millor, no? Llavors, ja vaig estudiar biologia, val, a la carrera i després d'això, doncs, vaig fer cursos de biodiversitat. Feia molts tallers de temes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat i al final vaig trobar aquesta feina.
1: Ha estat difícil implementar el porta-a-porta Arenys de Mar?
2: Doncs, a veure, jo no he estat en les darreres implantacions del porta-a-porta, jo no hi era, ni a la del 2011 ni a l'ampliació del 2015, però ara estem intentant ampliar el porta-a-porta al 100% de la vila, ¿vale? O sigui, a tota la vila que fem la recollida selectiva de residus de porta a porta, i això està costant. No és gens fàcil perquè tens molts fronts, no? Tens, per una banda, el front de la població, que tothom té les seves opinions, pros, contres, reticències, dubtes, pors, no? Inconvenients tècnics, no? És que jo no puc, com serà més difícil, no sé, tot això, òbviament, s'ha de tenir en compte i com tots els sistemes hi ha pros i contres. Per l'altra banda tenim el front dins de l'Ajuntament, no? de com funcionem a l'Ajuntament i de tema polític, no? De si tenim més suport, si tenim menys, no? Que en aquest cas sí que tenim suport, però bueno, no és fàcil això. I després hi ha el tema del tema tècnic, no? Del tot el sistema de posar els operaris que han de fer aquest servei de recollida de residus, no? Els escombriaires, doncs que s'adaptin a aquest nou sistema que té, bueno, que té els seus hàndicaps o les seves dificultats, no? És molt més fàcil agafar un contenidor gros i abocar-lo en un camió que anar covellet per covellet recollint les bosses. Però també té molts avantatges i és aquí on ens agafem, no? Perquè volem augmentar el reciclatge, el percentatge de reciclatge a la nostra vila, volem que es faci menys risc, menys resta, menys rebuig i s'augmenti tot el que separa, no? Tot el que podem aprofitar. Llavors, aquí estem, hem de sortejar tots els esculls, tots els temes, els problemes tècnics que puguin sorgir i també socials i tirar endavant amb aquest sistema, que un cop estigui en dansa no dubto que anirà molt bé.
1: Has començat tu aquest projecte o una altra persona?
2: No, jo com he dit només fa 2 anys que sóc aquí, per tant el porta a porta que es va implantar el 2011 i el 2015 jo no hi era i ho van fer les persones que hi havia a l'àrea de medi ambient d'aquell moment, que segur, el meu cap hi era segur, que és el Jordi Simó, que és el que ho va posar en marxa, però no sé si l'ajudava algú, que segur que sí, perquè hi ha molta feina a darrere d'una implantació com aquesta. Ara nosaltres som quatre a medi ambient i que estiguem pendents del tema dels residus som tres persones: el Jordi Simó, el Ricard Argemí i jo mateixa.
1: Per què vau voler implementar aquest projecte?
2: Doncs una mica pel que hem comentat abans, que a Arenys de Mar només tenim un 50% de recollida selectiva de residus, que vol dir que només es separa bé el 50% dels residus, la resta de residus es posen barrejats a la fracció resta. Però nosaltres sabem que aquests residus, la majoria, es poden reciclar. La majoria d'aquests residus que van a la fracció resta o rebuig poden ser reciclats perquè són plàstics, perquè són paper, perquè són orgànica, perquè són vidre. Llavors, nosaltres sabem que en lloc d'un 50% podríem estar reciclant un 80-85%, anant molt, molt a l'optimisme, no? Per tant, què vol dir això? Que tenim molt marge de millora, de passar d'un 50 a un 80%. Que ens quedem al 70-75, no passa res, perfecte. Haurem millorat moltíssim, però que sapiguem que la fracció resta normalment és o correspon entre un 10 i un 20% de tot el que genera. Vol dir que tota la resta de coses que traiem a la resta estan mal tirades allà. Les estem perdent perquè les portem a la incineradora de Mataró a cremar i les portem a un altre ajuntament, potser les porten a un abocador, no? Un abocador de residus. Tant la incineradora com l'abocador tenen molts impactes ambientals, val? Són perjudicials per la salut i pel medi ambient. Per tant, com menys fracció resta portem a la incineradora de Mataró o a un abocador, molt millor, val?
1: Ens pots dir algunes recomanacions a la gent per reciclar millor?
2: Doncs, bueno, al final és un canvi d'hàbits, un petit canvi d'hàbits. Jo estic acostumada a barrejar-ho tot en un cubell gran que tinc a la cuina. Doncs en lloc de tenir un cubell gran, ho divideixo en 5 cubellets o bossetes i quan tinc restes de menjar ho tiro a l'orgànica, quan tinc restes de plàstic d'algun embolcall ho tiro al plàstic, quan tinc ampolles de vidre trec el tap, que normalment és de suro, que va a l'orgànica, i ho tiro al vidre. Si tinc pots de llegums que són de vidre, el tap, que és metàl·lic, el tiro al plàstic, al contenidor groc, perquè el contenidor groc són envasos lleugers, plàstics i metàl·lics. Per tant, tot el que és metall va allà també. Hi ha el tap dels llegums, el paper d'alumini, etc. Què més? Si tenim problemes amb recordar certs materials a on van, doncs li podem demanar a algú, per exemple, si tens un net o si tens, o si tu mateix t'agrada molt fer alguna composició a l'ordinador, doncs et busques imatges de cada residu que no saps on va i et fas una xuleta i te la tens allà plastificada a la cuina. O si no, li preguntes al teu amic això on va, o ens truques a l'Ajuntament. Però bueno, que no vindrà d'una petita cosa que no saps on tirar. En general és un canvi d'hàbits de dir, ostres, doncs mira, en lloc de tirar-ho tot al mateix lloc, doncs tinc cinc opcions i realment són molt fàcils, són molt intuïtives, menys alguna cosa que sí que dubtem, no? Que segurament, si dubtem, és perquè va al rebuig, un raspall de dents gastat, una gilet, el tèxtil sanitari, no? Tot això que, jo què sé, el del maquillatge, el fil dental, una gasa, la pols d'escombrar, un plat trencat, una joguina trencadíssima que no la podem, que és petita i que no la podem portar a la deixalleria perquè no podrà utilitzar ningú, no? Doncs això, si no té unes piles o no té una bateria, que això ja és deixalleria, o no té, no és un pot de pintura, que això és deixalleria, tot el que sigui tòxic, residu espacial, no? És deixalleria, o un CD, o un, no? Totes aquestes coses que dius, ostres, això potser és com una cosa especial, no? Això és deixalleria, però tot l'altre que és inert o que dius, mira, és que no sé on va, això és rebuig, vale? Però tota la resta, que sí que sabem en general què és el que més produïm, sí que sabem on va, es pot separar. Això ho hem de tenir claríssim. I res, un cop ho tens clar, ja et surt sol. És que jo ni, no hi penso, no hi penso quan ho faig. Ja em surt així. I em semblaria molt raro tirar l'orgànica al mateix lloc que estic tirant tota la resta de coses. És que no m'entra al cap a mi, perquè, clar, com més anys fa que fas uns hàbits, més et sorprèn, no?, que hi hagi gent que encara no ho tingui assimilat, no? Per tant, és qüestió de motivar-se i de dir, mira, ho faré per... Si no ho faig per mi, ho faré per al planeta o per a l'animal preferit que tinc en ment, o ho faré pel meu gos, o ho faré pels meus nets, no? Pel futur d'aquesta societat, i ja està. I és qüestió de posar-li ganes, com a tot. També recomanacions pel porta a porta. Tenir sempre com a l'abast el calendari del porta a porta, no? D'avui què toca. Per planejar ja una mica també en funció de què compro, com m'organitzo, no?, la setmana, i llavors l'imant, tenir-lo a la nevera ben visible, no? I si no, tindrem una aplicació de residus pel mòbil, que llavors allà es podrà consultar sempre que es vulgui, i com que la gent porta normalment el mòbil a sobre, doncs què toca, quines fraccions toquen treure cada dia, no? També, a més, aquesta aplicació et dirà, doncs, on estan les àrees d'emergència per si aquell dia has tingut un problema i no has pogut atendre el porta a porta, o el dia anterior que tocava la fracció que tu has acumulat, doncs no vas poder, doncs poder, amb la targeta que repartirem a cada domicili, a cada casa, doncs tu pots anar amb la teva targeta en l'àrea d'emergència que estigui en aquell moment, no? I per això, doncs, és interessant, doncs, també tenir el calendari de les àrees d'emergència al mòbil per a aquests casos, al mòbil o a casa en un fulletó. Què més? Doncs, bueno, això, no? A part d'organitzar-te una mica en funció de la setmana, qualsevol dubte que pugui sorgir, o sobretot consultar-lo sempre, no, si tens algun problema, sempre dir-lo, que no puc atendre això, o que no puc fer no sé quin aspecte del porta a porta no el puc fer, doncs trucar, comunicar, explicar el perquè. Nosaltres estem aquí per això, sobretot.
1: Quins efectes positius té la cicla d'Arenys de Mar?
2: Doncs aviat les cases que més reciclin, tindran un petit descompte de la taxa de residus, que no sé si ho sabeu, però cada llar i cada negoci, vale? Cada botiga, cada restaurant, etc., doncs, paga uns impostos perquè l'Ajuntament li ofereix un sistema de recollida de residus. Val? Llavors, aquest sistema de recollida, que hi ha uns camions, uns escombriaires i uns posteriors tractaments dels residus, que els residus se'ls emporten a unes plantes de reciclatge a tractar, no? A reciclar, i els que són de fracció resta a tractar. Doncs tot això té un cost. Val? Llavors, l'Ajuntament recapta aquests diners amb uns impostos. Com més reciclem, menys fracció resta generarem i, per tant, el nostre cost total d'aquest sistema de recollida serà més petit. I, per tant, els impostos que haurem de recaptar podran baixar. No pagarem tants impostos. Val? Això no s'aconsegueix d'un dia per l'altre, és un procés, un procediment, no? Que primer s'ha d'instaurar el sistema, instal·lar, adaptar-se, la gent que canvi els hàbits i quan a poc la gent s'hi va sumant en aquest nou sistema i es van fent bé les coses, doncs veiem els fruits. Vale? Això per una banda, el sistema econòmic, no? Com hi ha una millora econòmica com més es recicli, sobretot perquè cada any, cada cop, la fracció resta costarà més diners tractar-la i hauríem de pujar cada any els impostos, i això és el que no volem. Val? I la segona cosa és, òbviament, doncs, reciclar el que fa és generar menys residus i, per tant, menys impacte ambiental a nivell, potser no ho veureu a nivell de poble, però sí que es veurà a nivell de l'entorn. L'entorn, doncs, com més conscienciada està la societat, la població, menys incivisme i més contribueix en el sistema de recollida de residus i recicla, no? I ho fa com toca, doncs tindrem un entorn més net, tindrem un mar més net, generarem menys CO2, o sigui, contribuirem menys al canvi climàtic perquè no haurem de cremar tanta fracció resta, no? Al final, tot suma i nosaltres som els grans beneficiats perquè ens està en joc la nostra salut.
1: I fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Jordina, per el teu temps.
0: Després d'aquesta entrevista, escoltarem la tercera cançó.

0: I ara és el moment de la Martina, que ens presenta el debat. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui al debat parlarem del tema d'aquesta setmana, que és el reciclatge i el medi ambient. Comencem? Vosaltres recicleu a casa? Clàudia.
0: Jo reciclo des de ben petita. Jo, des de que he nascut, sempre els meus pares m'han dit de reciclar, de, no sé, de no contaminar, de tirar tota la brossa que toca, de tirar totes les brosses que toquen.
2: Pep?
3: Sí, jo també reciclo a casa juntament amb els meus pares i els meus germans perquè és important pel medi ambient.
1: Evan?
4: Jo també reciclo a casa perquè des de petit em van ensenyar a reciclar on cal.
1: Ali?
5: Sí, jo també reciclo a mi casa, junt amb els meus pares i el meu germà, ja que li estem fent un favor al planeta.
1: Quants anys porteu reciclant? Ali?
5: Jo porto 3 anys reciclant i...
1: Clàudia?
0: Jo, com ja ho he dit abans, porto des de ben petita reciclant perquè trobo que és lo necessari pel planeta.
1: Pep?
3: És que no els conto molt, els anys. I, bueno, diria que són 5, crec.
1: Evan?
4: Jo portaria aproximadament uns 4 anys.
1: Vale. Què en penseu del porta a porta, Ali?
5: Jo penso que beneficia molt Arenys, ja que actualment hi ha molta gent que no recicla bé i beneficia molt.
1: Clàudia?
0: Jo trobo que està molt bé perquè si, per exemple, no tens un contenidor davant de casa, només l'has de deixar a la teva porta i te'l venen a recollir. I si tens algun problema de caminar o de, no sé, que et costi caminar i no el tens davant, pues, el contenidor no el tens davant, doncs jo crec que et facilita més la feina.
1: Pep?
3: Jo penso, igual que l'Ali i la Clàudia, és molt important per les que... Ja ho ha dit la Clàudia i l'Ali, ja
1: no Evan?
4: Jo penso igual que l'Ali, que és important tot això de contenidors i això.
1: Vale. A vosaltres us agrada reciclar? Ali?
5: Sí, a mi m'agrada molt reciclar, ja que és divertit i cada cosa va al seu lloc.
1: Si us fa difícil reciclar, i per què? Evan?
4: No és difícil perquè tenim que posar les coses on calen, en els contenidors on calen, i doncs és ràpid i això.
1: Vale. Clàudia?
0: No, mira, no em sembla difícil perquè tu vas acumulant brossa en cada contenidor o a cada paperera i quan ja has acabat, o sigui, quan ja està plena, només l'has de portar. O esperar que arribi el dia que et vinguin a buscar o envasos o rebuig o paper o vidre.
1: Ens podeu donar alguna recomanació per reciclar millor, Ali?
5: Sí, no tenir mandra, perquè moltes vegades tenim mandra de tirar la brossa o baixar, però és que al final ens beneficia a nosaltres, també.
1: Creieu que val la pena reciclar i per què, Clàudia?
0: Jo crec que sí que val la pena, perquè actualment hi ha bastanta contaminació, es fa més gran la contaminació global i creiem que això s'ha d'acabar.
1: Per què creieu que serveix reciclar al final, Pep?
3: Perquè al final de tot sempre estem donant un pas endavant pel medi ambient.
1: Vale. I fins aquí el debat. Gràcies per respondre a les preguntes.
0: Després d'aquest debat tan interessant, escoltarem una altra cançó.

0: connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, sisè parla,
1: d'aquí poc, ja,
0: amb l'Escola
1: ja,
0: Joan Maragall.
1: És Nadal, no, que la castanyada ja és Nadal.
0: Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons.
1: Sí, només a Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.
1: Ja. Per cul. Sí. Ah, exacte.
2: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

0: això ha sigut tot per avui. Ha estat un plaer estar amb tots vosaltres i moltes gràcies per escoltar-nos. Us deixem amb l'última cançó.
1: Adéu!
2: Que vagi bé.
3: Fins la setmana vinent.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
9: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, deconstruir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.
10: Ràdio Arenys, música, música, música.
11: Ràdio Arenys és la primera en música.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
2: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
2: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
2: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Ana Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.

0: En destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. Us en parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
2: Ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
3: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al minut 15 de la primera meitat, el resultat és de 4-8 pels blaugranes.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
5: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament, avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
1: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
6: Bona tarda, Maria. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem repassant les incidències. Per exemple, aquest accident que ha passat ja fa estona a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, l'accident d'un camió. La Nacional continua tallada en aquest punt, en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, com et deia, tallada, alguns problemes de trànsit, aquesta Nacional 340, al Vendrell i en sentit nord. Més a prop de Barcelona tenim un accident a l'autopista del Vallès, a la C58, a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit. Ara ja hi ha cua de gairebé 4-5 quilòmetres. Entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes, C58, s'ha complicat el trànsit d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. I també tenim un accident a l'autovia A2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit Barcelona, retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig. Acabem a la ciutat de Barcelona, i és que també tenim complicada la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, i també és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
0: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
1: Anna Ruiz.
7: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
8: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
7: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
9: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions institucions espanyoles.
7: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
10: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
7: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
11: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
0: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
11: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista, això sí, al Senat.
0: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
12: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
0: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
11: Encara amb el president Sánchez, la Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
0: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electora Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
0: La troballa arriba 11 dies després que les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
8: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
11: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
0: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el condol i escalf a la família.
11: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
13: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
14: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca, amb un únic objectiu. trobar-lo amb vida, però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
13: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
11: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga dels lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
0: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
15: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
11: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
0: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estarà vigent durant 11 mesos.
11: Carina Bellvé.
16: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
17: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
18: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
16: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
11: Entre les reaccions de la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertura, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
0: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Maria Moró, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, dit, en llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
11: I la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
0: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
11: Ràdio Tortosa, David Benito.
19: La plataforma Ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
20: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
19: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: La patronal PIMEC ha abordat els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant les transformacions tecnològiques i productives.
0: La trobada ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu.
11: Esther Minguell.
21: Els exconsellers d'Educació Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó han reclamat la necessitat de revisar la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
2: Especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial. Per això tenen sentit doncs espais com aquest, perquè permeten identificar aquests objectius que són compartits, construir consensos sobre com volem que sigui el futur de l'educació a Catalunya.
21: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
11: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
0: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
11: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
0: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
11: Encara en territori, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
0: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
11: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
3: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, a estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
22: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
3: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida de concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
11: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícola als conills.
0: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
11: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
0: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius l'han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
11: En cultura, avui arranca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda.
0: El concert inaugural, Terra de Guapes, anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 2:15 de la nit.
11: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
23: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
1: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
11: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75ens Premi Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades amb gairebé 1.400. En David Navarro n'està fent el seguiment. Bona tarda.
5: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
11: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. A Ràdio Ona, Maria Aceituno.
6: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
9: Aquest any hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat, i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir, doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quant a territoris on està introduït.
6: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.
4: Notícies en xarxa. Esports.
11: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
10: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al descans el resultat és d'11-20 favorable als blaugranes. Em dic Memi Ludovic Fàbregas, autors de 4 gols cadascun com a màxims golejadors de l'equip català. En futbol masculí, el Barça ha començat a preparar el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Betis amb la gran novetat de Rafinha, que s'ha tornat a exercitar amb els seus companys després de les molèsties que va patir durant l'aturada de seleccions. Per la seva banda, l'Espanyol vol recuperar el camí de la victòria contra l'Atlètic de Madrid, que ve de guanyar els darrers 4 partits, mentre que els blanquiblaus només han sumat un dels últims 9 punts possibles. Dues categories per sota, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
24: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria, o sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. Equipats que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes, és un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
10: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en directe en català. Els World Skate Games es viuran a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. Encara amb la vista posada en els World Skate Games, a partir de 8:15, és a dir, a partir d'aquí a 4 minuts, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins s'enfronta a Xile en els quarts de final de la competició. Els de Pere Vàries són clars favorits en l'encreuament i, si guanyen, s'enfrontaran a l'Argentina o a Itàlia en les semifinals de demà. I un darrer apunt en bàsquet, Maria, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la lesió de Pep Busquets, que presenta un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre.
11: Moltes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gómez als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local. Aquest any a la...
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
12: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
13: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
14: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
13: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
14: Dilluns, dia de descans.
13: Telèfon 93 792 35 46.
14: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
25: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
26: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
25: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
27: Finques Blaumar.
28: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
27: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
28: 93 792 0440.
27: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
28: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
29: Arenys, ha arribat el moment. Aquest 17 d'octubre inaugurem Non-Stop Gym Arenys de Mar. De 5 de la tarda a 9 del vespre, vine a conèixer el teu nou gimnàs 24 hores i gaudeix d'una tarda plena de reptes, sortejos, col·laboradors i moltes sorpreses. I si et vols quedar a sopar, no t'oblidis de reservar. Segueix-nos a Instagram per no perdre't cap novetat de la inauguració. T'esperem al carrer Joan Draper i Fosses, número 10. Aquest 17 d'octubre, Arenys no para. Non-Stop Gym, Arenys de Mar.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
12: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Bona tarda, són 8:15.
30: Notícies en Xarxa. Edició vespre.
11: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
0: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
31: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
11: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
0: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
1: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
11: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
0: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
2: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
11: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
0: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podeu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
11: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
15: Ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
11: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol, està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
10: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al descans, els blaugranes tenen el partit encarrilat, tal com indica l'11-20 del marcador. Dicamem i Ludovic Fàbregas, amb 4 gols cadascun, són els màxims golejadors del Barça.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: I a continuació obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
16: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
11: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
17: Bona tarda, Maria. En general, sembla que vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Ja està baixant aquest volum de trànsit, però encara tenim algunes incidències a comentar. Per exemple, que continua tallada per l'accident d'un camió, la Nacional 340, a la zona del Vendrell, en sentit nord, en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a l'autopista C32, la del Garraf. Encara parlem de problemes a prop de Barcelona, a la C58. Teníem un accident, ho hem comentat, a tocar del nus d'entrada a Barcelona. En principi ja està resolt, però encara hi ha aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Per tant, la C58, que continua carregada d'entrada a Barcelona. I també comentàvem aquest accident que continua a l'autovia 2, al trap de Collbató. Hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona, i ara ja parlem d'una cua d'un parell de quilòmetres. Per tant, es complica un pèl el trànsit en aquest punt de l'autovia 2, entre el Bruc, Collbató, en sentit Barcelona, i és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: Música. Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Jordi Fortià.
0: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
11: Ana Ruiz.
5: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
1: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
5: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
31: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
5: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
6: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
5: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
11: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
0: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
11: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
0: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
7: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
0: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
11: Encara amb el president Sánchez, de la Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
0: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
30: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
0: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
1: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
11: I mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
0: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família.
11: Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
9: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca, amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però, malauradament, això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
9: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
11: En ple debat pel dret creat a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
0: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
2: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
11: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
0: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estaria vigent durant 11 mesos.
11: Carina Bellbé.
14: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
18: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
19: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que, de fet, vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
11: Entre les reaccions a la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertur, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
0: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Marian Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, ha dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
11: I la plataforma Transdignes de les Terres de l'Ebre Priorat s'assumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
0: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
11: Ràdio Tortosa, David Benito.
8: La plataforma Ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
12: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
8: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brinca a sumar-s'hi.
30: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
0: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp del futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
11: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja i tot en el Segrià.
0: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
11: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'estat del planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
20: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
21: No podem refiar-nos. Val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
20: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i una part superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
11: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícoles conills.
0: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
11: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
0: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
11: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
0: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
11: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
22: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
23: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
22: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
11: En cultura, avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch o Catalan Washing, de Pere Seda.
0: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:45 de la nit.
3: Ràdio Sallent, Ona Pardo. La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
4: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
3: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
10: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75ens Premis Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades. En David Navarro n'està fent el seguiment.
15: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
10: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. Ràdio Ona, Maria Aceituno.
16: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
17: Aquest any doncs, hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat, i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir doncs, que el festival cada vegada té més amplitud en quant a territoris on està introduït.
16: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 3:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al minut 15 de la segona meitat el resultat és de 16-29 favorable als blaugranes. En futbol masculí, a la Primera Federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la segona a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
3: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria. O sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. Equipats que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes. És un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari i allà fan mal.
2: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. El 9FM, Marcel Puig.
4: Els grups de show gran i petit del CPA Tona competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
5: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
4: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
5: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts.
4: Ara els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
2: I encara amb la vista posada en els World Skate Games, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins està jugant ara mateix als quarts de final del Mundial contra Xile. A 10 minuts pel descans, els de Pere Vàries guanyen per 1-0 gràcies a un gol de Marc Grau. En cas de victòria, demà jugarien les semifinals de la competició o bé contra l'Argentina o bé contra Itàlia. I acabem els esports, Maria, actualitzant el resultat del Barça d'handbol, que continua guanyant per 17-30 la pista del Dinamo de Bucarest en un partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga de Campions.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 7 i a 7:45 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: en entreteniment.
1: Famílies d'Arenys i del Maresme. Aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666-424-945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
2: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
3: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
2: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
4: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fonts municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que expiren ja, li expiren les llicències actuals. Com estava previst, Comuns, Republicans i PSC han aprovat aquesta mesura. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia.
2: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
1: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí, que evita el tancament definitiu i podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació de la roba. Obertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït en el maleter d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a...

0: Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Un programa cultural però no elitista, perquè la cultura és trobada però també conflicte.
4: Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
3: Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una nova entrega de Plec i Drames. Aquí som una setmana més i, a més, avui estic molt bé envoltat. Abans que res, donar les gràcies a totes les persones que ens sentiu, ens escolteu setmana rere setmana. Recordar que ens podeu seguir des de la sintonia de Ràdio Arenys, 91.2 en directe, i després també des de YouTube. Pels de YouTube, Facebook o qualsevol altra plataforma, i ens estareu posant cara. Ja veieu que avui torno a estar acompanyat de col·laboradora. Benvinguda, Júlia, de nou.
5: Hola. Que guai tornar aquí, eh?
3: Farem la secció de Pulsió i Gest, divulgació artística, per tant, no us despegueu de la ràdio, i després també entrevistarem. De fet, des que vam començar el programa, el passat 5 de març, hem fet aplec al voltant del fotoperiodisme, la literatura, la dramatúrgia, la música i la gestió cultural. Però avui ens recreem al voltant del nostre perfil més eixerit, més trendy, estètic, fashionista i, per què no dir-ho, divertit i sassy, per parlar de moda.

0: Us sona la cançó que acabem d'escoltar? Bé, és Suddenly I See, de Kata... Perdoneu, Kate Tunstall, però per molts i moltes significa sobretot l'obertura a un univers que ja té 20 anys a sobre, la seqüència inicial de Devil Wears Prada, eh? La comèdia dramàtica dirigida per David Frankel i protagonitzada per Meryl Streep i Anne Hathaway, que farà tot just 20 anys aquest any, ja sabeu que s'ha tret la segona part. Bé, aquesta manera de viure la moda té molt a veure amb la consolidació de l'alta cultura del segle XIX, moment en què vestits, joies i altres ornaments comencen a ser signats per noms propis molt potents, podríem dir. És a dir, a ser concebuts com dissenys originals i peces d'artesania elevada. És aquí quan podem començar a dibuixar una trobada clara entre art i moda. Per la nostra generació, concebre la moda i l'art com conceptes agermanats no resulta gaire difícil. De fet, fàcilment lliguem aquesta idea a una de les seves defensores més reconegudes de l'imaginari popular. Sí, sí, parlem de Gossip Girl, una sèrie nord-americana reconegudíssima, estrenada l'any 2007 i basada en les novel·les de Cicely Bones Yexer. I, evidentment, una de les seves protagonistes més icòniques no podria ser una altra que la Blair Waldorf.
1: Fashion is the most powerful art there is. It's movement, design, and architecture all in one. It shows the world who we are and who we'd like to be, just like your scarf suggests that you'd like to sell used cars.
2: Vanessa gave me this scarf.
0: Ja heu sentit a la Blair Waldorf, la moda és l'art més poderós, sens dubte. És moviment, disseny i arquitectura a la vegada. La consolidació, però, de l'alta costura al voltant del segle XIX és allò, és el moment on podem dibuixar una trobada entre art i moda. Sí, l'alta costura, allò que el selecte i elitista món de la moda distingueix com a couture.
3: Couture.
4: Is it couture?
3: It's couture.
4: It doesn't look like couture.
3: It's couture, honey. Look at the tag. It's couture.
0: Aquí tenim un meme que es va fer molt popular a principis d'any de la Lisa Rinna, una actriu i estrella de realities que en una catifa vermella va fer aquestes declaracions davant l'escepticisme d'un periodista en dubtar si la seva aparença era la pròpia de l'alta costura. El vídeo original dura uns segons més, però el fragment que es va popularitzar, com estava dient a xarxes, va ser el crit de Lisa Rinna dient «És alta costura, Cari, és alta costura». I possiblement fos perquè defineix a la perfecció aquesta natura dicotòmica tan pròpia de la moda. Tothom vol pertànyer, tot i ésser un món cruel i costós. Aquesta manera de viure, la moda, té molt a veure amb la consolidació de l'alta costura al segle XIX, com dèiem, moment en què vestits, joies i altres ornaments comencen a ser obres pròpies. És a dir, patentades com a dissenys originals o productes d'artesanalitat elevada. Allò que ens permet dibuixar una trobada entre art i moda, i és a partir d'aquest moment quan els abillaments, atuendo en castellà o outfit en anglès, els vestits, comencen a ser associats amb una experiència de luxe i a l'alçada de l'art. Unicitat, autoria i estudi de la noblesa dels seus materials, així com l'estudi de la finalitat estètica, són els paràmetres que ens permeten parlar d'art quan parlem de moda. És precisament en aquest context que la punta catalana també, i especialment la producció vinculada a Arenys de Mar, quilòmetre zero, producte de proximitat, esdevé un exemple molt clar d'aquesta trobada entre art i moda. Les puntes, brodats i ornaments textils deixen de ser únicament elements funcionals o decoratius per convertir-se també en expressions de refinament, autoria i distinció social. De fet, gran part del conjunt de peces conservades al Museu Marès de la Punta, daten d'aquest període. Ja podeu venir aquí a Arenys a visitar-lo per veure colls, ventalls, volants, tovalloles de combrejar o capes que evidencien aquesta sofisticació tècnica i artística d'aquests productes artesanals. A través d'aquests objectes podem observar com la moda comença a incorporar els mateixos valors que tradicionalment s'associaven a l'art: unicitat, noblesa de materials i estudi formal i valor estètic. Més enllà del segle XIX, però avui, la continuïtat d'aquest delí o aquesta tendència al luxe i la necessitat de produir contingut audiovisual en català ens ho posa present una influencer que es diu Maria Vallespí a la seva entrevista a VilaWeb que data del 2023. Anem a sentir què ens diu la Maria.
5: El meu tret distintiu és que sóc una creadora de contingut de moda i de bellesa i que ho faig en català. Perquè hi havia molts creadors de contingut en català, afortunadament, i pel meu gust encara n'hi ha molt pocs, però n'hi han, però tots eren com d'una manera molt definida, tots eren una mica semblants. I a mi m'agrada haver sortit d'això i haver estat fent una cosa que fins ara no s'havia fet, que és crear moda, parlar de marques cares, parlar de maquillatge, de coses cares, de coses glamuroses, de coses de luxury, de luxe, i fer-ho en català. Això és algo que no s'havia fet, ara s'està començant a fer i jo estic molt contenta de, diguéssim, capitanejar-ho. A vegades jo em al·lucino perquè m'escriuen una marca, som tal, no sé què, volem que treballis amb nosaltres. I quan ja està tota la campanya iniciada, quasi està a punt de firmar el contracte, ja tinc el que volen que comuniqui i tot, de cop és, ah, però ho ha de fer en castellà. I penso, a veure, quina credibilitat teniu vosaltres com a agència o com a marca si no heu estudiat absolutament res el perfil amb el que aneu a treballar. I se m'han tancat portes i marques amb campanyes molt, molt grans, molt ben pagades, han caigut perquè volien que fes contingut en castellà. Però jo crec que no tindria sentit que jo ara de cop canviés i no ho faré perquè una marca m'exigeixi per un contracte o perquè sigui no.
0: Per una altra banda, un altre influenciador de moda català, l'Àlex Grimà, ens fa una introducció al mercat de la moda a Catalunya. Qui patrocina les desfilades de moda? Qui els otorga cobertura mediàtica? I analitza quins vestigis es poden identificar al mercat actual del segle XIX. Us sonen Javier Guijarro, Guimaguas, Luis de Javier o Paloma Wall? Aurem Baix, possiblement? Anem a sentir què ens diu.
2: Aquestes quatre persones són com els quatre grans pilars que té la indústria de la moda catalana. A mi m'agradaria afegir una filla de Guimaguas i Paloma Wall, que és Aurem Biaix. És una firma de moda nascuda a Barcelona per dues noies que no estan formades en el món de la moda. Una va estudiar Belles Arts i l'altra ve més del món de rodatges, el cinema, treballava al departament de sastreria del Liceu, i realment les barbaritats que fan, o sigui, junten com aquesta idea més romàntica i les siluetes del segle XIX, però les transformen a un codi 100% contemporani. Unes obres d'art que flipareu. L'última desfilada d'Aurem Biaix ha comptat amb el suport d'Apple. És surrealista, però... O sigui, surrealista en el bon sentit de... Mai diries que una marca de roba tan emergent com Aurem Biaix comptaria amb el suport d'Apple. Doncs el té. Però la penúltima, la desfilada es va fer a Trent. Què és Trent? És una de les botigues més novedoses que hi ha actualment a Barcelona. En què es basa? A part de tenir una arquitectura espectacular, que la relaciono molt amb la botiga de Guimaguas, perquè les dues tenen una arquitectura molt marcada i que la defineix, i tu quan entres en aquesta botiga saps que estàs o a Trent o a Guimaguas. El concepte de Trent, ells seleccionen de cada temporada de l'última setmana de la moda les millors peces de les col·leccions que es presenten a Milà, a París, a Nova York, i ho porta perquè ens puguem vestir nosaltres d'aquestes marques. Quin és el fet distintiu? Que no només pots comprar, sinó que pots llogar aquestes peces de roba. I això
0: és... Ens parla de poder comprar roba, ens parla dels llocs, dels indrets, de les marques més populars de la moda catalana actualment. La veritat és que recomano molt que el seguiu. Es diu Àlex Grimà, @AlexGrimà, xarxes. Bé, que possiblement, ara que parlem de xarxes, una de les petjades, un dels senyals del segle XIX que encara roman a dia d'avui, sigui el concepte de modernet o moderneta, catalanet o catalaneta, no? Que és aquest concepte estètic que s'ha expandit de manera universal quasi bé. Què entenem per ser un modernet catalanet? És un paral·lelisme banal? Es pot emmirallar amb el flaner de la modernitat? Les al·lèrgiques al pol·len ens ho aclaren amb molt bon rotllo de la mà del seu tema Poeta Modernet.

Sabem que el modernisme va sorgir en un moment de profundes transformacions socials i tecnològiques, influenciat per la revolució industrial i pels avanços científics. La intel·ligència artificial, la urgència climàtica, les pandèmies i l'empenta cap a un escenari de crisi geopolítica, o si no voleu dir crisi geopolítica, un escenari incert, semblen conduir-nos cap a un nou paradigma força equiparable al de la revolució industrial. Jo no vull ser alarmista, però el modernisme del segle XIX va tenir un impacte significatiu a Europa i a Catalunya, i va ser el reflex de la nova societat industrial emergent, amb un fort enfocament en la modernització de l'art, la ciència, l'educació i la llengua. Però jo hi veig un paral·lelisme molt gran amb aquest moment. Si el modernisme va ser l'expressió cultural de la revolució industrial, potser aquest nou imaginari de modernet català és, amb totes les seves contradiccions, l'estètica emocional de l'era digital. Per afrontar els melons que hem obert aquesta introducció, avui fem aplec amb en Eric Rufete, un modista emergent del Maresme mataroní que actualment viu a Madrid i que només té 25 anys.

0: Doncs benvinguts i benvingudes a Pulsió i Gest. Abans d'entrar-hi, dir-te que m'ha agradat molt l'entrevista, amb molt de ganes, de veritat, t'ho dic de tot cor, de veure la col·lecció. Tant de bo, no sé, algun dia portar alguna cosa teva, sí, em fascinaria.
1: Clar, que ens faríem, encantaria portar aquí samarretes d'Eric Rufete.
2: Ai, ojalà.
0: 100%. I jo avui aquí, a la secció, us convido a tancar els ulls i a imaginar. Així que, endavant. Tens 10 anys, són les 12 del migdia i estàs a classe. Mires per la finestra i observes el món exterior i te n'adones que els arbres han florit, el sol s'eleva i brilla molt fort. De cop, un cop suau, al braç, estrany, lliscant, un avió de paper fet amb apunts de matemàtiques. L'obres, hi ha una nota. Et gires, una mirada còmplice. I aquí comença alguna cosa, alguna història. Què hi escriuries a dins d'aquest avió? Ja podeu obrir els ulls. I escoltem la cançó Self Control, d'en Frank Ocean.

0: Doncs hi ha una cosa curiosa, i és que, bueno, acabem d'escoltar un self-control que no és en Frank Ocean, però jo avui us volia parlar d'en Frank Ocean, que està molt bé aquesta cançó, a mi m'encanta, de fet feia molt que no l'escoltava, no l'escoltava, però bé, jo us volia parlar d'en Frank Ocean perquè és un cantant que m'agrada molt, que ha tret molt poca música, i hi ha una cosa curiosa, i és que en la seva cançó, també anomenada self-control, avui podeu escoltar-la a casa, us animo molt, i passa una cosa curiosa.
1: No era aquesta la cançó, m'he equivocat, doncs m'he equivocat.
0: No et preocupis, però és que a mi m'agrada perquè aquesta feia molt que no l'escoltava.
2: Aquesta és l'original de Self Control.
0: Per tant, jo crec que en Frank Ocean li deu molt aquesta cançó.
2: Li ret homenatge, clar.
0: Clar, clar, clar. Però, parlant de la d'en Frank Ocean, si us quedarà aquest nom gravat, jo un dia, navegant per les profunditats d'internet, vaig trobar que molta gent ha entès Keep a Place for Me com a Paper Planes for Me. És a dir, guarda'm un lloc per mi, s'entenia, per part de l'audiència, com a avions de paper per mi. Era una frase que no hi era, en aquesta cançó no estava, òbviament, però que encaixava perfectament. Perquè avui us vull parlar d'avions de paper. Hem començat la secció per aquí. Perquè parlem del gest de fer-ne un. Un gest que amaga tota una intenció. Comencem parlant de l'art de l'origami. Suposo que sabeu què és, coneixeu l'origami, veritat,
2: no ho fet. Papiroflèxia.
0: Sí, és un bon sinònim, exacte. I el tema és que té un origen japonès, és un tipus d'art japonès que a nivell etimològic té molt a veure, o sigui, s'entén molt bé perquè oro vol dir doblegar i kami vol dir paper. Per tant, l'origami és l'art de donar forma al paper. A mi em ve al cap una imatge molt simple, que és la idea de crear mons a partir del paper. I aquí entra el testimoni que us porto avui, la Bela, una nena que també s'ho passa molt bé jugant amb paper i amb la seva imaginació.
3: Algun cop has fet algun avió de paper?
4: Sí, moltes vegades.
3: I què és el que t'agrada de fer avions a tu?
4: Que em distreu molt i quan estic com avorrida, doncs, com dic, m'avorreixo, agafo un paper i llavors em distreu. I faig avions de paper, o faig postals, o faig com uns ordinadors o mòbils.
3: En paper?
4: Només en paper. I si vull que quedi com més real als mòbils, m'agafo la cola i enganxo doble perquè em quedi com amb més textura.
3: O sigui, t'agrada manipular el paper...
4: Sí.
3: Fer-lo gruixut, doblegar-ho...
4: I quan dibuixo, a vegades faig, tanco els ulls i faig algun gravat. I després obro els ulls i tinc d'inventar-me alguna cosa amb això. I un dia, quan tenia com 5 anys, em va sortir com un gravat. I després ho vaig convertir en un elefant. I un dia una tortuga, una altra... una cosa molt rara. És que m'agrada molt fer coses d'aquelles.
3: Ets un artista, eh? Que guai, m'ha encantat això que has dit, eh? Que maco.
0: Doncs aquesta és la Bela. És que promet, serà una artista, té tan sols 7 anyets i és la meva cosina petita, me l'estimo amb tot el meu cor. I ahir al vespre vaig fer-li aquesta pregunta a la inicial, no? Si havia fet algun cop un avió de paper, però després, com m'heu escoltat, va començar a explicar-me com imagina el traç i com el transforma. I aquesta mirada, per molt que sigui innocent, parla del gest artístic més pur, que és l'acte de donar forma, no? L'acte de donar forma i transformar. I la Bela és que s'ha passat moltes tardes transformant papers d'inaquatres a tots colors. I a mig camí entre l'origami i el petit testimoni que acabem de sentir, es troba una melodia que estic segura que molts de vosaltres coneixereu i que associeu a la vostra infància, a una Mare meva, no tinc veu, és que m'emociona tant. Bueno, a una memòria compartida. Mare meva. A una memòria compartida. Art Attack.

0: ¿Conocíeu aquesta cançó?
1: Me lo da todo, ¿eh? Sí. Ahora mismo, arte a lo grande.
0: Literal.
1: Me encanta.
0: Us transporta, veritat. Sí. Sí. Els 2000, aquella època. Doncs sí, es tracta d'un programa que es va emetre a Disney Channel. Es va estrenar a Espanya l'any 1998, o sigui, ja fa bastant, la veritat. I un dels seus mítics presentadors va ser en Jordi Cruz, no el cuiner, el presentador, que la gent es confon. I el que us deia, per qui vam néixer els 2000, doncs Art Attack forma part del nostre imaginari. I és que avui posem el focus en el pas del format bidimensional al format tridimensional. Penso que el nostre convidat d'avui fa un gest meravellós també, donar forma a la tela i vestir el volum, a través de la moda, com comentaves, la confecció, el patronatge i l'artesania. Perquè treballa des d'un punt de partida que és completament pla, no? Com has comentat, doncs una tela, un material que d'entrada no té forma, és superfície, és bidimensionalitat. I per mi aquest trànsit del 2D al 3D és clau en el procés creatiu, no? Podríem dir que és el moment en què una idea deixa de ser només pensament i comença a ser, a existir físicament, a ocupar un espai i a poder ser tocada. És el moment en el que algú composa i es crea una sensació de profunditat, a jugar amb les mans i amb la matèria. Doncs jo començava explicant una història que no sabem si va ser ficció o no. I ara, per acabar, us he portat un avió de paper. M'heu vist a l'inici confeccionant-lo, també.
2: La història de ficció era aquella que hem tancat els ulls i érem a classe, no?
0: Exacte.
2: Val.
0: Que us havíeu d'imaginar, doncs, que algú us tirava de cop, us llançava un avió i us havia escrit una nota.
1: Clar.
2: Ah, clar.
1: Me lo imagino porque no me pasa. No me ha pasado.
0: Es la típica historia con
2: amor. A tu no te fallen a l'escola.
1: Bueno, a mí me ponía en el papel. ¿Hay chisme? Claro. Entonces...
0: I ahí estabas, ¿no?
1: Ahí estaba el primero.
0: Que divertit. Doncs bé, tenim aquí un avió de paper per cadascun de vosaltres.
2: El de l'Eric és rosa, el meu és taronja.
0: I el meu és blau. Això no està fet a l'atzar, òbviament. Això
2: òbviament
0: està
2: planificadíssim.
0: I la idea és que us he portat aquest avió de paper amb una intenció. I és que vull que cadascú de nosaltres escrigui un desig o alguna cosa que vulgueu que prengui forma. Perquè vull que fem volar per aquesta sala avions, moda, art i desitjos. Així que us he portat un boli també. Mira-te.
2: Oh, moltes gràcies, sí. Júlia.
0: Inspireu-vos, desitgeu molt i que maco compartir espais com aquests i persones com tu.
2: Ai, que xulo. Tenim un racó per l'esperança.
0: Sempre.
2: Un aeroport de desitjos. A veure...
0: Quina metàfora més maca.

0: Jo hi he escrit el meu.
1: Jo també.
2: Jo també.
0: I què fem? Ho diem o no?
2: Voleu compartir-ho?
0: Abans bueno. De tirar-los, no? Abans de fer-los volar o què?
1: Sí, pelant, eh?
0: Pal.
2: Vale.
0: Qui comença, Júlia?
2: Voleu que comenci i que acabi el nostre convidat?
0: Sí, sí.
2: Vale. Jo he posat, és una mica nyonyo, eh?
1: Ah, bueno.
2: I és el que m'ha sortit i mira que ho porto. Jo ho podria haver pensat una mica, però, bueno, crec que surt de dins. Així que art i amor, compartir espais macos amb gent amb molta llum com aquest.
1: Ay. Oh, ahora me dejas en súper mal lugar. ¿Lo puedo cambiar
2: dices?
1: O algo?
2: Improvisa.
0: Inventa-t'ho.
1: Claro.
0: Jo he posat condicions dignes pels joves i trobar recer i calma.
1: Wow, y yo tan yoísta. En plan, esto es
0: ¿qué
1: fuerte.
0: ¿Qué has posat?
1: Yo he puesto que mi colección coja forma.
0: Ah, bueno, está muy bien.
1: Claro, es que es en
0: es lo que estoy pasando. Es que tú eres profesional, tú vens aquí no. A hablar del teu projecte.
2: Claro que sí.
1: Claro, no, ay, jo, pero me encanta.
2: Pero ya sabeu, això pot ser una espècie d'acte que podeu fer vosaltres. Si teniu un desig, feu volar avions. Vinga, va.
1: Super. Wow, qué bien hechos. ¿Cómo ha planeado?
0: Doncs aquest moment és èpic per, ara sí, acomiadar-se de la plec. Volem acabar aquesta entrega amb un missatge positiu, i és que tothom té un potencial a dins que potser pot comunicar al món a través de la roba i dels diferents estils i estètiques que pot trobar, ja sigui a xarxes o a la col·lecció d'un artista emergent. Si és a la segona, millor que millor. Ja sabeu, recolzeu els artistes que comencen a la moda, al disseny gràfic i a on sigui. Ja sabeu que nosaltres sempre estem recolzant-los aquí a Plequidrames. Aquest programa, això sí, és dedicat a en Joan Bosch, que és el nostre tècnic, i avui ha tingut especialment moltíssima paciència. Moltíssimes gràcies, Joan. I us deixem amb l'última cançó, que la tenim a punt, és d'una artista maresmenca i porta a terme justament el que venim reivindicant tot el programa. La cultura pop digital, el luxe contemporani, la feminitat performativa. Aquesta no és una altra que Hakaranda, de la maresmenca Batgial. Gaudiu. Gaudiu.

0: per tenir una vida més feliç. Deixa la nit oberta a totes les possibilitats.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. Així, el pacte estableix que, a més de Podem, Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar es presentin en una candidatura electoral unides amb dues circumscripcions a Canàries. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que en una sola papereta d'esquerres es pot anar i és possible en plenes negociacions per intentar, recordem-ho, que aquest model s'estengui arreu de l'Estat, malgrat el pacte d'Esquerra Republicana i Podem per sumar forces en solitari de cara a les eleccions estatals del 29 de novembre. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats el 4 d'octubre. Avui s'ha confirmat, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat commocionada avui per la troballa del cos sense vida d'en Ramí i centenars de persones han participat en el minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. L'alcaldessa de Granollers és Alba Barnosell.
3: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Ramí, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
2: Per cert, que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquest cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i vespre. Les previsions afectaran principalment la meitat est de Catalunya. A partir del migdia, durant la tarda, els xàfecs podran anar acompanyats de calamarsa, ser intensos a l'interior, al prelitoral i al litoral, i al vespre tendiran a concentrar-se a la costa. Es preveu un màxim de perill de 3 sobre 6 amb probables operacions de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. I una nova incidència a la xarxa de telecomunicacions ha deixat a municipis de la Vall de Ribes, el Ripollès, sense telefonia mòbil ni internet. Alguns indrets, com Campelles, s'han quedat sense servei des del migdia d'aquest dijous, mentre que d'altres, com Planoles, poden operar en companyies, però no depenen del senyal telefònic de Telefònica, però tampoc tenen fibra òptica. I el Festival Temporada Alta estrena aquest cap de setmana l'espectacle de Líric, una revisió de l'obra de Cyrano de Bergerac amb 6 músics i 5 intèrprets que assumiran els rols d'actors per explicar l'argument d'aquest clàssic dirigit per Jordi Portí amb obres de Puccini, Verdi, Mozart o Donizetti.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el

0: Servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys, la primera en música.
4: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
5: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
4: Offers

Bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts sigueu un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Des d'ara fins a les 10, en Joan Bosch, a la part tècnica, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, us acompanyarem en cançons de musicals que s'han pogut veure a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i també d'altres indrets del nostre planeta. Cançons que aquesta setmana totes elles tenen en comú que pertanyen a musicals, l'acció dels quals està ubicada en un institut. Que quedi clar, en un institut, no en una escola d'infants, ni tampoc en una universitat. Musicals que, si són made in Broadway o estan basats en novel·les o pel·lícules nord-americanes, tots ells tenen una sèrie de tòpics i personatges ben característics. D'una banda, els personatges populars de l'institut, els esportistes i les cheerleaders. D'altra banda, els losers, els perdedors, sovint assetjats pels que gaudeixen de més popularitat a l'institut. Hi ha tota mena de personatges i avui els veurem tots ells. I comencem el programa d'avui anant a un institut que és on succeeix l'acció del primer musical. Un musical el títol del qual no pot ser més explícit i concret, perquè es composa de dues paraules. D'una banda, institut, que en anglès es diu high school. I d'altra banda, musical, que en anglès és musical. Unim aquestes dues paraules i en surt High School Musical. High School Musical va ser una comèdia musical de temàtica adolescent produïda per la factoria Disney, l'acció de la qual tenia lloc en un institut dels Estats Units, amb tots els tòpics haguts i per haver de les pel·lícules estatunidenques sobre adolescents en una escola de secundària. Els estudiants d'aquest institut els podíem dividir en dos bàndols. D'una banda, els jugadors de bàsquet i les seves animadores, les cheerleaders. D'altra banda, el grup de teatre musical de l'institut. El primer grup pertanyia a Troy Bolton, un brillant estudiant i millor jugador de bàsquet. El segon, la Gabriela Montez, nova a l'institut amb ganes de ser actriu, cantant i ballarina. En Troy s'enamora a primera vista de la Gabriela i viceversa. El bàsquet i el teatre musical tenen un pes molt important en la trama d'aquest musical, ja que en Troy, el protagonista, es debatia entre el bàsquet i el teatre musical per tal d'apropar-se a la seva enamorada Gabriela. I pululant per allà, hi havia altres personatges, com per exemple la Sherpay, que fins a l'arribada de la Gabriela ella era la reina dels musicals a l'institut, juntament amb el seu inseparable amic Ray. Aquesta pel·lícula em van seguir unes quantes amb els mateixos personatges i noves trames. En Troy, la Gabriela, la Sherpay, en Ray i companyia van convertir-se en personatges molt i molt populars a nivell internacional i amb adolescents, nois i noies, que seguien amb devoció les peripècies d'aquests personatges. Tan gran va ser l'èxit d'aquesta saga de pel·lícules televisives que el 2007 es va convertir en un musical que es va estrenar a Minneapolis i del qual després en van fer gires per diverses ciutats dels Estats Units i també del Regne Unit, on va acabar fent temporada al West End de Londres. El 2008, Stage Entertainment Espanya, amb la Julia Gómez Cora al capdavant, va estrenar un muntatge del High School Musical en castellà, que es va poder veure en plena Gran Via de Madrid, al Teatro Lope de Vega, on ara actualment hi ha el Rei León, amb un repartiment format per joves actors i actrius, per als quals aquell High School Musical va ser un trampolí. Alguns d'aquells nois i noies actualment estan protagonitzant i actuant els musicals que actualment hi ha a la cartellera, però no només a musicals, també a obres de teatre, a sèries de televisió i a pel·lícules. Entre aquests actors destacar la Macarena García, en Daniel Díjes, l'Anna San Martín, la Thalía del Val, la Mireia Mambo Bukele, en Cristian Sánchez, l'Alberto Collado o l'Amàlia Conde, que és catalana, que és de Vallirana i que actualment està fent de la senyora Ternandier Els Miserables, que actualment es poden veure a Madrid. I això ho dic perquè, a més, jo la conec, és molt simpàtica, és molt maca, molt trempada, i també tenia ganes de dir-ho. I bé, no m'enrotllo més, i del High School Musical, en versió castellana del 2008, ara escoltarem el reprise del Formamos un Equipo, cançó coral interpretada per tot el repartiment d'aquest musical. Anem-la a escoltar.

Als instituts de ficció sempre hi ha tota una fauna de personatges que són fàcilment identificables perquè sempre acostumen a ser estereotips i tenen tots els tòpics aguts i per haver. Ara podria fer-vos una llista de tots aquests personatges, però la ràdio, el temps és or, i com que tots plegats hem vist moltes pel·lícules ambientades en un institut dels Estats Units, anirem al gra. I ens centrarem en tres noies. Les tres molt guapes, molt populars i molt cruels. I a més, les tres es diuen igual, es diuen Heather. I són les jefes, per dir-ho així d'alguna manera, de l'Institut Westerberg. Són tres ties que estan molt bones i que, a més, tenen dominat i sota control aquest institut. Són elitistes, criticones, embolicaires, assetjadores i es creuen que estan per damunt del bé i del mal. Fins que a la ciutat i a l'institut arribarà una nova alumna, la Verònica Sawyer, una noia que se les haurà de veure amb elles i que decidirà que el millor que pot fer, de manera molt intel·ligent, és fer-se amiga d'elles i guanyar-se la seva confiança. La Verònica, que en un principi semblava una perdedora més a qui criticar i fer-li la guitza, es convertirà en una aliada d'elles que ni s'imaginen que aquesta noia pot arribar a ser molt més cruel, perversa i popular que elles tres juntes. Encara que la Verònica ho faci tot per sobreviure en aquesta fauna d'aquest institut. Això que us estic explicant forma part del musical Heathers, que és així com a l'Institut Westerberg coneixen aquestes tres noies que lideren i tenen a tots els alumnes, sobretot els dèbils, els perdedors, dominats i als seus peus. Fins que aparegui aquesta Verònica Sawyer, que els canviarà una mica la seva dinàmica a l'institut. Aquest musical està basat en una pel·lícula de 1989, titulada també Heathers, que aquí, amb aquelles coses que fan de canviar els títols, la van titular Escuela de Jóvenes Asesinos, una pel·lícula, com us he dit, de 1989, protagonitzada per uns joveníssims Winona Ryder i Christian Slater. A partir del guió d'aquesta pel·lícula, escrit per en Daniel Waters, i amb música, lletres i llibret, del tàndem format per en Lawrence O'Keefe i en Kevin Murphy, el musical Heathers es va estrenar a Los Angeles el 2013, després d'uns quants anys d'haver estat fent proves i fins i tot d'haver fet un concert teatralitzat en un teatre públic de Nova York. El 2014 es va estrenar a l'Off-Broadway i mai ha estat representat aquest musical a Broadway, tot i que ha tingut un gran èxit i aquest musical s'ha pogut veure arreu del món, a molts països, per exemple, Austràlia, Japó i també ha tingut molt d'èxit al West End de Londres. Un musical que té tota una legió de fans i un pòster molt icònic. I un musical que en aquests moments es pot veure a l'Off-Broadway i també a Austràlia, Nova Zelanda i a l'Off-West End. De cara al 2027 hi ha programades diverses gires tant a Irlanda com al Regne Unit i també a Nord-Amèrica. És un musical viu, molt viu, tot i que ens parla de la mort i de matar. Un musical fosc, però a la vegada amb molta coloraina. Una comèdia negra d'alta volada on hi podem trobar temes com el bullying, el suïcidi adolescent, les agressions sexuals i la violència als centres d'estudi. D'aquest musical n'escoltarem la cançó Big Fun, que podríem traduir com a gran diversió o molta diversió, moment en què una sèrie d'estudiants companys de la Verònica Sawyer la conviden a una festa d'adolescents, una festa d'aquelles desenfrenades, en què l'alcohol, les drogues i el sexe hi són ben presents, i on tothom perd el control. Tothom, menys ella, la Verònica, que aprofita per mostrar-los a tots les seves armes com a dona davant la sorpresa de les seves noves millors amigues, les Heathers, i els nois de l'institut. I si pareu bé l'orella, sentireu en alguns moments puntuals de la cançó una picada d'ullet o un petit homenatge a un altre musical molt i molt conegut, l'acció del qual també passa en un institut. Anem a escoltar aquest Big Fun del musical Heathers.

0: L'Ivan Hansen és un adolescent de 17 anys, amb ansietat i depressió, que va a teràpia per tractar-se i poder sortir-se'n. És un d'aquells nois, d'aquells alumnes invisibles que corren pels passadissos de l'institut, aquells en què ningú es fixa, i si algú es fixa en ell, és per fer-li la guitza, maltractar-lo, insultar-lo o pagar-lo. De cop i volta, el suïcidi d'un company seu de l'institut, una carta dirigida a ell, que el suïcida duia la butxaca de la seva caçadora, i una sèrie de circumstàncies en les que l'Ivan es veurà mig obligat a mentir en lloc de dir la veritat, el convertiran en un dels alumnes més populars de l'institut. I la noia, que sempre li ha fet gràcia, que curiosament és la germana del qui s'ha suïcidat, finalment es fixarà en ell i amb ella començaran a sortir com a parella. En tota aquesta història, hi tindrà molt a veure la immediatesa de les xarxes socials per convertir en herois un dia i en fracassats el següent a persones totalment anònimes que abans ningú sabia que existissin. Dear Ivan Hansen, que podríem traduir com estimat Ivan Hansen, amb música i lletres d'en Benj Pasek i en Justin Paul, creadors de les lletres de les cançons de la pel·lícula La La Land. I amb un llibret escrit per l'Steven Levinson, es va estrenar el 2016 a Broadway, després d'haver estat prèviament a Love Broadway. I el 2019 es va estrenar al West End de Londres, i tant l'espectacle de Broadway com el de Londres va durar en cartellera fins aproximadament l'any 2022-2023. El 2024 es va fer una gira d'aquest musical arreu del Regne Unit, i aquest proper 23 d'octubre s'estrenarà al Teatro Rialto de Madrid en versió castellana, titulat com a Querido Ivan Hansen. I una mica més a prop, a Ullastrell, sí, com ho sentiu, a Ullastrell, els propers dies 15 i 28 de novembre es podrà veure en versió catalana, sota el títol d'Estimat Ivan, per la companyia de teatre aficionat Grup Gato, que es dedica a representar musicals d'èxit internacional en versió catalana. Del musical Dear Ivan Hansen, ara n'escoltarem una de les cançons més conegudes d'aquest musical, que es titula Waving Through a Window, fent senyals des d'una finestra, amb la qual Ivan Hansen, el protagonista, es lamenta de la seva invisibilitat quan és al món i que ningú es fixa en ell per més que es faci notar. I fa una metàfora sobre caure enmig d'un bosc, on mai ningú et sentirà caure si hi vas sol i sense companyia. El que precisament a ell li va passar abans de començar el musical, i és que, de fet, aquest personatge va amb el braç escallolat, gairebé tot el muntatge, perquè se l'ha trencat a l'estiu quan va caure accidentalment, quan va caure d'un arbre enmig del bosc. Això és el que hi diu, eh? Això és el que hi diu. Waving through a window, fent senyals des d'una finestra, interpretada per en Beth Platt. En Ben Platt, que va ser el primer Ivan Hansen, i que també va ser qui li va donar vida a la pel·lícula que d'aquest musical es va fer l'any 2021. Anem a escoltar. Waving Through a Window, fent senyals des d'una finestra.
1: I've learned to slam on the brake.

Dear Evan Hansen. D'aquest musical en tornem a parlar en un programa que estem preparant que anirà dedicat a la salut mental i als personatges amb problemes mentals, que hi ha els musicals, que n'hi ha uns quants, eh? N'hi ha uns quants. Pot semblar un tòpic, però és ben cert que els musicals, l'acció dels quals passen en un institut, tenen una sèrie de personatges que són assetjadors. I d'altra banda, tot sovint, el o la protagonista són els assetjats. El cas del proper musical, el noi que és assetjat, en Jeremy, descobreix perquè li ho explica un dels seus assetjadors, en Rick, que existeix una píndola que és com una mena d'ordinador que quan te la prens s'inserta al teu cervell i et dona ordres per ser diferent, actuar amb millor actitud i convertir-te en algú molt més guai del que realment ets. En Rick, l'assetjador, li confessa que ell estava fart de ser l'asa dels cops i la riota de tots a l'institut. De perdedor va passar a guanyador i a ser ben popular entre la gent de l'insti i en especial entre les noies. I això va ser producte d'aquesta capsuleta, d'aquesta píndola que porta el nom de Skip. Porta el nom d'Skip, que és l'acrònim, i us diré l'acrònim perquè el tinc aquí apuntat, és l'acrònim de Super Quantum Unit Intel Processor. I això en forma de capsuleta, eh? Com qui es pren una aspirina, una capsuleta, doncs totes les coses que fa. Doncs Enric li recomanen a en Jeremy que en prengui una i ja veurà com la vida li canviarà i deixarà de ser un perdedor. Els nois de l'institut l'acceptaran al seu grup i les noies cauran embadalides davant d'ell. Se la prendrà o no se la prendrà aquesta píldora en Jeremy? Això del que us estic parlant és un musical que es titula Be More Chill. Be More Chill, que podríem traduir-ho com estigues més relaxat o directament un imperatiu, relaxa't. És un musical creat a partir de la novel·la del mateix títol, escrita per Annette Bizzini l'any 2004. A partir d'aquesta novel·la, un tàndem format per dos Joes van donar vida al musical Be More Chill. Dic això dels dos Joes perquè es deien Joe tots dos. D'una banda, en Joe Iconis va composar la música i va escriure les lletres de les cançons, i d'altra banda, en Joe Trats va crear el llibret de l'espectacle, que són els diàlegs de quan hi ha acció que no es cantava ni ballada, lògicament. El que parlen els personatges en aquests musicals, doncs, que també parlen, perquè hi ha musicals que tots són cantats, és veritat. És veritat, és veritat. I juntant la feina dels uns amb la dels altres, doncs, i moltíssima més gent, s'estrenava Be More Chill a Nova Jersey el 2015. Aleshores era només un experiment teatral que s'acabaria de polir per filar i que veuria finalment la llum com a espectacle professional el 2018, quan es va estrenar a l'Off-Broadway. Tant va gravar l'espectacle i tan bones crítiques va tenir per part dels professionals de la crítica que el 2019 ja va fer el salt cap a Broadway. Aquest musical també s'ha pogut veure al West End de Londres i al Japó, concretament a les ciutats de Tòquio, Fukuoka i Osaka. D'aquest musical ara escoltarem The Skip Song, la cançó de l'Skip, moment en què Enric li confessa a en Jeremy, el protagonista del musical, que existeix una píndola de nom Skip, amb aquest acrònim que ara us acabo de dir, aquest acrònim Super Quantum Unit Intel Processor, que el farà canviar per dintre quan se l'aprengui i deixarà d'una vegada per totes de ser el perdedor que ara és, i com ahir li va passar fa un any, i que finalment serà acceptat per tothom a l'institut i despertarà, a més, l'interès de la Christine, que és la noia de qui ella està enamorat però que no li fa gens ni mica de cas. Anem a escoltar aquesta cançó, The Skip Song, del musical Be More Chill.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: L'any 2011 es va emetre a la televisió britànica un documental sobre un adolescent de 16 anys que afirmava que, de gran, volia ser artista i convertir-se en una gran drag queen. Aquest noi es deia, i es diu perquè està viu, Jamie Joseph Campbell. I ell i aquest documental van ser els inspiradors del musical Everybody's Talking About Jimmy, que ho podríem traduir com a Tothom parla d'en Jimmy. Un musical que ens parla d'en Jimmy, un jove adolescent de 16 anys, recent acabat de sortir de l'armari, que el que vol és convertir-se en una gran drag queen. Entre que és gay i que vol ser drag queen, com us imaginareu, a l'institut les passa de tots els colors i està sempre al punt de mira dels assetjadors i assetjadores que li fan la vida impossible. No obstant, tindrà la sort de comptar amb el suport incondicional de tres persones que l'ajudaran, i molt, a fer realitat el seu somni de convertir-se en drag queen. D'una banda, el suport de la seva mare, una dona divorciada, empoderada, que ha hagut de tirar endavant a la família i pujar tota sola al seu fill. D'altra banda, el d'una bona amiga de l'institut, la Priti, que és musulmana i també pateix discriminació per part dels mateixos assetjadors d'en Jimmy. I també tindrà el suport de l'Hugo, el veterà propietari d'una botiga especialitzada en roba per a drag queens, que de jove també havia estat drag queen i que l'instruirà i li donarà bons consells perquè es pugui dedicar a aquesta disciplina artística. Everybody is Talking About Jimmy es va convertir en musical gràcies al director de l'espectacle, en Jonathan Butterell, que després de veure el documental va intuir que d'aquella història en podia sortir un bon musical basat en fets reals i es va posar mans a l'obra. Va contactar amb el compositor d'Àngel Espai Cels i el lletrista i llibretista Tom McRae. I entre tots tres van convertir aquell documental en un nou musical. I així va ser, i el musical es va estrenar al West End de Londres el 2017. També s'ha pogut veure als Estats Units i a Mèxic. El 2018 es va enregistrar el muntatge teatral en versió DVD. El 2021 es va convertir en una pel·lícula que actualment podeu veure en alguna plataforma, i no és que no us vulgui dir a quina plataforma està o no vulgui fer publicitat, és que realment no sé quina està. Però també potser el podeu trobar a la biblioteca, Podeu trobar-la a la biblioteca. I el 2024 se'n va fer una reposició al West End de Londres. Del muntatge original del 2018, ara n'escoltarem el tema que dona títol al musical Everybody's Talking About Jimmy. Tothom parla d'en Jimmy, i com deia en Salvador Dalí, que parlin de mi. Que parlin, encara que sigui malament, que parlin. Senyal que existeixo i ho estic fent bé. Doncs que parlin d'en Jimmy, tant com vulguin, que parlin.

0: ens va bé.
1: Tant a la vida real com al musical, que està basat en fets reals, en Jimmy Campbell, el protagonista d'aquest musical, Everybody's Talking About Jimmy, no li van permetre anar a la seva festa de graduació vestit de drag queen, com ell desitjava. Però a la protagonista del següent musical sí que li van permetre anar a la festa de ball, de final de curs, vestida tan elegant com ella volgués i, a més, també acompanyada d'en Tommy Ross, el més guapo de l'institut, sent ella tan poca cosa al costat de les exuberants cheerleaders del centre. Parlo d'un musical basat en part, en una pel·lícula de terror de 1976 titulada Carrie, la festa de graduació de la qual crec que és una de les més recordades de la història del cinema. Si heu vist aquesta pel·lícula, de ben segur que la recordareu i sabeu a què em refereixo. No farem spoiler, no. Però avui farem una cosa que encara no havíem fet mai en aquest programa. I és que avui escoltarem una cançó que és el començament d'una escena d'un musical, en aquest cas Carrie, el musical, i la setmana que ve escoltarem la continuació i final d'aquesta escena, perquè té molta relació amb la temàtica de la setmana que ve. Carrie, el musical, està basat en una novel·la del gran mestre de la literatura de terror del segle XX, el gran Stephen King, que va ser la primera novel·la que li van publicar. Va ser publicada el 1974 i ens parla de la història d'aquell adolescent de nom Carrie, amb poders telequinètics, té el poder de moure les coses amb la ment, i amb una mare ultracatòlica, la Margaret, que encara la veu com una nena i la resguarda de qualsevol mal, tot ignorant el maltractament físic i psicològic que pateix la seva filla a l'institut degut a la seva innocència i ingenuïtat vers la vida. L'any 1988, partint de la novel·la de Stephen King i tenint molt en compte elements característics de la pel·lícula de 1976 dirigida per en Brian De Palma i protagonitzada per la Sissy Spacek i la Piper Laurie, tres nois es van posar mans a l'obra i van crear Carrie el musical. Aquells nois eren el compositor Michael Gore, el lletrista Dan Pitchford i el llibretista Lawrence D. Cohen. El musical es va estrenar a Anglaterra, en un lloc meravellós, el Royal Shakespeare Theatre de Stratford-upon-Avon, la terra on va néixer William Shakespeare. Uns mesos més tard, Anglaterra van volar fins als Estats Units i es va estrenar a Broadway. I des d'aleshores se n'han fet diverses reposicions, tant a l'Off-Broadway com al West End de Londres. D'aquest musical, ara n'escoltarem l'entrada de la Carrie i el seu acompanyant, en Tommy Ross, que és el guapo de l'insti, davant la cara de sorpresa de tots els seus companys i companyes d'institut que veuen entrar el popular i guapo Tommy amb la naquet lleig i rareta de l'insti, la Carrie White. El que no sapella és que tot això forma part d'una juguesca i una broma per part d'en Tommy i els seus col·legues que volen ridiculitzar-la. En Tommy, a l'últim moment, doncs, vol tirar-se enrere, però ja no hi ha res a fer. Ja és massa tard i quedaria molt malament deixant-la sola pel plantada i sense festa de ball, tenint en compte que aquesta noia està tan i tan il·lusionada. Avui escoltarem només el moment de l'entrada a la festa, que per ella és molt important, i el proper programa, el de la setmana que ve, la continuació del que passa en aquesta festa i com acaba tot plegat. Que si heu llegit el llibre o vist la pel·lícula, de ben segur que ho recordareu i és ben impactant. Anem a escoltar aquesta entrada a la festa.

0: You okay?
1: I think so. Nervous.
0: Me too. Whoa. We could go somewhere else and grab something to
1: eat. No, I want to do this.
0: All right, then. Let's do it.
2: You ain't seen nothing yet. It's gonna be a night we'll never forget.
1: Carrie?
3: Is that Carrie White?
1: You have got to be kidding.
4: No freaking way.
1: Way? God, Carrie, you look great.
5: Thank you.
6: Dude, if I'd known you were gonna clean up this good, I would have taken you instead of what's-her-name over here.
0: Yeah, yeah, in your dreams, Dawson.
7: Don't pay any attention to them. Where'd you buy your dress? It's awesome.
1: I made it.
7: Made it? No shit.
1: No shit.
2: You ain't seen nothing yet. It's gonna be a night we'll never forget.
8: Sí, sí, ja ho diu la lletra, ho diu la lletra. Una festa de graduació, aquesta de la Carrie, que els seus companys d'institut i també tot el professorat del centre mai, mai, mai oblidaran. I que la setmana que ve escoltareu com s'acaba aquesta història. I d'aquesta festa de graduació ens n'anem a una altra festa de graduació, polèmica, força polèmica, que no sabem si finalment s'acabarà celebrant o no, però estic veient el rellotge. Parem un moment, perquè ja falta poc perquè s'acabi aquest programa. I encara no ens ha aparegut l'institut de secundària més famós del teatre musical. I fins i tot hi afegiria del setè art. Un institut que fins i tot té himne. Un himne de batalla propi que ara mateix anem a escoltar.

Aquest és l'himne del Rydell High School, l'institut on estudien un tal Denisuko, un tal Sandy Dubronsky, un tal Rizzo, un tal Kenicky, i on pels passadissos ens podem topar amb alguna Pink Lady o amb algun grupet de tiberts. Us sonen tots aquests noms, oi que sí? Doncs sí. El Rydell High School és l'institut on se situa l'acció del musical Gris, un musical del que ja n'hem parlat un munt de vegades en aquest programa i l'argument del qual crec que ja tothom se sap gràcies a la conegudíssima pel·lícula de 1978 amb l'Olivia Newton-John i en John Travolta, i també gràcies als diversos muntatges que s'han pogut veure a Madrid o a Barcelona últimament, l'últim, per exemple, el del 2021. Gris és un dels musicals més populars que existeixen i les seves cançons són molt i molt conegudes, tant que segur que vosaltres, amics i amigues oients des de casa, sabríeu taralejar alguna de les seves cançons. Segur, segur, segur. Repassem quatre dades i anem directament a escoltar la cançó que hem escollit per avui. Amb música, lletres i llibret d'en Jim Jacobs i en Warren Cassie, es va estrenar el 1971 de manera experimental a Chicago. Després d'ajustar l'espectacle, crear cançons noves i canviar diàlegs i algunes coreografies que no acabaven de convèncer del tot, el musical es va estrenar a Broadway al cap d'un any, el 1972, i ja ben aviat es va convertir en tot un gran èxit. El 1973 ja s'estrenava al West End de Londres, i des d'aleshores ençà se n'han fet un munt de reposicions tant a Broadway com al West End, i ha estat traduïda en molts, molts idiomes i representada a moltes grans ciutats del món, com per exemple Barcelona o Madrid, on s'ha pogut veure en castellà i també en català. La coreògrafa Coco Comín va produir-ne un muntatge l'any 2011 amb el que a la vegada amb el mateix repartiment i alguna petita variació es va poder veure tant en castellà com en català. En Denisuko va ser el Jordi Coy, els dos muntatges, també els dos muntatges van comptar amb la Manuela Nieto com a Rizzo i l'Ivan Santos com a Kenicky. Qui va canviar va ser la Sandy. A Madrid li va donar vida la Cantaner d'Urne i a Barcelona la Diana Roig, que ara ben aviat la podrem veure en un musical que es titularà Crash, de petit format que es podrà veure a l'Acadèmia Teatre de Barcelona. Gris, en aquest programa l'hem escoltat en anglès, l'hem escoltat en castellà, i avui m'hauria molt agradat escoltar-lo en català. Però no es va enregistrar, no hi ha... I tot el que hem trobat doncs, sona bastant malament. Però si el que voleu fer és escoltar Gris, o més que escoltar, anar-lo a veure, dir-vos que a Calella, la gent de l'ATSOC, que l'ATSOC és l'Associació de Teatre Solidari de Calella, doncs aquest any representaran Gris. Gris, al voltant de la Marató, pel desembre, al voltant de la Marató i de Nadal, i dir-vos doncs, que tot el que la gent paga a taquilla, doncs, aquells dies que va veure el musical, doncs aquells diners van a parar a la Marató de TV3. Què més a dir? Perquè ja ens queda molt poquet temps, i sí, dir-vos que ara a continuació de la producció de la Coco Comín del 2011, n'escoltarem el tema grupal titulat Unido Siempre, una cançó amb la qual podeu bellugar una mica el cos ben acompanyats amb els Tiberts i les Pink Ladies.

0: tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: I acabarem el programa d'avui amb un final apoteòsic de musical en què guanya la comprensió, la tolerància vers la discriminació i les ganes de viure i compartir moments d'alegria i joia que formaran part de la nostra memòria en un futur. Aquest apoteòsic final pertany al musical The Prom, un musical que se centra en un ball de final de curs. De fet, The Prom, en anglès, significa el ball de final de curs. Aquells balls de final de curs que tenen tanta importància per a les adolescents i també per als adolescents dels instituts estatunidencs. És important anar-hi en parella i, si pot ser, com més ben acompanyat, millor, és clar. A l'institut de Edgewater, una ciutat força conservadora, l'Emma, una alumna de secundària, vol anar al ball de final de curs amb la Lisa, la seva promesa. Però els directors del centre li ho prohibeixen i li diuen que només són vàlides les parelles formades per un noi i una noia. L'Emma utilitza les xarxes socials per criticar la decisió dels directius del seu centre i rep el suport a través de les xarxes de gent d'arreu dels Estats Units i del món que es solidaritza amb ella. El que poc s'espera l'Emma és que una companyia de teatre formada per quatre actors que al seu temps havien sigut molt i molt famosos i que ara ja gairebé ningú els recorda, aniran a Edgewater per estar amb ella i ajudar-la a lluitar pels seus drets i que pugui anar al ball de final de curs amb la seva enamorada, Alissa. Ja us dic d'entrada que no ho aconseguiran. No ho aconseguiran. Tot i que no ho aconseguiran, que ja us he explicat al final, ells mateixos, els actors d'aquesta companyia, decidiran fer el seu propi ball de final de curs on podrà anar-hi tothom que vulgui i en qui vulgui, l'Emma i l'Alissa incloses, per descomptat. De prom, el ball de final de curs, amb música original d'en Matthew Scalar, lletres d'en Chad Begelin i llibret d'en mateix, del mateix Chad Begelin i en Bob Martin, es va estrenar com a musical el 2016 a Atlanta i un cop passava l'ITV dels musicals a Atlanta, per dir-ho així d'alguna manera, i havent rebut crítiques força favorables, el 2018 es va estrenar ja directament a Broadway, sense passar abans per Love, que està molt bé. D'aquest espectacle, ara n'escoltarem la cançó en què finalitzava cada funció abans que baixés el taló i sortissin els actors a saludar. It's time to dance, és moment de ballar, del musical The Prom. I amb aquesta cançó, nosaltres, en Joan Bosch, Les Vies del So, i aquí rere els micros, en Jordi Serra Ribugent, us donem les gràcies si ens heu estat escoltant fins ara, i us diem adéu i fins la setmana que ve, que tornarem amb un programa en què haurem d'anar amb molt de compte de no cremar-nos, perquè el foc en serà l'absolut protagonista. I ara us deixem amb It's Time to Dance. És moment de ballar del musical The Prom, perquè vulgueu ballar si també us ve de gust. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: So, is this what not failing feels like?
1: I think so, yeah. Pretty good, huh?
0: Yeah.
1: I bought a corset. I'm gonna need help with the laces.
2: I'll do you. You do me.
3: Tot ens va bé.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N amb la incògnita sobre com es presentaran les formacions a l'esquerra del PSOE. De moment, Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. El pacte estableix, a més de Podem, hi ha Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar. Es presenten una candidatura electoral d'unitat amb les dues circunscripcions. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que una sola papereta d'esquerres és possible, tot plegat amb, recordem, plenes negociacions sobre aquest model perquè s'estengui a la resta de l'Estat. I és que els partits polítics disposen fins demà a les 12 de la nit per registrar davant l'administració electoral les coalicions electorals que hagin acordat de cara a aquestes generals. Això ho estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral, la LOREC, que atorga un termini de 10 dies des de la convocatòria dels comicis per comunicar aquests pactes. Demà també hi ha previst el Consell Nacional del PSC per aprovar llistes de cara a les eleccions. Ja sabem el candidat dels socialistes catalans a Barcelona, que és Jordi Hereu. La Federació de Girona ha aprovat aquest dijous Marc Lahumà i Gael Rodríguez com a caps de llista per la demarcació al Congrés, als diputats i al Senat, respectivament. I està en marxa el lliurament de la 75a edició dels Premis Planeta en una gala a la Fira de Montjuïc. Aquesta edició del premi ha batut rècords. És la 75a. El guanyador s'emporta 1 milió d'euros i el finalista 200.000. Allà hi ha el nostre company David Navarro. Bona nit.
6: Bona nit. D'aquí a mitja hora coneixerem el nom del guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Dels 1.424 manuscrits presentats, 9 han arribat a aquesta gala. Una nit que ha començat amb els discursos del president del grup Planeta, José Cregueras, i del rei d'Espanya, Felip VI. Tots dos han lloat la importància del guardó a l'hora de fomentar la lectura. Tot plegat al recinte número 1 de la Fira de Barcelona, que s'ha hagut d'habilitar pel gran nombre de peticions per assistir a la gala del 75 aniversari del Premi.
5: Moltes gràcies, David. Doncs haurem de continuar atents a veure qui són els guanyadors. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i al vespre. Les precipitacions afectaran principalment la meitat est de Catalunya a partir del migdia. Durant la tarda, els xàfecs poden ser intensos. El nivell de perill és de 3 sobre 6, pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyat de tempesta i a la marxa.
4: Esperem tot el dia perquè caigui la nit i ens captivi amb la seva música.
7: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts al món de Fleetwood Mac, la banda que barreja rock, pop i drama personal amb harmonies màgiques. Van començar com a grup de blues el 1967 i al llarg dels anys han tingut 19 membres diferents. Mick Fleetwood i John McVie van col·laborar en la cançó Werewolves of London, de Warren Zevon, afegint el seu toc únic. Aquesta hora serà un tribut a les seves cançons més icòniques, plenes d'emoció i ritme.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet, 77.
1: Hola, Pops, torna a la sonda i torna a la secció del convidat sonor, la primera de la temporada. Ens agrada rebre convidats a l'estudi. Avui us presentem en Pol Prats, saxofonista multidisciplinar, eclèctic, pedagog i animador de projectes musicals i vinculat a diverses tendències que van des del jazz més variat fins als registres d'arrel jamaicana. Amb ell parlarem de saxofons, escenes, anecdotari personal, acció sonora i comunitat musical. Amb tots vosaltres, en Pol i el seu univers bufador. Som-hi, Pops. Yeah.

0: Sound System edició 910, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, avui amb una única secció i una única direcció. Ens n'anem cap al convidat sonor amb en Pol Prats.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

0: Doncs tal com hem anunciat, avui tenim en Pol Prats entre nosaltres. Ens agrada tenir convidats. Ja feia temps que no teníem convidats, a part d'aquí a l'estiu pel mig. Però la gràcia dels convidats és de poder parlar no només del convidat, sinó del seu univers musical. I, evidentment, en una hora aquest univers queda molt limitat, però farem el possible per parlar del convidat i de la seva obra, però també per parlar dels seus gustos musicals.
1: Hola, Pol, què tal?
2: Bon vespre, molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí, sí.
1: No, ja saps, has fet els deures?
2: He fet els deures, que em vau demanar.
1: Perfecte.
2: En el seu moment.
1: Quan m'heu convidat, el fem treballar. Doncs anem per feina, perquè jo és directe, rigorós, i en Pol ha fet una tria de 8 temes, allò, les cançons de la seva vida, però no hi caben. Se'ns ha...
2: Sí,
1: ens ha dit de tot, en 8 temes, què faig, bueno... Pues, has fet, però tot no hi cap. No sé si vols que anem parlant de cada tema que sonarà amb l'ordre que has triat, i comencem per Ray Charles i l'orquestra de Quincy Jones amb el tema Did I Do? Per què?
2: Per què?
1: Clar.
2: Per què vaig triar aquest tema? Bueno, hagués triat qualsevol altre tema de Ray Charles, qualsevol altre tema, perquè l'admiro, és un dels artistes que més he admirat, perquè crec que és un artista que està precisament entre èpoques i és a cavall entre moltes èpoques i toca molts pals diferents, però vaig pensar que era una bona manera d'entrar al programa, perquè si escoltem els primers 3 segons de la cançó, jo crec que ens despertarem tots de cop. I després, investigant una mica, evidentment, que és el que val la pena quan descobreixes coses, vaig descobrir que en aquest disco d'aquí els arranjaments són de Quincy Jones, que és un dels més grans de la història, i llavors, clar, és com una fusió bastant important. I a més, és de l'any 59, que és quan

0: comença a passar tot el que ha de passar.
1: Exacte, entre altres coses.
2: De fet, nosaltres vam néixer al 59.
0: No és peloteo.
1: No, i fins i tot el públic avui també és
2: també,
1: el 59.
2: També, sí, sí, ja clar que no els considerem tots perquè no tenim temps.
1: Però és l'any del Kind of Blue, així, d'entrada.
2: Clar, el Kind of Blue, con la mort en los talones de Hitchcock, és un any, o sigui,
0: Brubeck,
2: és irrepetible. No, Enric, que està a la llunyania, em diu que sí. Doncs no farem l'alineació de tota la gent que toca, perquè és una bestiesa, però déu-n'hi-do, ell i el que hi ha acompanyant-lo, que és la Big Band de Quincy Jones. Si sembla, ho escoltem i continuem xerrant.

0: Perfecte, quina introducció, Rachel, i com que estem entre saxofonistes, doncs, clar, que aquí hi havia Frank West, que a més a més és un gran flautista, Marshall Royal, Zoot Sims, el David Capgros Newman, a fer conyes.
1: Que és el dels solos, és el que fa el solo.
0: Etcètera, etcètera. No, bé, abans hem començat, com aquell que diu, per la tria musical, però hem de començar per el convidat, perquè en Pol Prats és un dels saxofonistes més sòlids, versàtils i amb més personalitat de l'escena musical actual. Amb una trajectòria professional de més de 20 anys, Prats ha aconseguit el que molts músics busquen al llarg de tota una vida, una peu pròpia, un so inconfusible i un respecte absolut per les arrels de la música negra. Més enllà d'adoptar els llenguatges del jazz modern o d'un discurs purament acadèmic, el seu enfocament neix d'una voluntat expressiva molt clara, ara recuperar la visceralitat i la connexió directa amb l'oient. Des de la seva òptica, la música s'entén principalment com un vehicle per commoure i fer ballar, aglutinant en una mateixa proposta l'elegància ballotada del swing dels 30 i la potència salvatge del rhythm and blues clàssic. Diguem-ne que, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: No ho hem llegit, això, eh?
2: Tot això és veritat, no, Paul?
1: Algun dia suposo que és veritat, sí.
2: Escolta, hem començat, com deia l'Àngel, amb Ray Charles, a tota castanya, amb una big band, i ara anem a, potser, una part de saxofonistes. Comencem amb el grandíssim Cannon Bala Adderley, amb el seu quintet, i és aquest High Flight. Tu, tot i que ell tocava l'alt, et sents influenciat per la sonoritat, sí, sí, i la manera de tocar de Cannonball?
1: Sí, moltíssim. Moltíssim. Tot i que no toco el saxo alto en ningun projecte professional, he tocat des que tinc 9 anys, i és un dels meus llenguatges a nivell, a l'hora d'agafar els saxos, que em queda més a prop. El que passa és que estic ficadíssim en projectes amb el tenor, i no em dóna temps de fer... En alguna vegada tinc algun cameo amb l'alto i m'encanta. I és un dels referents, sens dubte.
2: De saxos, tu, bàsicament, toques el tenor, ho dic bàsicament,
1: sí, sobretot
2: amb actuacions que t'hem vist i tal, però diríem que també l'alt i soprano, potser?
1: El soprano molt, molt, molt poc. El vaig saber de tocar amb una cosa que es deia Django Orquestra fa uns anys, que era un projecte molt xulo, d'Albert Bello, Sergi Vergés, de música de Django Reinhardt en Big Band. Era una història molt bèstia, escrita pel Sergi Vergés. I allà vaig fer
2: un pinito. Ho vam veure, això, a Premià de Dalt, eh?
1: Això ho vau veure.
2: Sí,
1: ah, exacte,
2: sí.
1: Fa cosa de 6 anys o 7,
2: no,
1: potser?
2: No, tant no.
1: No tant?
2: Uns 3 anys.
1: Just després del Covid, potser.
2: 3-4 anys.
1: És que això ja comença a ser difícil.
2: Sí, molt xulo.
1: I allà hi havia un pinito amb el soprano, que és el que menys he tocat. Amb Rambalaya, grup principal, que estic, de música original, grup propi, allà toco el baríton. Allà sí que em van dir, Pol, com t'ho veus per agafar baríton? I vaig dir que sí, i aquí estem. I l'alto no, i l'alto és el que deixo com a l'Aznar amb el català, saps? Vull dir, en les meves coses privades.
2: La intimitat. Quan,
1: sí, és realment molt intimitat, però m'encantaria, jo crec que en breu algun dia el trauré a la llum. I sí, ella, el Cannonball és un dels grans referents, juntament amb, evidentment, Hodges, Cannonball, i a mi Art Pepper m'agrada molt, però bueno, de moment Cannonball seria com el tòtem.
2: Doncs seguim a l'any 1959, una gran anyada, com tots sabeu, i ens anem a San Francisco a escoltar el Cannonball Adderley Quintet amb aquest High Flight.

0: Perdó.
1: No, no, digues, digues. Molt bé, Jean Perry Como.
2: És això que està sonant, aquest llit sonor de, que comentàvem de la pel·li Ocean's Eleven, doncs, que és fantàstica i anirem sentint durant el programa.
1: Exacte, perquè per això tenim els llits sonors i ara hem escoltat el cànon a Berlí, justament també del Sagrat 1959. La cosa de moment continua en aquest any. També, bueno, continuant amb el Pol, direm que la seva identitat sonora i estil, la crítica i el públic coincideixen definint Pol Prats com un saxofonista de so i caràcter. Posseix una firma sonora instantàniament reconeixible, recolzada en el que en l'argot jazzístic s'anomena so de fusta i aire. Un timbre gruixut i càlid en els temps lents, influenciat per, per tot temps com Ben Webster o Lester Young, que sap transformar en mestratge en un fraseig agressiu, rítmic i ple de groove quan la intensitat de la banda ho demana. És un músic ideal per a la catarsi col·lectiva i el ball, que construeix els seus sonos en un sentit narratiu impecable, amb un inici, un nus i un clímax, pensat sempre per moure emocionalment i física a qui l'escolta.
2: Doncs, després de Cannonball, un altre mestre, en aquest cas, tenor, que és el Dexter Gordon.
3: Home, és que...
2: Dexter Gordon, any 1961, el disc Dexter Calling, i tu què hi dius, Paul?
3: Sobre la persona de Dexter Gordon, el personatge, sí, o sobre el tema,
2: i,
3: després.
2: I la cançó que has triat.
3: Bueno, la cançó Smile és un dels seus temes, com, és un tema molt, molt, molt divertit, com si diguéssim, no? És l'Smile de Chaplin. És, la cançó és de Chaplin, de, surt, no, quina, no sé quina pel·lícula surt. I Dexter, per mi, és el tòtem del saxo tenor. Vull dir, més fins i tot que Coltrane o que Rollins o que... Per mi és el tòtem, Dexter Gordon. És una persona que va ser capaç de... Al llarg de la història de l'instrument, tot i que va tenir també fases una mica així com més obscures, com Rollins de no tocar o el seu viatge a Europa... bueno, més obscures, també productives, però d'una altra vessant de treure discos cada... No? És aquesta gent en aquest moment treia discos cada... Potser cada any tenia tres discos, al seu nom.
2: Hi ha una colla de...
3: És una barbaritat.
2: Aquella època de músics, a finals dels 50, músics nord-americans, sobretot afroamericans, que van haver d'anar a marxar dels Estats Units pel tema racial.
3: Per tema racial.
2: I van aterrar a...
1: Sobretot a Dinamarca.
2: A Europa. A Dinamarca.
3: A França, també.
2: Curiosament, Dinamarca, que ara diries, ostres, com estan amb els Jocs del Món, però els van acollir i alguns van acabar quedant-se a viure allà,
3: sí,
2: val? Però que aquest viatge que fan, o sigui, que han de marxar dels seus països, de les seves arrels, continuen fent-ho fora.
3: Sí.
2: Això és...
3: Home, això jo crec que és, ja que estàs aquí, jo crec que és el fet que haguem arribat a tenir aquesta música aquí. No? Vull dir que hi hagin hagut, o sigui, evidentment hagués arribat d'una altra manera, però haver tingut alguns artistes que visitaven, l'exemple de Barcelona és claríssim, quan ve Sonistit a tocar amb Tete News Mont, amb Tete, que ve el Sonistit, quina altra saxofonista no va venir, ara no me'n recordo, però clar, vull dir que una persona així arribi aquí a través d'aquest contacte, París va passar el mateix i el nord d'Europa va passar el mateix, jo crec que són la primera font d'entrada, a part dels discos, evidentment,
2: sí.
3: A part que vingui a la quinta flota americana i arribi pel no? I arribi aquí el barco i baixin els mariners, clar, i regalin discos, això és l'altra manera.
2: No venien de gira, venien perquè havien de marxar del seu lloc. Doncs posem-hi un somriure i escoltem Dexter Gordon.

0: Doncs hem escoltat a Dexter Gordon, i com el recordem, el Dexter Gordon i el Chet Baker junts en el Festival de Jazz de Terrassa als anys 80. Mitologia pura. Bé, doncs continuem amb el convidat, evidentment, i amb els seus gustos, i parlar dels seus projectes i la seva trajectòria, amb Rambalaya, que és un dels membres claus d'aquesta banda referent de rhythm and blues amb la Barcelona Big Blues Band, i també amb la Big Easy Crew i amb en Don Cosmic. Estem fent aquí ara allò del currículum, però per raons de temps no ens estendrem massa, no? I aquest és el context en el qual es desenvolupa l'obra creativa del convidat d'avui.
1: I ara saltem, anem cap a de Dexter Gordon a Coleman Hawkins. I...
2: hem anat una mica anem endavant en el temps per l'any que s'ha dit aquesta, però Coleman potser seria un referent una mica anterior a Dexter. És dels primers grans tòtems del saxo. I jo he triat aquesta cançó, aquesta, de tota la llista... Bueno, potser Smile també és una cançó que jo m'identifico molt, o m'agrada molt, l'he transcrit i m'agrada molt tocar-la. Però aquesta, Coleman Hawkins, haguéssim pogut posar el Fly, discos que té mítics, però aquest disco és un disco menys conegut, que la gràcia és que jo va ser el primer disco que vaig escoltar de jazz, pràcticament, a la meva història. O sigui, en plan, un disc triat, en plan, estic a un supermercat, a punt de trobada d'Andorra, i em diuen, compra't dos discos. I un és de Nirvana, en Playa de New York, i l'altre disco és Aquest senyor amb el saxo. Jo no sabia qui era, en aquest moment, era molt petit, però em va agradar molt. Llavors, jo crec que el meu hipotàlem és el disco que tinc més ficat al fons del cervell. Ell aquí ja és més madur, evidentment, no? I estareu escoltant una cosa que potser és com un pas enrere, diguéssim, venint de Canon Ballo de Dexter, a nivell d'època i d'estètica. Però a mi és que em toca molt la patata, aquest home.
1: Doncs escoltem del 1965 aquest Rapid Tide.

0: va ser Coleman Hopkins, ni més ni menys. Ens ha agradat molt això d'anar a Andorra i portar un dinar de xampany i un del Coleman Hopkins, perquè saltant amb el temps són aquelles coses que feien com portar discos de la FM, discos de rock alemany i discos de rock and roll. No?
1: Això, jo encara ho feia.
2: Però això vas estar influenciat per algú que compressis el disc de Coleman Hopkins, o és que tu vas veure, no el coneixies i ja t'agradava el saxo i vas agafar aquest?
1: Sí. Era aquell estadi primogènit de no tenir cap tipus de coneixement sobre el gènere, més que qui és Louis Armstrong, qui és Sinatra, tal, algun disco per casa, i això va ser una tria com inconscient, que alguna cosa ha significat.
0: Mira, vas entrar en la banda més canònica del tenor.
2: Doncs ara continuem escoltant la maleta sonora que ens ha portat en Pol, l'anem desplegant, i ara fem un canvi. Fins aquesta primera part ha sigut més jazzística, però en Pol és divers, és eclèctic, i ara cap al dels predicadors del soul, el senyor Al Green.
1: Amb el seu hit Let's Stay Together, no?
2: Clar, això és un...
1: Sí, és que a part de que el tema sigui un tema boníssim, només com està gravat i com sona, no? La producció que està fet, no? Jo crec que és una època del soul molt, molt, molt, molt bèstia. Memphis, no? Pues, vam trobar aquí que està fet a Memphis, i jo crec que sí, és que és un tòtem això també de la música.
2: Dos tresors,
1: sí, sí. I era molt difícil triar un tema del Green, però vaig dir, podia anar per un altre racó, algú menys conegut o algú més mainstream. Bueno, això és molt mainstream, però aquest té una profunditat important, aquest tema, no?

0: Doncs sí, Let's Stay Together de l'Al Green, i és que això molts ho van conèixer a nivell d'una audiència de masses gràcies a les pel·lícules del Tarantino amb les seves meravelloses bandes sonores. Això estava a Pulp Fiction, però és que la que ve ara venia, estava a Jackie Brown, gràcies a potser la pel·li més explícita amb el tema del sol i del Black Exploitation i tota aquesta escena.
1: I a més forma part d'una banda sonora, no de Jackie Brown, sinó d'una pel·lícula que és...
0: Banda sonora de la banda sonora.
1: Correcte, que és Across... 110 Street.
2: Sí, clar, 110, aquesta 110. És la pel·lícula original.
1: És la pel·lícula
2: original. No l'he vist encara.
1: Que això és Black Exploitation total,
2: total,
1: segurament.
2: Sí.
1: Bobby Womack.
2: Bobby Womack. I per mi va ser la segona veu en el món del sol que vaig descobrir que em va com arribar més. Hi ha Sam Cooke, evidentment. Ja no us dic els que tiren més cap al funk més endavant, però Bobby Womack jo crec que... I a més, sobretot, a mi el que em flipa més d'aquestes èpoques és com escrivien les cançons. O sigui, i ara estàvem escoltant Let's Stay Together i dic, la persona que va produir això, no sé si va ser un o una arreglista i tal, però quan se'n va anar a dormir i se'n va llevar l'endemà matí, sabia el que acabava de fer o no? O sigui, era conscient que allò seria com icònic, perquè després, evidentment, tu pots dir, pots fer temes molt bons, però, a més, estan superben produïts, ja, són molt rics amb idees. Llavors, a mi, a l'Across 100, quan vaig... Vaig estar avançant, perdó. Jo, quan ho vaig sentir per primer cop, vaig dir, però què està aquí gravat? O sigui, què està passant perquè això soni així, no? Una mica el que passa també amb la introducció al Let's Stay Together, no? Que només amb 5 segons et situen un marc sonor que dius, vale, ja...
1: Però això, són, a part de la veu de l'Al Green, és un treball de producció brutal.
2: Sí.
1: Aconseguir fer això, i són hits, a més, vull dir, és música popular.
2: Clar, clar, clar.
1: Això té molt de mèrit.
2: Clar, clar, molt, molt. A més, jo crec que hi passa una cosa en aquesta època, és que els hits en aquell... O sigui, els primers anys dels 40-50 eren hits de consum. O sigui, eren hits que havien d'estar per la pista de ball, s'havien de consumir i havien de passar ràpid, perquè la següent setmana s'havia de ballar un altre hit, o el següent mes. I, en canvi, aquesta època d'aquí, jo crec que porta un temps ja en cultura soul i això, i ja comencen a dir, ei, volem deixar una mica una empremta, no? I per això Stacks o la Motown, no? Tenen els seus propis músics, els seus propis productors. Aquesta d'aquí, a més, es relaciona amb J.J. Johnson, que és un dels trombonistes més bèsties de la història, i que li van encarregar fer la banda sonora d'això. I, clar, és una cosa pendent. Jo la tinc pendent, aquesta pel·lícula. Vaig a veure.
0: Doncs a vegades hem parlat que una de les coses que determinen això és allò que aquestes músiques són el signe dels temps. Les coses que envoltaven l'entorn d'aquestes músiques eren les que configuraven que això sonés així. Perquè ara és impensable fer això, perquè estem en una altra època i hi ha moltes coses que incideixen en com, amb el resultat musical, no?
1: Doncs som-hi amb Bobby Womack.

0: Tenim un programa d'aquests que hauria de durar hores perquè hem començat amb els grans tenors, els clàssics, hem passat aquí directament a grans figures del soul, de l'Al Green, Bobby Womack, o sigui que... Però clar, ell, un altre dels registres que té és el que està vinculat a la música jamaicana, i amb això podem dir que un dels trets més singulars de la carrera de Paul Prats és la seva reputació d'elit dins de la música d'arrel jamaicana, havent acompanyat en directe autèntics mites històrics de l'escala, el rockstar i del reggae, com Derrick Morgan, Strange Cole, The Heptones, Alton Ellis o el legendari trombonista dels escatalans Rico Rodríguez. Bueno, poca broma. Aquesta sòlida trajectòria en la música jamaicana continua plenament activa en l'actualitat a través de dos projectes de gran rellevància, Freedom Street Band i The Jiggies. A l'escena local és un habitual dels escenaris de referència com el Jambori, el Harlem Jazz Club, el Jassi o la nova Jazz Cava de Terrassa, compartint també projectes amb el quintet de Anna Stostak o col·laborant amb vocalistes com Maytag Wathil, Gemma Abria i el seu inseparable company de ruta, Jonathan Herrero.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí.
1: I el que et queda encara, eh?
2: Ah, jo estava per la part final aquesta, vols dir-ho de la trajectòria aquesta, no?
1: Sí.
2: Un tio amb sort. Un tio amb sort.
1: Home, parlàvem de... amb Freedom Street Band, portes dos anys acompanyant el cantant de reggae britànic, en Bitty McLean.
2: Bitty McLean,
1: això,
2: sí.
1: Hòstia, és molt xulo, no? Perquè...
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Que aneu músics, perquè bàsicament sou músics d'aquí.
2: Sí, sí, és la backing band d'aquí, la Freedom Street Band, que fa molts anys que treballa i que es va vincular amb ell ja fa ara més de 10 anys, però a nivell així més regular farà 3 o 4. I jo, a través d'un company d'ofici, un crac, que és el Genís Bou, que és el que mou la gramòfona de Stars, ell no podia fer-ho i em va passar la feina i l'estic cobrint. De moment l'estic cobrint, però quan no pot ell, ja vaig jo i això. I és una experiència molt xula amb bons companys i amb gent que estima molt aquest estil i que el treballa i el fa sonar.
1: Doncs mira, això ens va perfecte, perquè el següent tema que has triat, i ara sí que ens anem cap a l'illa del tresor, és Toots and the Maytals.
2: El Tutsi, no?
1: Sí.
2: Gran, gran. Sí, em passa... És que ho haig de dir ja. És molt difícil fer una tria de cançons. Ja ho he dit. Llavors, em passava que deia, pues, dintre de tota la cultura jamaicana, per on tires? Pues, per la part més de... les grans... no grans, no, però les formacions instrumentals, com ja Jamaica o els Catalites, o això que, evidentment, tothom té, sap i està en boca, són els referents. Llavors, Tuts a mi... Em va agafar molta connexió també, evidentment, amb la sort de tocar amb gent com Alton Ellis o Heptones, també vaig entrar, no, en aquest puntillo més a profunditat. Però Tuts des de molt jove, ja. I a mi em sembla que Tuts té, a part de les seves grans cançons, mainstream com el 5446 i això, té temes que són perles, com el Pressure Drop, la Lidaina, o aquest, el One Eye, no? És que a mi, no sé, trobo que és... Quasi sembla una cançó com espiritual, més que estrictament reggae o tal, a nivell de com està cantada i com està... No sé, una manera d'afrontar-ho molt, molt xula.
1: Això pertany al disc In the Dark del 1974, Toots and the Maytals, el sound de 910, amb en Paul Prats.

0: jo em mantindria Jamaica, no? Ja que estem en aquesta fase del programa i això ho podem fer a través del de Jamaica amb el Rico Rodríguez. No? Vull dir que seria una bona manera de seguir completant aquesta, la proposta que avui ens fa el Pol.
1: Home, aquí hi ha molta tela. Jamaica, els hem fet sonar aquí, és una super mega banda. M'agrada, els jamaicans tenen una cosa, que ells, si els agrada una cançó i no és seva, i està rient ja, Pol, què fan? Ni demanen permís, res, l'agafen. I exemples, n'hi ha molts, com per exemple el Make It Funky del James Brown, l'agafen, la passen amb el to jamaicà i li diuen Make It Reggae. I es queden tan amples.
2: Sí, okay.
1: I no li demanen permís, i el senyor Brown, tal. Però ja Jamaica, per mi, és una de les institucions... Parlo des del punt de vista més musical, val? Perquè és una big band i fan uns arranjaments... un directe no els he vist. Aquí tenim clar que la Judit sí. Tu no sé si els has vist en directe.
2: No, no, no.
1: Però és bastant...
2: Vaig veure ja Jamaica All Stars, que és un projecte més modern.
1: Sí.
2: Però aquest no. Mira, és l'any 93, jo aquí tenia 10 anys, o sigui que m'agafa una mica jovenet.
1: Clar, aquí anem directament cap a l'escà.
2: Sí, sí, sí, exacte. Sí, sí, sí.
1: De fet, el disc es diu Escaravan, del 1993. Fes una 5 cèntims.
2: El disco és un disco que val molt la pena. És aquest pas més enllà una mica de... Jo crec que tots fem... Jo ho vaig a dir vosaltres, no? Però tots fem una investigació. Al final estem fent una investigació sonora. I quan descobreixes un músic o un grup com és Catalans, que després heu col·laborat amb un drama o Enrico Rodríguez, llavors dius, oi, què més té? I descobreixes que aquesta gent s'ajuntava com per passar el rato i fer aquests discassos. No, evidentment no s'ajuntava per passar el rato, però eren tots músics molt reconeguts dintre l'escena del reggae, que jo crec que això ho van fer com un divertimento, sincerament. O sigui, en plan dir, vale, doncs... És veritat que en aquesta època d'aquí hi ha alguns músics que toquen una mica també de jazz, o venen de tocar jazz, com per exemple Tommy McCook, el saxofonista, es dedicava a tocar amb els Escatalites, però a més, durant la setmana tocava als hotels de luxe de Jamaica. I diuen que és el Dexter Gordon jamaicà, no? Bueno, de la manera, per la manera de tocar i per la manera... No? Doncs aquest enfoc, jo crec que el que recull és uns músics que estan com estan amb inquietuds diferents. O sigui, estan tocant amb... Segurament la majoria estan tocant amb bandes de, fins i tot de reggae, perquè a l'època ja això és, que sonarà ja és modern. Bueno, és de fa 20 i pocs anys, és bastant modern. I segurament molts d'ells són músics de sessió de discos i d'artistes jamaicans de roots reggae o de, fins i tot, jo què sé, de rabadab o això. Però aquí estan tirant enrere. Estan dient, ei, venim de l'escà, venim de l'escà. Recordem que l'any 50-60 ja en temes d'escà.
1: Què escoltarem de...
2: Això és el You're So Delightful, que és un tema que a mi em toca també molt la patata des de fa molts anys, que és un dels primers descobriments en aquesta exploració

0: Pol, anem acabant el programa. Gràcies per haver vingut, una selecció fantàstica. Però quan ve algú, li volem fer un petit obsequi, un regal.
1: Ai.
0: Tu has estat a Finlàndia?
1: No.
0: Doncs pues mira, ara agafarem l'avioneta dels vols regulars que tenim al Sounda.
1: Ostres.
0: I ens anem a Helsinki.
1: Vale.
0: Vale? I l'Àngel després explicarà alguna coseta, però anem a escoltar un grup que es diuen The Five Corners Quintet, amb una gravació del 2008, Hot Corner, que segur que t'agradarà.
1: Vale. Maravillós.
0: Dispara.

0: Doncs aquí ha estat el programa número 910, o sigui que cap endavant, cap al 1000. Ens hem oblidat algunes coses relatives a la formació i tasca docent, però això va bé que deixar coses al calaix, perquè ja tornarem a trobar-nos per aquí, no?
1: Perfecte.
0: Avui ha estat un programa, doncs, això, convidat sonor, amb Pol Prats, fantàstic, i ens hem quedat molt curts.
2: Jo crec que hi haurà una segona part. Gràcies, Pol, per venir, i a tota la claca que tenim aquí. El somde que l'hem fet sempre... o com sempre, des del Falcó Mil·lenari, amb l'Àngel Solbizarre en un costat, el gran Xavier Traill pilotant el sistema sonor, i qui us parla, Ramonet 77. Fins al proper somde. Pops!

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs. Ràdio Arenys.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Hola, sigueu benvinguts al Rodamont de nou. I començarem aquesta setmana doncs, dient que a la vila de Cabrera de Mar hi ha unes jornades que és reviure el Turo. El Turo és la ciutat iberoromana doncs, que va donar vida, va donar llum després a Cabrera. I podeu veure doncs, primer una sèrie de conferències sobre la història de la població i també unes visites guiades al jaciment molt ben conservat, per cert, molt ben conservat, de l'antiga Il Turo. Després d'això, tenim també a Argentona, al Museu del Canti, unes jornades del patrimoni històric europeu. I a Arenys de Mar, també el cap de setmana, aquest dissabte, i fins a la finals de la setmana, de la primera setmana de novembre, teniu la 31a edició de les jornades gastronòmiques del calamarenys. El calamar serà el protagonista a la cuina d'aquesta població d'Arenys de Mar. A fondes, a bars, a restaurants, podeu tastar calamar en diferents opcions. Doncs ja sabeu, a viure i a degustar calamars. Arenys de Mar. I a Sant Pol, doncs també festes i doncs una mica de música per tothom. A Canet és la primera població que s'ha adherit del Maresme a les jornades de pobles de cine. Pobles de cine. A Canet hi ha tingut lloc diferents filmacions de pel·lícules i també d'espots publicitaris. I ara ja ens toca, doncs, com no, parlar de que la setmana passada vam parlar de que us mostraríem dos trens que com a mínim un cop a la vida hauríeu de fer el viatge. Vam parlar del tren dels Llacs que va de Lleida fins al Poble de Segur i aquesta setmana parlarem d'un altre tren, un trenet més petit, que va des de Guardiola de Berguedà fins a Castellar de Nuc i que en poc trajecte d'uns una mica més de 10 quilòmetres a la pujada teniu la parada a l'antiga fàbrica del ciment de l'Aslan. Podeu admirar com es feia el ciment, però té un apartat molt interessant sobre el transport. En aquest apartat podeu veure una antiga composició del cremallera de Montserrat, un vagó també del funicular de Gelida i com no, doncs tramvies i autobusos de Barcelona. I ja després d'explicar tot això, doncs us volíem presentar doncs la portada musical. Portada musical que aquesta setmana ve a càrrec d'un famós cantant i compositor italià que es va fer famós amb aquesta cançó, Senza fine, Chino Paoli, Senza fine.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de l'Arboç. Com passen els dies? Sí, ja veieu, amics, com passen els dies. Tem els mesos, veiem com els anys ja volen. Tan aviat és l'estiu com ja ens arriba l'hivern. De la primavera i la tardor ni els veuen. Quan ets jove, tot ho veus molt lluny. De petit vols ser gran. No et passen els anys. I de gran voldries ser més jove i no pots. Més tard ja voldries aturar el temps passat. Ai, amics, com ens passen tots els dies. Ara sembla que ja no tenen pas aturador. Però hem de ser forts i valents i acceptar-ho. Que si estem aquí és per alguna cosa o quelcom. Segur que en aquesta vida hem après moltes coses, a part de la paciència, de saber esperar i comprendre. Hem après obrir els ulls per veure-hi a dins nostre. Que de vegades anem encegats per la vida i no ens hi veiem. Bé, doncs, per al poble de l'Arboç.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Bé, amics i amics de Rodamont, què tal, com esteu? Bueno, com esteu? Dumits, el temps plujós, estem, aviam si superem aquest llevant, que ens ha, bueno, ja ho veieu, no cal que ho diem més, perquè bueno, les televisions, desgraciadament, ens informen. Ha sigut fora aquí el Maresme, la zona de Pineda, poder la més afectada, i després, bueno, aquí han caigut, ja ho sabeu, aquí Cabrera, Vilassar, Argentona, tot, han caigut a Mataró, quantitat de litres. I la... esperem. Ara jo vull dir, aquest temps encara és humit, fa xafogó. Ves que no baixi, marxi aquesta xafogó, baixarà la temperatura i llavors anem de cara al bon temps. Bueno, doncs ja no cal fer més cap comentari del temps, que ja heu vist tots, o per desgràcia alguns han tingut de... s'han vist afectats. Les festes, mira, doncs, primer dèiem el Néstor, Bruno, Sant Lluís Beltrán, i després també hi ha, doncs, avui podem dir, que és la Mare de Déu del Roser, patrona de la Rambla, diguem-ho així, és la festa de la Rambla, que l'any que ve, si tot va bé, doncs ja podrà ja estarà en dansa, abans de les eleccions, evidentment. Doncs veiem, bueno, ja veurem per la televisió així com ha anat la festa, veiem la zona que l'han fet, em sembla, la part de baix, i ja veurem, doncs, felicitats a tota la Roser, Rosarito, en fi. I després també, ja com que hi ha d'allò, també hi ha la festa del Pilar, també felicitar les Pilar, Pilarín, Piluca, ja també se celebra juntament amb la festa de l'Aragó, també la festa, bueno, per tots els gustos, sense comentaris. Depèn, alguns la celebren molt bé, els altres és anti, en fi. Pues un altre ho comentem i ja està. No cal més, després comentarem la part històrica, doncs les dates, i com sempre, pues, el que hi ha sempre per aquests països que estan passant tribulacions, també Cuba, també, aviam si anant de cara a l'hivern, de cara a Nadal es va solventant tota la situació, perquè tenen un boicot terrible. Després vull fer un incís que algú també va dir, que diu, les revistes aquestes de premsa del cor i tot això és molt hortera, i això és provincià, i això ve de la meseta, diguem-ho així, ja que ja sabeu que sempre som aquí, som més avançats. No, doncs les revistes del cor van sortir de Catalunya. Hi ha la revista Lectures, va sortir el 1917, i després la Ola, també a la postguerra, el 1944. El que la Ola, per exemple, va agafar el glamour de tota l'aristocràcia, la burgesia d'allà, i es va fer, va traslladar la seu a Madrid. I després hi ha el Pronto, que també està molt bé. I ara m'ha fet gràcia perquè jo sempre compro una revista petita, i ara veig que el Pronto també s'ha apuntat. O sigui, hi ha una classe de revistes, i llavors una altra més petita, que és la que jo compro, per folejar una mica, perquè que em treus que t'informin 10 o 12 pàgines de tot el que dic, una mica variat, diguéssim. Doncs aquest és el petit comentari. Després també anirem a mirar... Ah, bueno, anem a... em va fer gràcia que també, mira, per poder... no sé si aquest que veurem això d'ara, de la data aquesta, que ja ho comentem després, s'ha mort l'Eva Maricent, 102 anys, que fa poc em sembla que vam dir que els havia fet. Doncs aquesta senyora va fer Èxodo amb en Paul Newman, que les recomano aquesta pel·lícula perquè és dels anys 50, la Fundació de l'Estat d'Israel, i també enfoquen molt bé la manera de ser de l'Estat d'Israel, com es va fundar amb el que ara hi ha l'abús aquest que hi ha ara actualment. Està molt ben feta. I també va fer Muerte a los Talones, amb en Cary Grant, que també va saber una senyora rossa, era americana, i era distingida, i sempre feia, esclar, sempre feia uns papers totalis, a excepció d'aquest de Con la muerte en los talones, que era més aviat de patir, anar a perseguir d'espies i tot això. Doncs pues mira, 102 anys, eh? També, mira, els aniversaris, posem la Susana Sarandon, 80, que va fer Telma i Lluís, aquella pel·lícula d'aquelles dues senyores que al final es tiren pel barranc, Dakota Jones, ai, per cert, que també, no sé si vaig comentar, que també la van agafar a Nova York per una manifestació a favor dels drets dels palestins,
En fi, doncs, que és una dona activa. Thelma i Dakota Johnson, la filla de la Melania Griffith, 37. El Manel de Bèlgica, un dels fills dels reis de Bèlgica, que ell o el seu germà sempre li faig de, diguéssim, de pretendent de la princesa Leonor, l'edat que tenen i tot, i són de la mateixa religió i tot. En fi, bueno, aviam si tinc raó, si faig de Celestino o Celestino. L'Àngela Molina, 71, la filla de l'Antonio Molina. Després la fotògrafa Annie Leobovis, 77, que fa un any va fer el retrat aquests per posar al Banc d'Espanya, els retratos dels reis. La Romina Power, 75, que és la senyora de l'Albano, que es van separar, i els pares eren el Tyrone Power i la Linda Christian, i el Daniel Power va començar a fer la Salomón i la Reina de Saba aquí a Madrid, i li va donar un ictus i va morir, i al final va reemplaçar en Joe Briner. Després, mira, el Duque de Alba, que és 78, que és de la meva edat, també. Abans era Duque de Huesca, i ara el seu hereu és el Duque de Alba, el Carles, doncs 78. El Rubén Cortada, 42. Rubén Cortada, que per exemple recordem que també és cubano, juntament amb l'Anna Armas, doncs mira, que mirin de fer tot el que es van venir cap aquí, que puguin ajudar els seus familiars i tot, i veure si tot es pot superar. Però ja que triomfen, doncs que beneficia a tots els seus familiars, i es veu que ha tornat de tant en tant, torna a Cuba. L'Oriol Vila, actor, 48. Després el Marc Coma, expilot, 50. I també hi ha, mira, el Julio Alberto, no sé si en recordeu, aquell jugador del Barça, que després, per problemes de droga i tot, pues va caure amb això. Al final es va rehabilitar, i ell ho tenia tot, perquè es va casar amb una neboda del banc, ja està afinat, el Banco Hispanoamericà, tot va molt bé, i mira, va caure amb això, per desgràcia, però s'ha rehabilitat, i cal també que hi ha vida després d'això, de caure amb l'addicció aquesta. I ara també, mira, els casaments em fan gràcia, aquests també, dos o tres, que són, un és el Marc Gené, Marc Gené, expilot, amb Cristina Mur, del món del textil, diguéssim, de la moda. Àlex Roca, l'atleta, que té paràlisi cerebral, 75% del cos, es van casar fa 3 anys i ara esperen un naixement amb la Carmen Maza. Diguéssim, doncs, felicitat. I el mèrit que té, bueno, especialment ella, amb aquesta persona, conviure i tot, doncs ens hem d'alegrar també després de tot el que passa. I després també una altra que m'ha fet gràcia és el dir... Jo sempre, ja sabeu que m'agrada a mi que els artistes i tot, i amb la classe política i tot, ja es facin intercanvis. Doncs el director de l'FBI, el cas Pratel, amb una cantant country, Alexis Wilkins. Em fa gràcia Wilkins perquè em recordo les fulles de peitar. Però vull dir, ja m'agrada així, aquestes parelles així, que sembla que diguin, no, mira, són de la faràndula, tot aquest, que és la classe... No, no, entre això, ja ho he vist el més, el Justin Trudeau, també és el més exemple. El jugador, el Lionel Messi, ja al final s'ha despedit ja de l'afició argentina, tot emocionat i tot el poble argentí, doncs esclar, ja l'edat que es va fent gran també. En canvi, en Cristiano Ronaldo, que juga a la selecció portuguesa, doncs enfadat perquè no l'havien seleccionat, vull dir, tot, clar, a medida que van passant els anys ja no deixes de ser ja figures, és millor retirar-te abans. El glamour de les cases reals, doncs tenim la Carolina, la filla de la Carolina, la Carlota, que també ha tornat a trencar la relació, ja no sé quants en té, això no ho sé, potser és que té vocació de monja,
diguéssim, perquè no sempre trenquen. A Bayam esperem que pròxim, aquí serà el pròxim candidat. I després també surt la seva germana, la filla de l'Ernesto de Hannover amb la Carolina, que amb la seva mare, la Carolina, que també ja aviat diu que es casarà. Després veurem el protocolo com anirà, perquè, esclar, la Carolina no està separada de l'Ernesto Hannover, vull dir que encara oficialment són parella, matrimoni, i veiem si el conviden a tot, perquè ell, com que té problemes d'addicció a la beguda, i també de vegades renyeixen i tot amb la filla de la Pitita Ridruejo, la Clàudia Estenialopoulos, doncs a veiem com anirà el protocolo. Bueno, ja els informarem. Després també hi ha els Reis de Noruega, que ja van actuant, que diu que poder els han augmentat el sou, diu que hi ha un 40% que estan d'acord i els altres que no. Bueno, doncs mireu, Noruega no té problemes d'economia, perquè amb el petroli que tenen sembla que els hi paguen a cada ciutadà noruec una quantitat. I també hi ha hi ha el fill també, que ja diu que està buscant feina i tot, perquè també és un problema. Llavors també els Reis, que també han anat amb el que està aquí caient ara entre tot això, que si es convoca les eleccions, una cosa, l'arribada d'en Puigdemont, benvingut sigui l'arribada també, i que això doncs, ha anat a Finlàndia, i ara mirava també Paul Google, que ha fet un el discurs, han anomenat l'Àngel Ganivet, que era un escriptor i polític que va ser cònsol a Helsinki, i ara me'n recordava, doncs, ha fet memòria, que va néixer a Granada, i ha fet una mica d'història de la ciutat de Granada i de l'Àngel Ganivet. Doncs està bé, per això estan. Tot això no s'hi poden dedicar a la classe política per arreglar especialment els problemes de la vivienda, doncs els Reis, pues a fer el protocol i recordar les coses del país i fomentar les relacions socials i internacionals. I després, dintre de poc, també el veurem en el Dia del Pilar, amb el desfile de la festa nacional o innacional. Ja ho veurem. Jo crec que no plourà. L'any passat em sembla que va ploure, però com que ha plogut, ja que és a Madrid, també ha caigut ha plogut bastant, jo crec que el dilluns tindran bon temps. Bueno, esperem, així es podran baixar els paracaigudes, podran baixar amb tricolament. Ja hem dit tot més aviat. M'he deixat, mira, aquí també hi ha un llibre que es posa, que és el Quintí Muñoz, que és el marit de la Calima, que és aquesta que té un fill, que es diu Simeón, igual que el seu avi, el rei Simeón de Bulgària, que viuen a Madrid, i ha escrit un llibre sobre les verdes, verdes, boines verdes espanyoles o espanyoles, vull dir, no sé com deu voler dir, i van assistir-hi, i perquè la reina, el Simeón de Bulgària, té 89 anys, una més que el rei emèrit, i la reina està bastant... està una mica també atrotinada, diguem-ho així. O sigui, esclar, es fan grans, diguem-ho així. També ja hem dit tot aquí. Ah, mira, una cosa que també et cal dir-ho, que com que és magazín i tot, que jo ho trec dels diaris, això. Un poble de la comarca l'Anoia, Castell Lluí, que amb un matrimoni, ella, la Sandra Sagunt, el marit era ferreter, tenia una ferreteria a Barcelona, i, pel cas que ve, i faltava un, i han obert la botiga en aquest poble. Això a la Catalunya, a l'Espanya, va vaciada, diguem-ho així, i estan a la mar de contents, tot el poble, perquè la botiga està tornarà oberta, i ja diu, no haurem d'anar a Igualada a comprar, va agafar el cotxe, tot el que sigui, i poder passejar cada dia, anar a comprar el que falti i fer una passejada. Doncs pues molt bé, pues el que necessita. És com els metges, que molts metges o així no volen anar en aquests pobles perquè no estan acostumats a la ciutat. També tots hem de fer un esforç perquè tornar a aquests pobles i donar-los vida. No tothom vivim a la zona aquesta privilegiada, diguem-ho així, de tots els que m'escolten, Ràdio Oients, juntament amb els del Picat, també. Després, què més? Ja hem dit tot. Mira, les portades, doncs surt
l'Alejandro Sanz amb la seva nòvia, el Rafael amb els seus tres fills, i després el Miquel Bernardó presenta els seus pares amb la seva nòvia, la Sana. I després després surt la Lídia Bosch, que també em diu que la seva filla, que serà àvia, de l'Andrea Molina. I ja hem dit tots el... Ara passo una mica per sobre la revista, una mica, ràpidament. Però mira... Aquí parla la Sara Carbonero, parla dels seus fills. Diu, volen caminar com Shakira, fer molta aura. Aquí Rafa Nadal torna a les pistes en David Bisbal, commemora la celebració de l'aniversari de les acadèmies. Aquí surt els pares, el seu fill, la senyora, la Cesca. Després hi havia també la parella aquesta, l'Àlex Correja, que és tenista, amb la Martina Clay, la Carolina Ferezuela, amb allò el Carlos Moyà, que és parella del Carlos Moyà, i després el Raúl González i el Raúl, sempre és el Raúl, el famós jugador, sempre és aquesta parella, la Mabel Sanz. Aquesta és una parella que sempre m'han agradat, molt discrets i tot, i, bueno, molt bé, bona convivència. Tamara Falcó parla sobre Francisco Rivera, diu, no, diu, l'aglomerador de televisió no vol polèmica amb els germans de Rivera Ordóñez, es nega a etiquetar a Cayetano com a nòvio. Vull dir que tenen amics, tenen una relació, no pensava, no el trenquem perquè al millor cap d'un any ja trencarem. En aquí, la família real, diu, es vesteix de blanc i negre a l'apertura del Parlament. Bueno, tots es van fent grans. Alberto de Mónaco i la Charlene, anfitrions de lujo, que van rebre la visita oficial del president de la República Italiana, Sergio Mattarella, i la seva filla Laura. Pues també el glamour. Hi han fet comentari que les revistes també parlen de la visita de Macron al país, i es veu tot el protocol, tot van els vestits, la xerrada, tot això que es fa en la revista. Rafael presenta aquel arropat per tota la seva família, la Natàlia Figuerola, que també és una mica més gran, també, i els dos fills i la filla. Pues també, bueno, és incombustible, per molts anys. Alba Carrillo no ha rebut cap demanda de Feliciano López. Bueno, millor. Aquí ho hem dit, que la visita dels Reis aquí, el desfile d'estrelles per la passarel·la Torre Fiel. I es diu, hi va assistir la gran sorpresa, va ser la nostra Anna Millán. Pues benvingut sigui. Aquí parla de Marragueres. Vaig tenir una època dura, mai sabré què perjudicis va haver-hi contra mi. Bueno, pues tot. Bueno, pues anirem acabant perquè ja surt tot. La revista es dedica molt a... Aquí diu Pepi, el torero Pepi Lídia i Dragama reapareixen en Sevilla tras rumores d'embarazo. Aquí són els Javis, també es troben a París amb Caroline de Levin. I llavors aquí Gàrdia Solària contra el càncer infantil i Solares Teixidors. Recordeu que sortia per televisió, també? Ja està. I aquí l'Esther Pósito i Maipé passeien el seu amor per París. El Rudy Allen, que ha tornat a Madrid, que va fer una pel·lícula, està aquí amb l'alcalde i la presidenta. I aquí el Maxi Iglesias i Susana Abaitua protagonitzen amb el que es parla cada dia, la crisi de la vivenda. I aquí Borja i Blanca Thyssen presenten exposició al Museu Thyssen. I aquí hi ha un noi que diu Ali Díaz Fares, sensibilitat que és d'origen brasileño libanès i té 19 anys, i és actor i té una relació, ja ho explica, amb la filla ara no ho sé qui viu. Bueno, doncs és que... Ja està. En fi...
Pues aquí són la... he fet una mica per sobre les revistes de... aquesta revista del cor. I ara ja anem a la part, diguéssim, històrica, que, abans de tot, mireu, sempre faig la setmana dels fets que van passar. Aquí a Catalunya sempre a l'octubre no ens va gaire bé. Mira, el 1910 es proclamava la República Portuguesa i s'instaura, anul·la la monarquia després de 700 anys del rei Manuel. El 1962 els Beatles estrenen la cançó Love Me Do. I I després va ser el moviment pop de la música. Poder jo, ara no sé si és el 1962 o el 1966, no, 62. Després té el 1571, la batalla de Lepanto. I el 1973 esclata la guerra del Yom Kippur, també a l'octubre. I també ara s'ha commemorat el 7 d'octubre, que va ser aquella matança que van originar els palestins, que van morir 1.200 jueus, diguéssim, que van atacar i van trencar les conduccions elèctriques i tot, i van matar aquestes persones. I després va originar la guerra aquesta, que després van morir 75.000 palestins. Gassetíes, diguem-ho així, val més dir gassetíes, ja veieu que encara està així. Pues cal dir per cada cantó el que ha passat. I llavors aquí, a veure, ja vam dir que l'1 d'octubre es va celebrar aquí a Catalunya el referèndum, també, i després el 6 d'octubre de 1934 el president Lluís Companys va proclamar l'estat català i el cas és que la república va durar proclamar l'estat català va durar 10 hores, diguéssim. Va proclamar a les 8 del vespre i fins a les 6 amb la condició que el van empresonar, el general Batet va bombardejar la Generalitat i tot el que fos, i no va sortir la Generalitat, va estar anul·lada, fins al 1936, que va durar poc perquè va sortir, em sembla, de les eleccions que es van fer al febrer, i de les eleccions del febrer pues ja va venir la Guerra Civil i va, desgraciadament, ja fins que va acabar la guerra. O sigui que va durar poc la Generalitat. I això és la que sempre recomanen els historiadors i tot. Cuidado, 6 d'octubre, no fem això i l'altre i tornem a caure. Això ja és una altra cosa. Això cadascú ho prengui a la seva manera. I llavors també ja el 1927 es va estrenar la pel·lícula Sonora, ja. La pel·lícula de cançons de jazz. I després també el 1962 es comença que va ser un avanç per l'Església, modernització de l'Església, el Vaticà II. Una de les coses va ser que es poguessin dir les misses i molta cosa, doncs amb les llengües vernàcules. Pues ja i el 1911 es proclama la República també després de 2.000 anys de mil·lenni de la també monarquia de Xina, pues es proclama la República Xinesa. Bueno, i ara ja anem a parlar d'un personatge que sempre dic que de vegades quedo impressionat de les persones catalans, i aquest és digne d'admirar, perquè el que va fer a França, diguéssim, es diu Josep Oller Roca, va nascut a Terrassa, compteu, el 1839, i va morir a París el 1922. Artífice del mític Moulin Rouge de París, la sala del Moulin Rouge de París. Diu, el seu pare va néixer a Barcelona i, bueno, va morir a París. El seu pare era empresari i de benestant i va anar a viure a París i va anar a viure a París ell va a la família amb 3 anys, o sigui que ja va estar francès, diguéssim. I llavors
també el va enviar a Bilbao, o mirar, per estudis universitaris, i que també aprengués el castellà. Vull dir, ja ho enviava a Bilbao, també, una cosa així. Bueno, podia haver enviat a les Castelles, així. Bueno, i llavors, perquè sempre deia que a casa seva, esclar, al matrimoni es parlaven, i els fills, que eren tres, doncs parlaven en català. I ella, allà a Bilbao, diu que es va aficionar a la braia de galls. Això és una cosa que no ho he entès mai, però veu com ara a Amèrica hi ha molta afició d'això dels galls i apostes. I després torna a París i treballa a l'empresa familiar. Va ser l'home avançat, el 1867, per concebre el modernisme amb això de les apostes. Però llavors també va tenir una denúncia i va haver d'estar 15 dies a la presó, que després, amb el temps, el seu sistema ho van legalitzar. Apostava apostes de cavalls. Després va anar, el 1870, se'n va anar a viure a Londres per evitar la guerra franco-prussiana de la guerra entre França del Napoleó III i Alemanya. I va entrar en el món de l'espectacle. I allà va veure molt temps que va estar-hi, va veure com funcionava Londres i tot. Bueno, i ho va portar. El 1866 es converteix en el rei de l'espectacle de París. I llavors tenia, per exemple, obra típiques muntanyes russes i jardins de París. I va inaugurar en diverses sales. Mira les sales, que penseu-vos això, que estem al segle XIX. Vull dir, no és com ara, que a principis de... No, més aviat als 30 o així, que doncs, ja hi havia més activitat, i tot el cine, els cinemes, tot era més... Diu, el va inaugurar el diguéssim, el Moulin Rouge, a la plaça Blanche, al barri de Montmartre, que de bons era un barri una mica així de gent intel·lectual, llos, i gent de mal vivir, de nit, diguem-ho així. I bons, diu, va inaugurar també, a part d'aquest, l'Olímpia de París, i actuava la vella Otero. Vull dir, després també es va associar amb un altre soci, i van formar amb això del Moulin Rouge. Després les Fantasies Oller, que en deien. Després va haver-hi la Bonveniach i bueno, teatres de novetats. I després va tenir un hipòdrom a Sant Germain. I després també imagina... I llavors, entre això que feia, entre aquests parcs i tot, això que feia, que quan acabaven no sé quina hora devien acabar, el Moulin Rouge. Llavors, perquè el que heu vist la pel·lícula Can-Can, amb la Sirlet Malai, el Louis Jordan i el Maurice Chevalier, eren la famosa Can-Can, que abans allò, el moviment aquell que feien tot, i esclar, abans, bueno, la burgesia i les classes benestants pues, visitaven allà. I abans d'acabat això, obria amb un òmnibus, anaven a buscar, i els portaven allà a l'altre cantó, en aquesta, a les muntanyes russes. A mi ho tenia ben muntat. I després, llavors, diu que obria, i llavors feia com... A més, va crear un circ, també. I llavors va fer una piscina, la piscina Roche-sur-Mar, coberta de 6 metres quadrats. I durant l'any passaven 25.000 persones. I ja hi havia sauna, gimnàs i tot. Vull dir que va ser un avançat de tot això. Imagineu ara, no, que ara tot hi ha els gimnasis i tot, piscines, salta, tot. Ara sí que ho trobem normal. El que passa que, esclar, allò qui ho anava tot això, les classes benestants. Això ha arribat al cap de més de 150 anys, que ja s'ha adaptat per tot. Bueno, problema de l'economia. I llavors, cobert, bueno, això... Però abans, esclar, tot això se'n va una mica a Norris quan va el 1914, diguéssim, esclar, la Gran Guerra ja canvia tot. I llavors, quan torna a venir, doncs, tot això ha canviat, va quedar una mica arruïnat, i llavors ja comença la famosa època, els anys de la Belle Époque, diguéssim. Llavors també el 1909 mor la seva dona, la Carmen Coelho, que era peruana, i ells no van tenir fills, i va morir el 922. Està enterrat al cementiri de Pierre Lachaise, aquest famós cementiri, i llavors hi ha un epitafi que diu la seva intel·ligència iguala
el seu cor. Vull dir, molt maco. Vull dir, és un personatge, ja veieu, aviéssim, que vull dir que va néixer a Terrassa, i ja veu la vida que ha portat. O sigui, que també Terrassa, a part de la indústria, a la indústria del textil i tot el que sigui, també va donar aquest personatge de crear el Moulin Rouge. Jo tinc una neta... Ah, ja hem comentat això del Can-Can, famós, i després també tenia una anècdota, ja me'n recordo aquí, ja que som del Maresme, jo coneixia un senyor, una senyora, i també els que feien, quan anaven a negociar les patates que se sembraven aquí, que les exportaven a Anglaterra, els potatoes que en deien, doncs anaven a negociar amb Anglaterra, anaven a negociar els preus i tot. Llavors aquests senyors van passar per París i van anar al Moulin Rouge, i llavors quan va arribar aquí li va explicar a la senyora, ja veieu, una novetat, anar, oh, què heu fet allà, quan estava, imagineu-vos, si allò devia ser els anys 30, tot el que sigui, anar a tota una colla del Maresme, anava al Moulin Rouge. Bueno, si hagués viscut allà, hauria sabut que era català, els hauria fet una atenció, els hauria convidat. I després m'he deixat que també ell tenia, era molt amic de l'Oscar Wilde i el de Lluís de Toulouse-Lautrec, aquest famós pintor que va morir molt, molt jove, que era una mica de discapacitat, i era assidu, perquè va morir molt jove degut a l'absenta, i ell, el tenia allà, li tenia reservada una taula cada dia assistir allà. Llavors ell, els famosos dibuixos, imitava les prostitutes, l'ambient de nit, tot el que sigui, i el dibuix que va fer per la inauguració del Moulin Rouge és de Toulouse-Lautrec. Diguéssim que ell era fill d'un conde i tot el que sigui, el que ja dic, va morir molt jove. Però és clar, es va rodejar allà, i el tenir-li un personatge important de l'aristocràcia i tot, també li va donar un caire. Pues com a bon català, vigilant sempre les relacions, que són molt importants. Pues bé, amics de Rodamón, espero de tot cor que té aquest petit espai de los corazones i revistes de societat.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Doncs el col·leccionista hi ha arribat, ja està aquí, i avui amb un disc de la Raquel Meller sota el braç, que es pot dir que potser era l'última gravació de la Raquel Meller. La Raquel Meller va tenir molta fama en el seu temps del cupler, quan era una cupletista famosa, que havia tingut doncs una gran fortuna. I l'Hisenda francesa li reclamava uns impostos atreçats de les seves riques propietats que tenia, i ho va anar perdent tot, aquelles propietats que tenia en els anys 20 i els anys 30 a França. I estava a Barcelona en una situació econòmica, podríem dir, una mica precària, i la companyia vienesa, els vienesos de l'Artur Caps i en Frank Jochem, la varen contractar perquè sortís en els seus espectacles. I va composar un pas doble, l'Artur Caps, que és estrany perquè el pas doble era més aviat a temes espanyols i l'Artur Caps era austríac. I el pas doble que va tenir molta fama, aquest pas doble, que era Tengo Miedo Torero. I la primera que ho va gravar i ho va cantar en l'escenari va ser la Raquel Meller en una d'aquestes funcions dels vienesos. Doncs ara sentirem el disc original, tal com ho va gravar la Raquel Meller, que després ja crec que ja no va gravar res més, perquè ja es va retirar.

0: Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Històries musicals pel Rodamón, amb Josep Dalmau. Avui parlem de Phil Fearon and Galaxy. Phil Fearon és un productor discogràfic amb doble nacionalitat, jamaicana i britànica. Fou el vocalista principal, compositor i multiinstrumentista de la banda Galaxy en la dècada dels 80. Fearon va concebre inicialment a Galaxy com una banda de 4 o 5 nois blancs a qui ell mateix formaria, escriuria i produiria, mentre ell permaneixia entre bastidors. En canvi, una companyia discogràfica el va animar a liderar el grup després de quedar impressionats per la seva demostració i la seva interpretació en els seus demos. La primera gravació de Fearon com a Galaxy li va portar l'èxit amb el top 5 Dancing Tiger del 1983 i durant els següents 15 mesos van acumular altres 4 senzills top 40 del Regne Unit, incloent el top 10 What Do I Do i Everybody's Lonely. El seu àlbum debut, Phil Fearon and Galaxy, també va arribar al top 10 en el 1984. Després d'un període tranquil, Fearon va retornar al top 10 per última vegada a una reposició de I Can't Profit de Tony Ettore del 1986, també un èxit menor de Rhythm and Blues als Estats Units. Originalment autoproduïda, la cançó va rebre la producció i barreja addicionals per part dels famosos productors Stock, Aiken and Waterman, a suggerència de la companyia discogràfica de Fearon, amb el cantant regravant totalment la seva veu original. Escoltem a Phil Fearon and Galaxy.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Escoltant Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Oh!

0: Bon dia, aranyencs, bon dia, gent de l'Esplai. Un nou diumenge, retalls aquí amb tots vosaltres. Avui farem el programa, no puc dir, amb tota la meva, amb els meus companys, perquè no hi són. Avui s'han anat d'excursió a la Ràpita. I avui parlarem amb el doctor López, que ja sabeu que cada any bé, és una visita ja obligada, eh?
1: Sí.
0: Què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Avui,
1: bon diumenge.
0: Sí, avui, com sempre, parlarem de vacunes i d'altres coses, però primer escoltarem una mica de música i després entrarem amb les preguntes.

0: Bé, aquí tenim el doctor López, que avui ens parlarà de vacunes, que ha, de fet ja ha començat el, a vacunar,
1: la,
0: ja
1: la
0: podem demanar
1: hora. La campanya de vacunació
0: hora.
1: Que arriba cada any per aquesta època, contra el, bàsicament contra els virus de la grip i del Covid.
0: Hi ha molt Covid encara.
1: Bueno, ara els últims mesos, sobretot a l'estiu, hem tingut bastants casos de Covid, i sobretot en pediatria, jo soc pediatra, i clar, és, però també m'han dit que sobretot en adults, però realment les xifres s'han disparat. A veure, no, clar, no estem arribant a xifres com, per sort, com el 2020, quan la pandèmia, però aquests nens que amb febres, amb símptomes de refredat i tal, que, bueno, que encara anem fent les proves dels virus, i han sortit bastants positius al Covid, i alguns també, és molt curiós, durant, inclús durant el mes d'agost, a la grip A, el virus del grip A.
0: Perquè quina diferència hi ha quan visiteu?
1: Sí.
0: Com es veu si és Covid o si és grip?
1: No, pels símptomes no es veu. El que passa és que, com que encara disposem d'aquests testos que ens ho diuen, i el mateix test mira els dos virus i també algun altre virus, doncs, bueno, el fet de que surti positiu per un o per l'altre...

0: únicament el que hem de fer és tractar la febre, el paracetamol, l'ibuprofè, els medicaments d'ús més habitual. Això sí, clar, s'ha de donar per controlar, sobretot la febre, que és el símptoma que molesta, diguéssim, més.
1: Sí, bueno, clar.
0: Sí.
1: O sigui, ara ja, a demanar, perquè la gent gran és convenient, no? Matricular-se, perdó. Vacunar-se de les dues coses, eh?
0: I de fet, si vinc a parlar, em convideu cada any i jo estic molt agraït, eh? I una mica l'objectiu... Mira, per enllaçar, el Joan ens ha posat una cançó que, i així també aprofitem i practiquem els idiomes, no? I feel fine. És aquest objectiu, no? Que tothom se senti bé. No? Bé, que ens sentim saber. I diguéssim que contra la grip i contra el Covid i contra moltes altres malalties, la millor arma que tenim per sentir-nos bé o per no agafar aquestes malalties és la vacunació. I d'això doncs ja hem parlat altres vegades i de fet, diguéssim que d'un any per l'altre tampoc no hi ha hagut grans novetats. Que no hi hagi grans novetats és bona notícia, perquè vol dir que estem arribant a un grau d'excel·lència, no? Disposem d'unes vacunes que són tan efectives que hem d'estar atents, i és veritat que això hem parlat sobretot en el virus de la grip, que és un virus que pot anar mutant, que pot anar canviant cada any, i que per tant la vacuna cada any s'ha d'adaptar, diguéssim, als virus que estan circulant, però arriba a ser una vacuna tan efectiva que no necessita, i la del Covid, doncs, el mateix, que no necessita fer grans canvis, no? Però sí que el que necessiten és que estiguem molt a sobre de conscienciar la gent, sobretot la gent que està en grups de risc, de que s'han de vacunar, perquè són quadres poden ser molt greus, sobretot en persones grans o amb nens petits o en persones que tinguin malalties cròniques o que estiguin immunodeprimits pel motiu que sigui. Doncs, home, l'objectiu sobretot és vacunar tota aquesta gent o les persones que poden transmetre amb més facilitat el virus, sobretot pel tema de la feina, per exemple, els sanitaris, no? Que estem molt en contacte, els mestres, no? Que treballen tot el dia amb nens, són els col·lectius, diguéssim, que interessaria que es vacunessin més, perquè, clar...
1: La grip ja fa moltíssims anys, i el Covid és el Covid.
0: Sí, sí.
1: Jo no m'he deixat cap vacuna. Mm. Però jo vull preguntar una cosa. Després de les vacunes, és una pregunta personal que no hauria de ser ara, però a vegades et goteja el nas. Jo no sé si em goteja per l'edat o em goteja per algun... Perquè ara jo agafava una sinusitis i uns encostipats, jo ho posava molt malament. Qüestió nas, qüestió nas, però ara no. Ara passo uns hiverns fantàstics. Però a vegades tinc la sensació... Jo no sé si és per l'edat o...
0: A veure, com totes les vacunes, és veritat que poden tenir... poden fer petites reaccions, sobretot a l'endemà, dintre les primeres 24-48 hores de posar-se-les, no? A part del que seria el dolor de la punxada en si, doncs uns símptomes a vegades de malestar, no? A vegades inclús una mica de febre, o símptomes així de refredat, però realment són símptomes molt transitoris, o sigui, que duren poc i normalment es controlen bé sense cap tractament, o potser prendre algun paracetamol o així, Sí, és un efecte de la vacuna. No s'ha demostrat que produeixi efectes més greus en molta gent. A veure, sempre hi ha una persona entre un milió que li pot, com sempre, però perquè si fos així ja no es posaríem aquestes vacunes. Vull dir que sempre tot és una balança, no? Posar el risc en un cantó i el benefici que podem treure a l'altre. I en aquest cas jo crec que guanya molt el benefici, està clar.
1: Que la gent es vacuni.
0: Home, el consell des d'aquí és això, que ja s'ha començat la campanya de vacunació, que recordar, que els grups de risc i que són, per tant, els primers que hem de vacunar són les persones grans. Grans vol dir a partir de 60 anys,
1: bueno,
0: no?
1: Sí,
0: no? Ja dic, ja hem incloc, perquè acabo justament aquest any, acabo de fer 60.
1: Bueno,
0: sí,
1: que, caram, sí. Ets molt jove, eh?
0: Sí, soc jove, però tinc 60. Sí. També ja fa 3 o 4 anys que hem començat amb la vacunació de manera

0: sistemàtica a tots els nens també entre els 6 mesos i els 5 anys d'edat, perquè se sap que ells són, la majoria de vegades són els transmissors del virus. A vegades són nens que tenen pocs símptomes, però que són els que estan en contacte, per exemple, amb els avis o amb altres persones, i són els que passen
1: el
0: virus.
1: Que passen el virus.
0: I llavors estem vacunant també això. Encara està costant, perquè encara costa una mica que els pares acceptin, molts pares acceptin això, no?, de posar aquesta vacuna als nens. Però, bueno, ja intentem, estem treballant sobre això, i realment cada any jo penso que anem millor.
1: Però hi ha molta gent gran que tampoc no se la vol posar
0: del Covid, també,
1: eh?
0: No, ja, també, aquí està.
1: Jo, amb amics, jo ho veig.
0: Que no s'arriba al 100%, vull dir que no.
1: Amb fills, ja poso els meus fills per endavant, també,
0: Sí. No, i per tant, estem aquí una mica per recordar que el benefici d'això, de vacunar-se.
1: Jo sempre els dic, però en els pares a vegades no ens fan gaire cas.
0: Ja, sí. No. I no només aquests grups, no?, que dèiem, sinó també pensem que a vegades la vacuna no només ens protegeix a nosaltres, sinó ens protegeix als que tenim al voltant. I si nosaltres vivim a prop, tenim algú a casa o al nostre entorn que, per exemple, que està amb tractament amb quimioteràpia, que està immunodeprimit, que té alguna malaltia que fa que tingui les defenses baixes, és bo que es vacuni, però també és bo que es vacuni la gent del seu entorn.
1: Sí.
0: O si cuidem una persona gran, per exemple...
1: Doncs, és necessari.
0: Clar, vull dir, està bé vacunar la persona gran, però també està bé que es vacuni
1: el cuidador.
0: Pel risc que pugui passar això, i després també, a veure, siguem pràctics, si el cuidador es posa malalt, aquella persona gran ja és un problema.
1: Sí.
0: I llavors, totes les persones que tinguin malalties cròniques, les embarassades també és molt important, que ja es posa també les dues vacunes, tant a quasi tots els grups es posen les dues vacunes al mateix temps, la de la grip i la del Covid. Excepte els nens petits, que encara no es posa de manera sistemàtica la del Covid, però la de la grip sí. I, bueno, doncs recordar una mica la importància d'això, que ja estem en plena campanya, que potser és millor que la gent no s'esperi molt, perquè no saps mai si ha d'arribar l'epidèmia de la grip, tot i que ara és veritat que amb el canvi climàtic, i això també ho hem notat, una miqueta s'està trencant aquest esquema, no?, de dir, és que arribarà un dia al gener o al febrer o al desembre que es dispararà la grip de cop. Bueno, els últims anys potser no s'està veient tant això. Ha canviat, Vull dir que ja es van veient, com aquest any, casos de grip, no una gran epidèmia, però es van veient casos de grip, per exemple, durant el mes d'agost, que això no s'havia vist mai. Per tant, jo, la recomanació és que si esteu dintre d'un grup d'aquests de risc, no?, que diem, que no trigueu molt en vacunar-vos, perquè no sabem en quin moment podem agafar la grip, o si és que s'ha de disparar aquesta epidèmia, doncs quan abans tinguem la vacuna posada, doncs millor. Sí.
1: I llavors allò a l'Ebola, que està a Àfrica, que n'hi ha tant...
0: Sí.
1: Hi ha vacuna per això de l'Ebola?
0: A veure, pel que jo sé, sí que hi ha una vacuna. El que passa és que, clar, l'Ebola és un problema que sembla que no ens toqui, perquè està...
1: Sí, sembla que estigui lluny, però no està tan lluny.
0: Però no està tan lluny. I l'Ebola és una malaltia que es transmet per la picada d'un insecte, d'un mosquit. Vull dir que no és el contacte directe, no?, com passaria, per exemple, amb la grip o amb el Covid, no?, el que dèiem, i tal... Però és veritat que la gran majoria de casos estan centralitzats en dos o tres països de l'Àfrica, la República del Congo, Uganda i tal. Llavors, clar, aquí és on s'està treballant més, i és veritat que s'està començant a aplicar una vacuna. Clar, que tampoc no hi ha molta experiència i tampoc se sap si
1: és això, bona, però, clar, del tot.
0: Exacte. Llavors, clar, de cara a nosaltres, per sort, nosaltres de moment no ha arribat això. Estem, els hospitals i els serveis d'epidemiologia estan molt atents, no?, perquè si arriba un cas sospitós, és un cas que s'ha d'aïllar molt, perquè a més és un virus que a l'Ebola dona una malaltia, una febre que se'n diu hemorràgica, com altres virus, també, per exemple, no sé, el dengue, que també és un altre virus que es dona sobretot més a Sud-amèrica, Però és una febre que és molt, que pot ser molt greu. De fet, té una mortalitat, depèn de les zones, entre el 10 i el 50%.
1: Però això és una picada de mosquit, però sí. Llavors d'un a l'altre com es...
0: No, en principi no hi ha o no s'ha demostrat, o no sé si pot ser algun cas aïllat, que hi hagi transmissió de persona a persona.
1: Ah, vale.
0: O sigui, ha d'haver la picada del mosquit. Però clar, són aquests països on els mosquits són molt...
1: Sí, bueno.
0: Una mica passa com la malària també,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que és molt freqüent. Clar, sí que hi ha vacunes, sobretot, però són vacunes que s'estan aplicant, diguéssim, en aquelles poblacions de risc, o sigui, allà on hi ha el virus. Nosaltres, de moment, no ens hem de preocupar d'això, però sí que és veritat que hem d'estar atents.
1: Sí, perquè quan ho sents i penses, caram, que avui el món és molt petit, eh?
0: Sí, exacte. És que ara, clar, amb tants moviments de població...
1: Per això, que tothom va amunt i avall.
0: Amunt i avall, vull dir, no només la immigració, que també, eh?
1: No, no, no.
0: Però és que tothom viatja.
1: Tothom viatja. I tothom se'n va al Quinto Pino, que dius,
0: sí, sí, sí.
1: Per això,
0: que dius, a veure, bueno... Tenim l'exemple l'estiu passat que, perquè de tant en tant surt el salt als mitjans de comunicació, no? Epidèmies com aquesta, o casos com aquest d'aquest creuer que venia de Sud-amèrica,
1: sí.
0: L'antivirus, també és un virus que s'esmet per unes mossegades o pels excrements de rates.
1: Ah, sí?
0: I sí. Llavors, són malalties que potser en el seu moment estan limitades en una zona i tal, però és que ara...
1: Clar. A lo millor tu vas amb aquest creuer que t'hi has apuntat i has pujat amb algun port i ja l'has enganxat.
0: Sí. No, clar, són... Hi ha tot un capítol que és apassionant, dintre de la medicina, i justament ahir vaig estar en unes jornades de pediatria i se'ns parlava d'això, de les malalties emergents, no?
1: Ja.
0: Que malalties que no estem acostumats... Per una banda, que ens semblen que són noves, perquè venen d'altres zones, o d'altres, i que és un altre cas, que jo penso que també és important que en parlem, que són les que ja pensàvem que les teníem controlades, sobretot a través de les vacunes, però que ara s'estan tornant a veure.
1: Com ara quina?
0: Com ara, per exemple, el xarampió.
1: Ah.
0: Xarampió, nosaltres tenim una vacuna que és molt efectiva, potser de les més efectives que hi ha, i que fa molts anys que l'apliquem, i nosaltres quasi havíem deixat de veure xarampions, però els últims 2 o 3 anys estem aquí, al nostre medi, vull dir a Catalunya, o a Espanya, i a Catalunya, sí. Casos de xarampió que ja no se'n veien.
1: Però això és perquè hi ha nanos que no es vacunen?
0: Clar, sobretot per dues coses. Una, perquè són nois, i també adults, perquè
1: sí?
0: No és només nois, que venen de països on no es vacuna o no tenen ben controlat, sobretot... Països d'Àsia o d'Àfrica, o també del centre d'Europa, per exemple, de Romania o així... Però també ja s'està donant el cas de transmissió, o sigui, de persones que han agafat el xarampió aquí, però que no s'han mogut del país.
1: Yeah.
0: Vol dir que s'ha agafat aquí, vull dir que no és que l'han agafat fora.
1: Yeah.
0: Doncs fins al punt que la OMS ha declarat que Espanya... és un país on es produeix transmissió endèmica del virus del xarampió. Això què vol dir? Que era un virus que ja el teníem controlat i que no hi havia casos de transmissió entre persones d'aquí, no? Que si hi havia algun, era un cas importat, diguéssim. Però ara ja no. O sigui que ara tornem a tenir... A veure, no espantem a la gent, però...
1: No, clar.
0: Tornem a tenir casos de xarampió de persones que no s'han mogut d'aquí, que l'han agafat d'una altra persona. I clar, i sobretot això està passant amb aquests grups de persones o famílies que no estan vacunats. És veritat que la gran majoria de la gent accepta les vacunes, perquè ja portem molts anys posant-les i sabem que són segures i que són eficaces, però encara queden grups que per la ideologia que sigui o perquè, pel que sigui, doncs no es volen vacunar. Llavors, aquí és on s'està veient aquests casos de xarampió. Recordo que el 2015 es va morir un nen a Olot de 6 anys per una diftèria. Una diftèria era una malaltia que ja feia més de 50 anys que no es veia. L'any passat vam tenir un cas de tètanos amb un noi de 17 anys aquí a Barcelona, que això també feia més de 50 anys que no es veia. També un noi d'una família que havia decidit no vacunar-lo. I, bueno, arrel d'unes ferides i tal, doncs va fer un quadre greu de paràlisi neurològica, de rigidesa i tal, amb un tètanos, no? Bueno, això què vol dir?
1: I llavors, aquest tipus de família, després de que passi un drama així... vacunen després?
0: Bueno, a veure, clar, la llei no obliga a vacunar. Ja. O sigui, tot el que nosaltres...
1: Però vull dir, home, se't mor un fill o així, escarmenta, no?
0: Clar. La llei no obliga, però sí que jo explicaré una cosa, i és que els pediatres i les infermeres de pediatria, quan nosaltres donem els consells, no?, a les famílies abans de vacunar els nens, sí, de les vacunes normals, del calendari normal, els informem, no?, sí, les vacunes que són, quan s'han de posar, els possibles efectes secundaris que poden tenir, tot plegat. I si aquestes famílies decideixen no vacunar-los, els hi fem signar un document conforme estan informats i conforme si el nen agafa una d'aquestes malalties, no?, contra la que estem intentant protegir amb les vacunes, però que ells decideixen no vacunar, doncs llavors la responsabilitat recau sobre els pares. Vull dir que ja sí, els metges i els infermers ja no tenim responsabilitat sobre això, perquè els pares havien estat informats de que hi havia una arma, no?, i és en contra aquesta malaltia, però si l'han agafat, per tant, mai podran dir que si el nen, per mala sort, ha agafat, doncs això, un tètanos, no?, sí, o un xarampió, i no estava vacunat, que això és culpa del sistema de salut. No, perquè el sistema de salut l'ha informat, però han sigut ells que han decidit lliurement que no es volen vacunar. Per tant, obligar no es pot obligar, ja, però, clar, jo imagino el remordiment que deu quedar per dintre.
1: Per això et dic
0: que
1: és un remordiment, no? Ja. Ara una pregunta que no té res ara amb vacunes. Sí. El TDAH, quan es va començar a diagnosticar?
0: Bueno, exactament, jo no ho sé, la data,
1: ja, però vull dir, més o menys.
0: Sí. No, a veure, estic segur que de TDA n'hi ha hagut tota la vida, eh?
1: Per això ho pregunto.
0: Sí. I és potser de, no sé, fa 15 o 20 anys cap aquí, no?, que s'ha estudiat més, perquè hi ha també possibilitat de tractaments quan està... de tractament mèdic, diguéssim, quan està sí, ben diagnosticat. Això, ara... Clar, que estigui descrit, o sigui, l'entitat com a tal, fa molts anys vol dir que potser, bueno, no sé, ara diria una barbaritat, però potser fa 100 anys, eh? Vull dir, sí, que estic segur que això ja des del segle passat, en sí, començaments, ja segur que ja estava. El que passa és que, bueno, el TDA és un tema important, que això donaria per parlar un altre dia.
1: Sí, clar, no, però vull dir, sí, però hi ha molts tipus,
0: sí,
1: hi ha una escala,
0: exacte,
1: molt gran,
0: sí,
1: no, amb
0: sí,
1: el TDA.
0: És un espectre molt gran, sí, i a més ja el diu el propi d'això, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Ja. Hi ha persones que predomina més el que seria el dèficit d'atenció i potser no tant la hiperactivitat, i altres que potser és al revés, i altres ja, que potser ho tenen tot, eh? Bueno, jo el que diria és que si hi ha una sospita, sobretot en un nen, però també en adults, jo estic segur que hi ha molts adults que no han estat diagnosticats i que, a pesar de tot, doncs, han tirat endavant i, bueno, però que els veus, no?, que tenen una manera de comportar-se,
1: sí,
0: segurament ho són, però no estan diagnosticats. Però sobretot amb els nens, que potser és el que ens preocupa, sobretot a través, no sé, de les escoles, no?, quan un nen, pues, això, no...
1: Sí, perquè cada vegada no, les escoles n'hi ha més.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí. Bueno, cada vegada se sospiten més.
1: Sí, clar.
0: I després, bueno, els enviem, sobretot... A veure, no hi ha una prova física, no?, per de dir, doncs li fem una ressonància i sabem si té... No, perquè no hi ha cap trastorn del cervell en aquest sentit, sinó que el diagnòstic es fa més a través d'uns testos que es passen a la família, quan són nens petits, i també una mica del que es descriu des de l'escola i també des dels metges, eh? I, bueno, si estan ben diagnosticats... És veritat que no tot es cura, no és que es curi, perquè tampoc no és un trastorn, una malaltia que tingui una cura, no?
1: Sí.
0: Però sí que s'ha de fer un seguiment i sapiguent-ho. Doncs no tot és els medicaments, que n'hi ha diferents medicaments per això, sinó que també és l'adaptació, diguéssim, als seus estudis, no?, sapiguent-ho els mestres,
1: sí, perquè, esclar,
0: el reforç que poden necessitar...
1: Sí,
0: o
1: que... si veuen que no té atenció en les classes, bueno, clar. Sí.
0: I després és veritat que en casos seleccionats, quan això, doncs, hi ha possibilitat de fer tractaments mèdics, nosaltres, els pediatres, fem seguiment. Normalment, nosaltres no iniciem els tractaments, sinó que el deixem més en mans dels psicòlegs o psiquiatres, ja, no? Però és veritat que anem supervisant una miqueta, si funciona, bueno, una mica el que diu la família, diuen que sí, la majoria,
1: sí,
0: o si no, doncs es pot anar jugant una miqueta amb la dosi o canviant el tractament,
1: sí, sí,
0: i tal. I, bueno, el TDAH, sí... És un trastorn, diguéssim, que és molt antic, segur que això hi ha hagut tota la vida, però que, bueno...
1: Sí, perquè, sí, jo ho dic perquè, sí, home, jo me'n recordo de hiperactiu, hiperactiva, jo ho era.
0: Sí.
1: Jo era. Els meus fills no, no han sigut mai hiperactius, allò. Jo me'n recordo que la meva mare em deia, vés a donar tres voltes a la manzana i quan estiguis calmada torna. Sí. Que jo et vigilo des del balcó, que quan donava la volta ja no em veia, però bueno, en aquella època també no hi havia tant d'allò. Però amb els fills no, i ara també tinc un net que també... Però per això que a mi em té intrigada, perquè dic... Quan es va començar a diagnosticar això?
0: Bueno, no sé, jo hauria de mirar, perquè realment no sé.
1: No, però, jo tampoc,
0: però
1: cuidado,
0: tampoc. Perquè, sí, no tots els nens que són moguts, diguéssim, no? Són hiperactius, tenen un TDAH.
1: Per això.
0: Vull dir que, cuidado, perquè a vegades és molt fàcil de penjar-li l'etiqueta, no? De dir, aquest nen... No. La hiperactivitat és una cosa, sí, d'acord. Però potser el dèficit d'atenció és
1: molt
0: més.
1: De l'atenció, oi?
0: Clar, un nen que no és capaç de fixar l'atenció en una cosa, que contínuament ha de canviar d'activitat, inclús de coses que li agraden. Potser mirar, jo què sé, un nen petit, una pel·lícula de dibuixos. Sí, li agrada molt, però és que als 5 minuts ja no se l'està mirant, perquè ja està, es distreu amb una altra cosa. Sí. Tal, no? Bueno, això potser sí que és més sospitós, no?
1: O sigui, tot això són claus que per anar seguint.
0: Sí, però, clar, aquests nens moguts que ja tenim a la consulta, aquests que entren i tu desmunten tot.
1: Sí,
0: doncs,
1: per això.
0: Bueno, n'hi ha que són hiperactius, però n'hi ha que no. Bueno, que és el temperament, però...
1: Bueno, és que
0: a
1: més n'hi ha d'hiperactius, que a vegades els pares també els dius, home, de quan en quan, ara no es peguen bufetades, però home, fer-li un càstig i que pari d'una vegada, no?
0: Bueno, a vegades això, el posar els límits amb els nens, segons com, a vegades costa, no? Sí. I, bueno...
1: Però bueno, sí. Però a mi això sempre m'ha tingut intrigada, sempre he pensat, no sé, això, aquesta enfermedad, no sé si és ben bé... No és una enfermedad,
0: bueno,
1: que no?
0: Jo no li diria que és una enfermedad, una malaltia, és com diu la paraula, és un trastorn,
1: és un trastorn,
0: no? Una manera diferent, no? D'això com el tema de l'autisme, que a vegades van relacionats, també és un espectre, un trastorn de l'espectre autista, es diu així, no?
1: També.
0: I, bueno, és... I l'altre dia sentia a la ràdio un científic important, que ell reconeixia que ho té això i que ho ha tingut tota la vida, però que ha tingut sort perquè els seus pares ho van reconèixer, s'han adaptat, i ell va poder estudiar medicina i és un científic de molt alt nivell, i deia, bueno, és veure la vida d'una altra manera.
1: Clar.
0: No? I, clar, quan el 99% de la gent va en una direcció i tu vas en l'altra... tu ets el raro, diguéssim, no? Sí, d'acord, però no vol dir que tu estiguis fent malament.
1: No,
0: vull dir que
1: és diferent. És diferent.
0: Sí, sí.
1: Pues, doctor López, jo li dono moltes gràcies per haver vingut aquest any aquí.
0: Sí.
1: Ja sabeu tothom, a vacunar-se.
0: Sí,
1: Tothom,
0: no... Molt important.
1: Sí,
0: No només les vacunes que ara estem posant, no? Per la campanya de la grip i del Covid... I també he de recordar a les persones grans la del pneumococ i la del herpes zòster, que, bueno, és el mateix de cada any,
1: Sí, però lo de l'herpes zòster a mi no me l'han posat, que jo sempre estic... Vau dir que fins als 80, no?
0: Sí, als 65 i als 80.
1: Clar, jo ja passo dels 80.
0: No sé. Però, bueno, no només això, sinó també d'aquelles vacunes que estan dins del calendari sistemàtic, perquè, si no, ens estem trobant el que dèiem abans, aquestes malalties que ja pensàvem que ja no volíem més i que s'estan tornant a veure.
1: Vull dir perquè la pneumònia, amb una que et posen, em sembla que m'han posat una o dos,
0: la del pneumococ és una sola dosi,
1: aquesta també. Bueno. I després el tètanus també de tant en tant et posen un recordatori.
0: Bueno, ara com que ja també ha baixat tant la incidència, abans s'havia de posar cada 10 anys.
1: Ah.
0: Ara ja no. Ara si completes la pauta quan és jove, fins als 14 anys, que és l'última dosi, ja no toca una altra dosi fins als 40, i després una altra a 65.
1: Ja.
0: Vull dir que ja no cal cada 10 anys.
1: De totes maneres, si vas al CAP, ja et porten, ja t'ho diuen.
0: Ja, exacte, jo el que diria és que davant de qualsevol dubte, i això els nostres infermers pediàtrics estan per això, consulteu a l'infermer perquè és el que controla més el tema de les vacunes i tal, El pediatre o el metge també, però segurament us adreçaran a l'infermer.
1: Sí, sí, no, és el que tu recordes, sí, a més,
0: sí. Sí, i ell té totes les dades de les vacunes que tenim, si ens falta alguna. Sí. Vull dir que no ens faci cosa de preguntar-li,
1: perquè
0: ens ho resolen. I si falten, doncs es posen i ja està. A vegades, per molt que no hem completat la pauta bé perquè no hem posat la dosi de record quan tocava, però si ha quedat penjada per lo que sigui, bueno, quan ho veiem, quan ens donem compte, es pot posar, i també és vàlida.
1: Pues moltes gràcies, doctor López, i fins l'any que ve. I si no hi ha alguna cosa, ja tornarem
0: a
1: parlar.
0: Jo estic disponible.
1: Millor que no hi hagi cap cosa estranya.
0: No, però ara, per exemple, que ha sortit el tema del TDA, doncs podem parlar un dia d'això o d'una altra cosa.
1: O d'una altra cosa, que sempre hi ha coses interessants de parlar amb la medicina.
0: I tant.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.

Bé, i ara, a continuació, el Gabriel ens explicarà via WhatsApp, la seva píndola particular d'avui.

que esteu escoltant és la banda sonora que hem tingut aquests dies, trons, pluja i vent. Referent a això, avui parlarem d'un extrem molt important. T'has passat tota la setmana consultant l'aplicació del temps del mòbil. Has mirat el radar meteorològic 4 vegades abans de sortir de casa. El cel està gris fosc, gairebé negre, però tu penses, bah, seran 4 gotes, no em vull carregar. Certament, fas 3 passes pel carrer, gires a la cantonada i patapam, s'obre el cel i cau el diluvi universal. En aquell moment et dones compte que has comès l'error més gran de la teva setmana. T'has deixat a casa l'únic objecte del món que es compra per necessitat i es fa servir per obligació, i es perd per pura distracció. Avui, a Petites Històries de la Vida, ens protegim de l'aigua amb l'invent més inútil i a la vegada imprescindible de la nostra civilització, el paraigua. L'origen del paraigua és molt curiós. Es va inventar fa milers d'anys a la Xina, però no serveix per la pluja, sinó pel sol. Era un parasol exclusiu per a la reialesa. A l'Europa del segle XVIII només l'usaven les dones riques d'alta societat per mantenir la pell blanca. Fins que un bon dia, un senyor anglès molt atrevit, anomenat Jonas Hanway, va decidir sortir al carrer a Londres amb un paraigua un dia de pluja intensa. Penseu-s'hi, Londres on plou cada dia. Doncs la gent el veia pel carrer i l'insultava. Els cotxers de cavalls i llançaven pedres perquè deien que aquell invent faria que la gent ja no agafarés els seus carruatges quan plovia. Jonas va aguantar 30 anys d'insults només per defensar el dret de no mullar-se els cabells. Un autèntic heroi de la història. Però analitzem el disseny del paraigua modern. És una autèntica estafa de l'enginyeria. Està fet amb unes barnilles de metall que tenen la resistència d'un filferro de tancar el pa de motlla. Al principi, tot va bé. El paraigua obre amb un clac majestuós, però a la mínima que bufa una mica de vent de cara, el paraigua gira a l'inrevés i en un segon ja s'ha tombat. Te'l mires i sembla una copa de còctel de metall destrossada. En aquell precís moment, passes de ser una persona elegant que es protegeix de la tempesta a semblar un nàufrag que lluita contra un monstre de roba negra pel mig de la vorera. Una humiliació pública en tota regla. El paraigua té una propietat física molt especial. No té propietari fix. És un objecte nòmada. Ningú sap del cert d'on ha sortit el paraigua que té a casa. Tu en compres un de bo, de 25 euros, compacte, amb obertura automàtica, el fa servir un dia, entres a fer un cafè en un bar, el deixa el paraigua de l'entrada, que és el triangle de les Bermudes de la ciutat, i quan surts, el teu paraigua fantàstic ha desaparegut. A canvi, algú t'ha deixat un paraigua publicitari d'una marca de pinsos per porcs de l'any 92, que té 3 barnilles trencades i fa olor de tancat. I tu te l'emportes, perquè plou i no tens una altra opció. El mercat negre de paraigües dels bars és l'única economia col·laborativa real que funciona en aquest país. I parlem dels models. N'hi ha bàsicament de dos tipus. El primer és el paraigua de bastó, estil senyor gran o executiu. És enorme. Sembla que hagis de sortir a caçar lleons amb ell. Protegeix molt bé, sí, però té un inconvenient. Mesura 1 metre de llarg. Això vol dir que si entres al supermercat, l'has de portar penjat del braç, com si fossis la Mary Poppins. I vas donant cops involuntaris a les cames de tota la gent que fa la cua de la xarcuteria. I el segon és el paraigua plegable de butxaca. Una idea genial sobre el paper. Ocupa molt poc, però quan l'obres té el diàmetre d'un plat de sopa. Et tapa el cap, sí, però et queden les espatlles a l'aire,
la motxilla totalment inundada i l'aigua et va regalant directament cap a dins dels mitjons. Això no és un paraigua, és un paraclatell. En definitiva, el paraigua és el símbol mateix de la nostra lluita inútil contra els elements. Volem controlar la natura amb un tros de plàstic i 8 ferros. I la natura sempre guanya, sobretot si bufa vent de tramuntana. Avui us proposo una reflexió de supervivència urbana. La pròxima vegada que el cel es posi negre i comenci a ploure, si no porteu paraigua a sobre, no correu de manera desesperada fent salts pels vessals com si us anés la vida. Atureu-vos sota un balcó, mireu la pluja, respireu l'olor de terra mullada i mireu amb un somriure de superioritat tota aquella gent que corre pel carrer barallant-se amb un paraigua capgirat pel vent que està a punt de sortir-li volant al cap, a l'espai exterior. Al final, l'aigua només és aigua i s'asseca de franc. I per si de cas, reviseu el paraigüer de casa vostra. Segur que teniu algun paraigua que no és vostre. Fins al pròxim programa i que no us agafi desprevinguts.

0: Bé, i ara tenim aquí a la senyora Xup Xup, que a veure avui quines receptes ens porta. Endavant.
1: Hola, bon dia a tots. Mira, avui us he preparat un parell de receptes o tres, depèn del temps, que penso que us poden agradar molt. A mi m'encanta tot el que pugui cuinar i ho deixi per poder-me menjar el mateix dia, l'endemà o al cap de dos dies. I això penso que és un plat d'aquells que reposat queda molt bo. Bueno, farem rotllets de col amb carn i arròs. Necessitarem una col arrasada perquè és una miqueta més resistent, però bueno, si és les altres, anant amb cuidado també va bé. Mig quilo de carn picada de vedella, una ceba, un pebrot, tomàquets madurs, arròs bomba, una mica de conyac, salsa de tomàquet fregit o natural, a mi m'agrada més fregit, sal, pebre, brou de verdures o de carn. Escalfem la... perdoneu-me. Desfulleu la col, o sigui, fem-ho tallat a fulls, a fulles. Li traiem la venda central i escaldem la col amb aigua bullent uns segons, només perquè sigui manegable a l'hora de fer el caneló. En una paella hi posem la carn per rostir. Afegim la ceba picada, el pebrot talladet petit, els tomàquets, ofeguem-ho molt bé i afegiu una mica de conyac, sal i pebre. Ho tapem la cassola i que faci xup-xup fins que veiem que això ja està cuit. Hi afegim una mica de salsa de tomàquet i l'arròs, un cop cuit. Tapeu-ho i deixeu que s'acabi de coure. Amb aquesta barreja preparem els canelons enrotllant-hi una cullerada del farcit. Gireu bé perquè no s'escapi el farcit. O sigui que quan ho tinguem enrotllat, l'obert, diguéssim, ho deixem en un cantó. Col·loquem en una font i afegim-hi una mica de brou de verdures per cuinar els canelons uns 20 minutets. Això a dintre del forn, eh? Ja és a punt de degustar-ho i boníssim. Amb una mica, i ho servim amb una mica de brou i salsa de tomàquet per sobre. Està boníssim. Però sobretot, tot el que estem cuinant sempre amb un xup-xup. Xup-xup vull dir que sigui una cosa a poc, que no tinguem pressa. A la cuina no podem tindre mai pressa. Hola, mira, també he pensat que hasta abans aquests rotllets de col podríem fer una sopa de tomàquet que és molt bona, molt senzilla i bé, passa molt bé. Necessitem 2 cullerades d'oli d'oliva, una ceba gran, un pebre vermell, els dos ben picadets, mitja cullerada de sal, 2 dents d'all, un jalapeño, un tros de gengibre. A veure, si no voleu un tros, podeu comprar d'això picadet i ja va bé. Res, és un apulsim. 2 cullerades de cilantro mogut, una culleradeta de comí també mogut, 1 quilo de tomàquets tallats a trossos i 2 tasses i mitges més o menys d'aigua. Es calenta una olla gran a foc mig, si afegim l'oli d'oliva, primer posem la ceba i el pebrot vermell i la sal. Ho cuinem tapat, rebellugant de quan en quan fins que estigui tendre, fent ben a poquet, eh? De 8 a 10 minuts. Mentrestant, ratllem l'all i el jalapeño i el jengibre. Afegim la ceba i ho cuinem renovant-ho tot un minut. Llavors afegim el comino, el comí, vaja, molgut, i també continuem coent durant un minut. Afegim els tomàquets, l'aigua, ho tapem a foc lent durant 10 minuts. Ja veureu que el tomàquet està, com ja l'hem tallat a trossets, queda ben bé, vaja, molt tou. Ho passem per la batedora i fins que ens quedi suau. De veritat que veureu que està molt bo, molt bo. Podem, per acompanyar-ho, afegir-ho, podem posar ou picat, una mica de tomàquet també picat, tot el que us vingui de gust, i això també acompanya. I pa torradet. Això també queda molt bo. Posarem a veure si aprenem alguna cosa amb algun truquet que us pugui dir. Mireu, per fer ous d'usos i els hem de pelar, ja sabeu que de vegades costen una mica, fem-ho rodar suaument sobre el marbre i veureu que, com si diguéssim, la membrana que tenen els ous es trenca. Un altre, anem d'ous. Ous, potser al microones, un got, meitat de l'aigua, i una cullerada de postre de vinagre. Posem dintre el microones, posem un minut a potència màxima i obriu. Val més que ho vegueu una mica cru, ha de quedar el que és la clara blanca i el rovell que es vegi que està cru. D'acord? A veure, una altra cosa. Una pinça amb una olla. De vegades hi ha tapadores que no les podem posar així una mica obertes. Doncs bé, posem una pinça a el que és la olla i llavors la tapadora a sobre i ens quedarà la mida justa perquè pugui sortir el vapor i se'ns cogui prou bé. A veure, una altra cosa que segur que aquesta la sabeu. La betxamel, primer fregim la farina, sofregim la farina i després la llet, que l'anem afegint poquet a poquet, ha de ser freda, mai calenta ni tèbia. D'acord? Ja em direu si us agrada.
0: Bé, avui la meva píndola va dedicada als metges de capçalera, els metges aquells de fa molts, molts anys. Hi va haver un temps en què anar al metge era tot una aventura. No hi havia ordinadors, ni ecografies, ni sales d'espera plenes de revistes. El metge del poble coneixia tothom. Sabia qui tenia l'esquena feta pols de treballar al camp, qui passava temporades de tristesa i fins i tot qui tenia famílies, quines famílies eren més tossudes a l'hora de prendre's els medicaments. Les consultes, sovint, eren una habitació senzilla, amb una taula, una cadira, un estetoscopi i una olor barreja d'alcohol, colònia i pomades. Moltes vegades el metge visitava domicili. Moltes vegades no, sempre visitava domicili. Pujava a una bicicleta, a una moto o a un cotxe, que ja havia vist temps millors, i recorria masies i carrers a qualsevol hora. Els pacients explicaven els seus mals amb un llenguatge molt diferent de l'actual. «Senyor metge, tinc una basca aquí que em puja i em baixa». «Doctor, em sento desfet, com una espardenya vella. No sé què tinc, però no sóc jo». I el metge, que ja havia sentit aquelles descripcions centenars de vegades, feia quatre preguntes, auscultava el pit i sovint encertava el diagnòstic. Però si una cosa ha passat a la història, són els remeis casolans. Quan algú tenia un refredat, apareixien les infusions de farigola, la mel amb llimona, els bafs d'eucaliptus i les fregues amb alcohol de romaní. Per als cops, fulles de col. Per al mal de coll, gàrgares amb aigua i sal. I per a gairebé tot, repòs. A moltes comarques encara es recorda aquell tipus de metge que semblava tenir només tres tractaments universals. Una aspirina, una pomada i una mica de paciència. La llegenda explica que en un poble del Maresme hi havia un doctor tan estimat com pràctic i un dia va entrar un home queixant-se d'un dolor de cap terrible. «Prengui aquestes pastilles i descansi». Al cap d'una hora va arribar una dona amb mal d'esquena, una mica de pomada i repòs. Més tard va aparèixer un jove preocupat per uns marejos. Menys preocupacions i una mica de descans. L'infermer, que observava l'escena, li va preguntar: «Doctor, si un dia arriba algú amb una cama trencada?» El metge va somriure i va contestar: «Doncs li donaré una aspirina, li posaré pomada i després ja mirarem la cama». Naturalment era una broma, però reflecteix una realitat. Aquells metges treballaven amb pocs recursos i molta experiència. Sovint, la millor medicina que oferien era la confiança. Sabien escoltar, tranquil·litzar i acompanyar les persones en moments difícils. Per això, encara avui, quan la gent gran recorda el metge de tota la vida, sovint no parla tant dels medicaments que receptava com de la manera que tenia de mirar els ulls i dir «No patiu, ja ens en sortirem». I, curiosament, moltes vegades aquella frase començava a curar abans que qualsevol recepta. Tots hem conegut o hem sentit a parlar d'aquell metge de poble que no només curava refredats, sinó també neguits, pors i solituds. Aquells professionals tenien un do que no surt als llibres, sabien escoltar. Diuen que la medicina ha avançat una barbaritat, i és veritat. Avui disposem de proves, tractaments i tecnologies que abans semblaven impossibles, però hi ha una recepta antiga que continua vigent, escoltar amb atenció, parlar amb calma i donar esperança. Potser per això, quan la gent gran recorda el metge de tota la vida, rarament esmenta el nom dels medicaments. En canvi, recorda perfectament el seu somriure, la seva veu serena i aquella manera tan seva de dir «Ja veureu com demà estareu una mica millor». I sovint, només de sentir-ho, ja començam a estar-ho. I aquí s'acaba la història.

Bé, avui dia, bueno, dia 11, felicitem a l'Amanda Zulema Gamba Robacio. El 12 és l'aniversari de la Pilar Bayo Badal. El 13, el Manel Torrents, home, el nostre amic, el Manel Torrents Vehils, que en fa 93. El 13 també, que n'hi ha molts, el Josep Maria Castellví Ballot, la Glòria Dax Lera, la Paquita Clos Casas i la Núria Ruzafa Alsina. El dia 14, l'Agustí Reverter Coll, en Josep Badosa Canyelles, la Maria dels Àngels de Clasca, de Clascà, no sé si Clasca o Clascà, Andreu, l'Alvira Ortiz Bax, Montserrat Figueres Llebot. Llavors, el dia 15 felicitem a la Pepita Rodríguez Garriga, el Lluís Montmany Pau, el Joan Puig Borja. El dia 16, caram, el dia 16 felicitem el Josep Casals Ventura, que en fa 97. Que aquest és el que li va treure el nom de senyora Xup-Xup a la Mari Carmen, eh? Felicitats, Josep, i que en segueixis fent molts, que ets molt maco. El dia 16 també la Maria Isabel Bartolí García, la Maria del Carmen Domènec Pastor. El dia 17, la Dolores Pimienta León, que en fa 92. Felicitats, també, Dolores Pimienta. El dia 17, el Manuel Montes Blanco i el nostre cantant particular, el Marino Ruiz Nieto. A tots, moltes felicitats i que tingueu un dia ben maco, tots plegats.

Bé, us comunico, el 22 d'octubre a les 8 del matí ens n'anem cap a les Coves del Toll, però ens n'anem cap al Moianès, eh? Les Coves del Toll són a Moià, parc prehistòric, i després visitarem el Museu de Rafael Casanovas. Esmorzarem pel camí i a Moià hi trobarem les majestuoses Coves del Toll, que té 38 milions d'anys enrere. Era la zona que ocupa avui el poble de Moià. Estava submergida sota les aigües d'un mar interior. Serà la filtració d'aigua de pluja la que formi l'entramat de galeries i sales del llarg de 1.148 metres. I després també ens anirem, bueno, visitarem aquesta cova i tot seguit ens traslladarem a la casa d'en Rafael Casanova, que va ser el conseller de la ciutat de Barcelona i heroi de la defensa d'aquesta ciutat el 1714, a l'11 de... Espera, sí. Durant la guerra de la successió. I després ens traslladarem a dinar a Monistrol de Calders, que ja sabeu, el dinar allí és molt bo, sopa de bolets, arròs o canelons, vedella de bolets i preus de porc, postres, que serà un pijama, pa, vi, aigua, cava de... Tot això són 80 euros els socis, 85 no socis. I després tenim el dia 29 d'aquest mes, celebrarem la castanyada. La castanyada, que ja sabeu, farem castanyes i panellets per berenar, amb cava o vi dolç, el que vulgueu, i a continuació farem un quinto, que ja sabeu que els premis dels quintos sempre són molt dolços, a base també de panellets, de vi dolç i de tot això. El preu de l'entrada, o sigui que la venem en el bar de l'Esplai, és de 12 euros. I de moment res més.

Bé, i amb aquesta cançó, que a mi m'agrada molt, Tornerai, d'una pel·lícula que era molt bona, que ja fa temps que es deia Mi família italiana. Amb aquesta música ens acomiadem. Vull donar les gràcies, com sempre, al doctor López, que ha estat aquí explicant les vacunes i tota aquesta sèrie d'enfermetats, que sempre ens omple de consells, de bons consells. I després ja res més. Ens acomiadem. A veure si la setmana que ve... Em sembla que la setmana que ve també faltarà algú, eh? I, mentrestant, us desitgem un bon diumenge i ja fins diumenge que ve, retalls, aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Coaching Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i un saludable còctel de parida. Coaching Tònic, un programa gestat, parit i presentat pel professor Bond, Xavi Obon. Coaching Tònic, un programa per a ments brillants. O no.
2: I amb les veus de Martina Calvo, Marina Cabrera i Jaume Casanovas. I Joan García, el control tècnic i l'edició d'aquest invent.

Hola, companys i companyes, i tal. Hem triat aquest mix de la 20 Century Fox i el Lleó de la Metro perquè avui en farem una de grossa. Innovació, originalitat, sortir de la capsa, pensament horitzontal. En definitiva, avui traurem a passejar totes les coses bones que n'hi han i un munt de parides que també n'hi han de la màgica i miraculosa navalla suïssa multiús que és la creativitat.

0: La creativitat, un dels temes sobre els quals s'han dit les bajanades més imponents de l'imperi Boirafum.
1: Bajanada número 1.
0: No us perdeu el fragment d'una entrevista de Traca i Mocador on l'entrevistador aconsegueix que l'entrevistat respongui amb una profunda profunditat, tot aclarint el gran dilema de la creativitat.
2: Hay un tema siempre candente en el mundo creativo y que es ¿de dónde vienen las ideas? Y todos tenemos amigos que dicen que sus mejores ideas les llegan en la ducha, o haciendo ejercicio, escuchando música o caminando, como dices tú. Pero también hay artistas muy famosos como Pablo Picasso, que una vez dijo que la inspiración existe, pero te tiene que llegar mientras trabajas. ¿De qué lado estás tú? ¿Crees que la creatividad es algo así como una epifanía? ¿O algo que requiere esfuerzo, trabajo duro y concentración?
3: Creo que ambas cosas.
0: Grammy a la millor entrevistadora, eh? Tela, telita, tela.
1: Bajanada número 2.
0: Al tanto que tenim una apassionant reflexió del cuiner més creatiu al nord del riu Tordera.
4: Soy Ferran Adrià, soy cocinero. Para hablar sobre creatividad hay que estar serio o sonriente.
5: ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo, bravo! ¡Bravo, lo hiciste muy bien!
1: Bajanada número 3.
0: Aquesta no té preu. Us canviarà la vida. Us desvetllarà, per fi, el misteri de la creativitat.
6: ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad que tiene toda persona de crear.
0: Ai, senyor, senyor, senyor, i això no ha fet altra cosa que començar...
7: Coaching Tony!
0: Avui, a Coaching Tònic, a la secció d'en Box Boni i d'en Paulo Coelho, els conills més creatius de la història recent, per cert, tots dos tenien una gran inventiva. En Box se l'inventava per menjar pastanagues, el Coelho per menjar els tarros a ments fràgils i sense paraigua. Doncs això, a Què hay de nuevo, viejo, pentinem una altra obra d'art en forma de frase feta d'en Coelho.
8: L'amor és l'única cosa que activa la intel·ligència i la creativitat. Cosa que ens purifica i ens allibera.
0: Sentint això, penso que en Paulo no va estar enamorat mai, mai, mai.
7: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
1: Els llibres que m'han ajudat o no.
0: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us porto una proposta que demostra que d'històries mínimes i aparentment intranscendents poden sorgir 19 contes. Això és creativitat. Es tracta de la bicicleta estàtica del gran Sergi Pàmies. I ja que parlem d'en Sergi Pàmies, escoltem com defineix amb certa, diguem-ne, creativitat els nostres estimats coachs.
9: Això vull deixar-ho clar, perquè jo aquí hi ha molta gent i jo no controlo. Vam quedar que jo seria el teu coach.
10: Sí.
9: És a dir, quan tu tinguis un problema o una consulta, jo faré veure que sé alguna cosa i et donaré consells, sí, que és el que fan els coachs.
10: Ens estafaràs una mica.
9: No és ben bé estafa. És, a veure, comencem per aquí. És empatia. Ve algú.
10: Pregunto.
9: Preguntes i esperes a que acabi la resposta. Si s'enrotlla molt, d'alguna manera li fa...
10: Com ho fas? És a dir, en el cas del Jordi, que veia que aquí, per
9: empatia,
10: exemple...
9: Empatia?
10: Empatia.
9: Empatia, el mires als ulls i dius... Però, perdona, el toques. El coach toca molt. A vegades, gairebé al límit del delicte. És a dir, el coach toca.
0: Aquest presentador no es fa responsable de les opinions dels nostres... dels nostres... Obon, Xavi Obon. A tot procés creatiu mai es pot dir mai més. I això, justament, és el que va dir en Sean Connery el 1971, just en acabar de rodar la pel·lícula Diamants per a l'Eternitat.
11: Mai més tornaré a ser James Bond.
0: I es veu que la seva dona li va etzibar...
7: Mai diguis mai més!
0: I pataplam! El 1983 va fer bo el consell de la seva dona i, previ passar per caixa, gling, gling, gling, gling, gling, va protagonitzar la pel·li Bond que avui pentinarem. Never say never again. Mai diguis mai més.

En aquesta pel·lícula, la cançoneta de fons la va cantar una tal Lani Hall. Curiosa elecció de la d'aquesta cantautora. Jo la coneixia de la seva etapa com a vocalista de Brasil 66 amb el Sergio Mendes. I, entre d'altres, cantava aquell Mais que nada, tarita-tita-tita-tam... Que canti ella millor.

0: i la Lani Hall fotent-li a la samba. Mira que coja més linda.
1: Coaching tònic!
0: Va, com que avui la cosa va de creativitat, a cançons que ens inspiren l'ànima, us he triat una de les bones. És Els Àngels ploren així, d'Estúpida Erika, una banda d'indie pop rock alternatiu originària de Terrassa. Per cert, us explico el procés creatiu del nom del grup. Segons va explicar el seu cantant i compositor, en Lluís Bòria, Erika és un nom d'origen germànic que significa la que sempre regnarà. A partir d'aquí van construir el joc de paraules. L'estupidesa és allò que sempre regnarà. Amb 5 quintars de creativitat ens parlen dels àngels. La lletra diu: n'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos, però tots intenten riure per viure.